la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Ja està autora, mami.
1: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, a

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalles.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defoe!

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
0: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
0: Matrícula:
1: 35.160.
4: Pues una mañana, al llegar a la estación, pues nos hicieron formar en la plaza del pueblo contra la pared. Habían tres soldados italianos que estaban así, alineados.
5: Aquesta veu que sentiu és el testimoni de la Lola Casadellà, que recull la Neus Català al llibre de la resistència a la deportació. El text original està escrit en castellà i l'interpreta de manera literal en aquest podcast l'actriu Maite Oger.
4: Un SS en uniforme, solo, con una ametralladora, los fusiló. Uno de los chicos intentó levantarse y le pegó el tiro de gracia. Estos chicos estuvieron tres días, tres, expuestos en la plaza como ejemplo. La bestialidad la vivíamos tan de cerca, tanto que a pesar de que nos dijeran que pronto seríamos liberadas, pues no nos veíamos libres. Que las cosas se terminaban, sí, pero vernos libres...
5: L'execució d'aquests tres nois el mes de març de 1945, poc abans de l'alliberament dels camps de concentració, va quedar gravada a la memòria de la Lola Casadellà. Però qui és la Lola? Com arriba a Ravensbrück? Som les periodistes Anna Gasol, Anna Canyi i Pili García, i aquesta és la biografia de la Lola Casadellà Puig.

0: Capítol 1. Lola Casadellà, la Lola del Felip del Ton.
1: La Lola neix el 27 de juny de 1918. Fins fa molt poc, el seu naixement se situava al Col·legi, un poble a tocar de Lleida. Però una recerca recent de l'historiador Josep Calvet ha localitzat la seva partida de naixement a Lleida ciutat. En qualsevol cas, la Lola creix al Col·legi, amb la seva família, una casa de pagesos més aviat conservadors, coneguda com Cal Felip del Ton.
2: A més del testimoni que hem pogut recuperar de la Lola Casadellà en diferents documents, en aquest podcast, i li estem molt agraïdes, ens acompanya l'Etel Gené, la filla petita de la Lola Casadellà.
3: Bon, c'était des paysans...
4: La família de la mare eren pagesos. Això sí, no eren gaire rics, i sí, tenien idees de dretes. De fet, estaven del costat de la gent que tenia el poder.
1: La Lola viu al Col·legi fins a la seva joventut i quan encara és una nana, perd la seva mare.
4: La mare va passar la seva infància al Col·legi a Lleida. Només tenia un germà i bé, la mare va perdre la seva mare quan era petita. Aquest va ser probablement un dels esdeveniments més durs de la seva vida, perdre la seva mare quan tenia uns 10 anys.
1: Quan la mare mor, la Lola se'n va viure amb les seves tietes. El seu pare, el Felip del Ton, para poc per casa.
3: Parce que son père, qui était donc paysan...
4: El seu pare, que era pagès, també era guitarrista. Era músic i molt sovint marxava per tocar casaments, per tocar la guitarra. Així que, evidentment, per la meva mare, trobar-se només amb el seu pare i sense mare, sent una nena, va ser realment molt, molt difícil.
1: Quan la Lola encara és un adolescent, el pare li aparaula un casament amb un pagès del poble.
3: Son père voulait qu'elle...
4: Recordo que ella em va explicar que el seu pare volia que es casés i li volia triar el marit. Volia que es casés amb un pagès del Col·legi, però la mare no ho volia. No volia aquesta vida, no volia casar-se amb algú a qui no estimava.
2: La Lola no accepta el matrimoni aparaulat i la guerra li ofereix una sortida. El 18 de juliol de 1936 i els dies posteriors, fracassa el cop d'estat a Catalunya contra el govern legítim de la Segona República. La població es mobilitza per defensar-la i comença la Guerra Civil. Tot i que ella, de política en aquella primera joventut, encara no en sap res, com explica l'Anna Saez, periodista i directora del diari El Segre.
5: Ella es pensava que els comunistes eren els que netejaven les comunes. Les comunes, si teniu una certa edat i sou de poble, és on... vaja, és una cosa bastant bàsica, diguéssim. És una fusta, o en el millor dels casos, amb un forat, i és on es fan les necessitats. I clar, això acaba definint aquesta ingenuïtat de la nena, de la Lola, del Felip del Ton, que doncs ella, als 18 anys, el mestre progressista que va canviar molt la vida del poble, no? I és el mestre el que li diu: se necessiten moltes infermeres, a Lleida fan cursos per ser infermera, apunta.
2: Així ho recorda la Lola, amb la veu de l'actriu Maite Ojer.
6: Muchos jóvenes del pueblo se fueron al frente a defender la República. Algunos murieron los primeros meses por falta de asistencia. Un maestro joven del pueblo nos dijo que el sindicato de la FET de Lérida organizaba un grupo sanitario que saldría para el frente. Esto me pareció humano y pedí mi admisión.
2: Per l'Etel, la filla de la Lola, enrolar-se al sindicat és una manera de fugir d'un matrimoni forçat.
4: Crec que va aprofitar una mica aquesta situació on es va presentar l'oportunitat de marxar del poble del Col·legi i d'evitar la vida que no volia tenir. Per això va decidir involucrar-se en les xarxes de resistents per defensar la República. Com que era molt jove, tenia 18 anys, va demanar ajuda al mestre del poble del Col·legi perquè convencés el seu pare, de manera que la seva filla pogués marxar i involucrar-se en una xarxa de combatents per combatre l'exèrcit de Franco.
6: Pedí mi admisión y me la dieron, pero faltaba lo esencial, el convencimiento de mi padre. El maestro me acompañó para darme ánimos. Mi padre, asombrado, no decía nada y no me dio ninguna contestación, ¿eh? Pues entonces me marché. Y así es como entré en el combate.
4: Potser no es va atrevir a contradir el mestre, perquè era un mestre. En aquella època tenia un cert prestigi en un poble. No ho sé. però no va dir ni sí ni no, no va dir res. I van concloure que, com que no havia dit que no, la meva mare va considerar que estava d'acord i així va ser com va marxar.
3: Elle est partie.
1: El 36, la Lola ja pertany a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i al Sindicat d'Ensenyament de la FETE-UGT a Lleida. No perquè sigui mestra, sinó perquè organitzen cursos per formar sanitaris. És el primer contacte que la Lola té amb el món de la política.
6: En mi vida había asistido a una reunión sindical, ni política, ni nada. Me pareció pues demasiado tumultuosa, sobre todo tratándose de maestros y también bastante grosera por la cantidad de calificativos escabrosos que empleaban.
1: A Lleida, la Lola fa un curs d'infermeria a l'Escola de les Joventuts per preparar-se per anar al front. Allí coneix la Mimí, com ens explica la periodista Anna Sáez.
5: Ella a Lleida aquest curs el fa amb, coincideix allà amb no sé de quina nacionalitat és, pel nom vull pensar que potser és francesa, però no estic segura, que és la Noemí Suchet, o no sé com s'hauria de pronunciar, que tots la coneixien com Mimí.
2: Amb la Mimí, a qui més endavant retrobarem, i un grup d'homes i dones, s'uneix a les milícies antifeixistes que marxen cap al front d'Osca, concretament a Pompenillo. Allà s'incorpora una centúria, que són les unitats de 100 combatents en què s'estructuren les columnes de voluntaris que lluiten per defensar la República contra l'aixecament franquista.
6: Pues yo estaba en un grupo formado por un médico, una practicante, una chica maestra, su hermano y 6 maestros más que servían de camilleros.
1: Segons explica la Lola a la Montserrat Roig, des dels portalliteres fins als metges, tots eren comunistes i són ells qui li acaben de posar el virus de la revolució. La Lola és l'única roja de la família. Fa un viatge a Barcelona per assistir a un congrés de les joventuts com a membre de la delegació de Lleida i es troba a les Rambles un oncle del poble. Quan la veu, l'oncle es dirigeix cap a ella tot enrabiat, amb els ulls encesos, aguantant-se les ganes de clavar-li un parell de bufes, perquè el seu cosí germà va ser afusellat pels seus, pels rojos. Com passa a les guerres civils, la seva significació política li suposa el rebuig per part de la seva família, amb l'excepció del seu germà, amb qui manté la relació al llarg de tota la seva vida. La vida a la Lola li passa molt ràpid, com apunta l'Anna Sáez, directora del diari El Segre.
5: La vida li passa de manera molt accelerada, no? Amb 18 anys s'apunta, fa infermeria, se'n va al front, al cap de poquet coneix amb un altre doncs, militant antifeixista amb el qual s'acaba casant.
2: És el Jacinto Gené Noguel, que el 1938 és tinent d'infanteria de l'exèrcit republicà, oriund de Vimbodí i fill de militar. En alguns documents, en comptes de Jacinto, el seu nom apareix com Enric, però sabem que el seu nom correcte és Jacinto, perquè ho ha confirmat la seva pròpia filla, Letel, que ens ajuda a recuperar la biografia de la Lola. Segurament la confusió ve perquè l'Enric Gené és el germà del Jacinto i també és militar, és caporal d'aviació.
4: El meu pare era capità de l'exèrcit. Era militar i va resultar ferit. I així va ser com es van conèixer. La meva mare va conèixer el meu pare perquè el va cuidar. Així és com es van conèixer, van començar una relació i es van enamorar l'un de l'altre. És una mica romàntic. Ella estava ferit, ella el va cuidar. I així és com es van enamorar en aquestes circumstàncies.
2: Es casa amb el Jacinto a Molins de Rei el 25 d'abril del 1938. De fet, s'hi casa dues vegades, una durant la República i l'altra l'any 70, a França, perquè els va ser impossible recuperar el certificat de matrimoni expedit durant la guerra. Però aviat els seus camins se separen.
1: Queipo de Llano, un dels principals líders del cop militar contra el govern republicà, feia servir la ràdio per difondre la seva ideologia i adoctrinar la població, aprofitant que era el principal mitjà de masses de l'època.
7: Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen.
2: L'ocupació de Barcelona és imminent i la Lola s'ha d'exiliar. Les exigències de l'exèrcit fan que el Jacinto no la pugui acompanyar. Quan passa la frontera, té 20 anys i està embarassada de 4 mesos.
5: que mon père était, avait des responsabilités.
4: El meu pare tenia responsabilitats a l'exèrcit i no podia marxar amb els civils així, com hauria volgut.
5: Com il voulait, quoi.
1: Durant la retirada, entre el gener i el febrer del 39, gairebé 500.000 de republicans i republicanes creuen la frontera amb la caiguda de Barcelona.
6: 1939 nos retiramos y llegamos a Francia. Fui a parar a Rennes. Yo estaba encinta entonces, de 4 meses. Las organizaciones democráticas empezaron a preocuparse por nosotras. El sindicato CGT de Rennes nos llevaron un día a su local y nos dieron de todo lo necesario. A mí me dieron lo necesario para mi futuro bebé y para mí misma, pues yo había salido de España pues con lo puesto. Un médico socialista de Rennes se presenta para cuidar a los enfermos y me encontró albúmina y me mandó al hospital. Éramos 8 españolas en la maternidad. En el mes de junio vino al mundo mi nena.
5: Elle avait déjà son enfant.
4: Ella tenia ja una nena, que es deia Josefina. Li deien Pepita, el seu diminutiu.
5: Son diminutif, Pepita.
1: El context polític és cada cop més inestable. França declara la guerra a Alemanya el 3 de setembre de 1939 arran de la invasió nazi a Polònia.
6: Bueno, pues la situació internacional empeorava dia a dia, ¿eh? Y la declaración de guerra hizo pues que todos nuestros amigos fueran movilizados. Nos trasladaron a un campo. Aquello hacía presentir las graves decisiones que serían tomadas contra nosotras. Mi hija tenía entonces 2 meses y medio.
1: La noieta que es pensava que els comunistes eren els que rentaven les comunes, ara és una dona que s'ha hagut d'exiliar per la seva participació a la Guerra Civil al costat del bàndol republicà, sola i amb una nana acabada de néixer. Surt d'una guerra per entrar-ne en una altra.
2: El govern francès, superat pel nombre d'exiliats, aprofita per repatriar les dones solteres i les que no tenen els seus marits amb elles. És el que li passa a la Lola. El Jacinto no l'ha pogut acompanyar. Ella ha fet la retirada amb la seva unitat militar.
6: La orden de prepararnos para ir con nuestros maridos llegó seca. A nosotras nos llevaron a la estación. El tren salió en plena noche. Pronto nos dimos cuenta de que nos llevaban directamente a España. España, que la llevábamos en el corazón entrañable, pero donde los asesinos de nuestro pueblo continuaban asesinando. En Burdeos paró el tren e inmediatamente abrimos las puertas y bajamos chillando ¡a España no! ¡A España no! Los gendarmes nos empujaban hacia los vagones, pero nada, ni Dios subía y seguíamos chillando. Esto duró cosa de una hora y llegó la orden de que las que habíamos bajado del tren subiésemos a otro que nos conducirían a Perpiñán, pero por si las moscas, el tren fue aislado por soldados senegaleses.
2: Alguna de les dones repatriades a l'Espanya franquista acaben empresonades. Les que rebel·len al tren, les que no volen retornar a Espanya, no tindran un destí millor. Acaben tancades en un camp de concentració francès sota la vigilància dels soldats senegalesos. Alguns testimonis expliquen que les nenes i les noies joves portaven una espècie de xiulet fet amb canyes lligat al coll, que feia servir en cas d'intentar ser violades pels seus guardians. La Lola i la seva filla Pepita, que només té 2 mesos i mig, són conduïdes al camp de concentració de Sant Cebrià de Rosselló, als Pirineus Orientals.
6: Subimos en unos vagones y unos kilómetros más allá vimos un cementerio con muchas cruces blancas. ¡Qué congoja, por Dios! Enseguida vimos el campo y como era el atardecer, nos acompañaron a las barracas, algunas sin terminar. Tuvimos que dormir directamente encima de la arena. Sentada en el suelo, pasé la noche con mi niña encima de las rodillas. Rápidamente empezaron a morir los niños españoles. Mi hija vivió 15 días.
1: És setembre i les nits comencen a ser molt fredes. Les criatures moren com a mosques, fins i tot les que aparentment semblen més fortes, perquè són un xic més grans, de 6 o 7 anys. Cada nit se senten els seus plors. La taxa de mortalitat als camps és elevadíssima, especialment la infantil. Alguns estudis la situen al 97%. La filla de la Lola, la seva nana, mor al camp sense que ella hi pugui fer res. Se'n va morir als braços, explica la Lola. Va quedar tota xuclada, suposo que de gana i de fred. La Pepita Gené Casadellà mor amb tan sols 3 mesets.
2: Aquest episodi colpidor de la vida de la Lola Casadellà també ens arriba a través de les paraules de l'Etel Gené, la germana de la Pepita.
5: Après la mort de...
4: Ella ens explicava que, després de la mort de la seva filla, les seves amigues la seguien tot el temps, perquè tenien por que se suïcidés i es preocupaven molt per ella. I així la vigilaven molt, però igualment va ser un esdeveniment extremadament dur i del qual ens en va parlar molt poc.
2: Arran d'una recerca en curs sobre la mortalitat a l'exili del Jordi Oliva, el Martí Picas i la Noemí Riudor, s'han trobat unes fonts on apareix que la nena ja tenia 3 anys i mig quan va morir. Tot i així, en el seu testimoni, la Lola afirma que la Pepita tenia 3 mesos i mig i que va sobreviure tan sols 15 dies al camp.
1: El camp de Sant Cebrià, on mor la Pepita, està situat en una àrea verge de la platja, tancada amb un filferro que l'envolta, excepte pel costat del mar. No hi ha cap instal·lació sanitària i dormen damunt la sorra. La falta d'aigua potable provoca epidèmies de febre tifoidea, diarrea i paludisme. Les malalties s'agreugen perquè el camp s'inunda. L'aigua els arriba fins al coll, explica la Lola a la Montserrat Roig. Llavors, les autoritats transfereixen els refugiats a un altre camp, el d'Argelers.
2: El Jacinto, el seu marit, està tancat al camp de Barcarès i s'enrola a l'exèrcit francès per sortir-ne i poder traure la seva dona. Però el fan avançar cap al nord i acaba participant a la batalla de Narvik, a Suècia. L'Etel, la filla de la Lola i del Jacinto, parla del seu pare.
4: Ella es va comprometre amb les forces, amb l'exèrcit francès. Va ingressar a la resistència francesa per la seva implicació militar per combatre Hitler i Franco. Va retrobar la meva mare, però després va marxar a la batalla de Narvik, on va resultar greument ferit. El consideraven mort, però va sobreviure realment per miracle.
1: Al març de 1940, la Lola pot sortir d'Argelers. Un sindicat catòlic la recull per anar a treballar al camp, prop de Lió, a un poble de mala mort, com ella diu. Com en un mercat d'esclaus, els revisen les dents, els toquen els braços i les cames per veure si són forts. Al cap de poc, la seva mestressa se l'endú a Lió perquè li faci de minyona.
2: Al setembre del 41, la Lola s'incorpora a la resistència francesa, conscient que els nazis avancen en l'ocupació de França. A l'octubre d'aquell mateix any, troba feina en una botiga de queviures, propietat de migrants econòmics espanyols. Els seus patrons també acullen a casa seva 2 germans refugiats polítics.
6: Lyon ha sido siempre un lugar donde los españoles han sido numerosos, y la vieja emigración nos ayudó mucho. Los lunes teníamos un descanso y aprovechaba, pues eso, para ir a visitar a mis amigos y Antonio Merino, del sindicato de ferrocarriles en Barcelona. Unos días después se formó un triángulo de unión nacional. Merino, Canals y yo. Lyon fue dividido en 3 sectores. En algunos sitios no era fácil y en otros había más conciencia de la inminencia del peligro, pues los alemanes no se quedarían en la zona ocupada y había que prepararse.
1: Durant els primers anys de la Segona Guerra Mundial, el Front Nacional i la Unió Nacional van ser 2 estratègies claus per organitzar la resistència. El Front Nacional estava impulsat pel Partit Comunista Francès, mentre que la Unió Nacional estava organitzada pel Partit Comunista Espanyol.
2: La Lola participa concretament a la facció de la Unió Nacional a Lió. Juntament amb 2 companys més, divideixen Lió en 3 sectors per organitzar la lluita clandestina contra els alemanys, com relata la periodista Ana Sáez.
5: Una de les coses que fa la resistència és formar el que després coneixerem com maquis. Tot havia de ser, una noia tan jove, amb totes aquestes coses, havia de ser brutal.
1: Els maquis són els guerrillers que des de la clandestinitat també lluiten contra l'ocupació alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Així que hi ha un grup de voluntaris, els formen militarment i els envien a les muntanyes.
6: Jo ajudava en la organització militar. Balseis nos prestó una máquina de escribir con una matriz para multicopista. Y este material pues teníamos que repartirlo enseguida, por lo cual utilizamos a veces correos. Y es lo que me perdió. A Julio Navas, joven estudiante de medicina del grupo militar, le teníamos que enviar un rollo. Llegó a su destino, pero Navas no abrió el rollo. Lo cogió y se fue en bicicleta a distribuir el material. Un coche lo atropelló. Le llevaron al hospital y desde allí inmediatamente nos advirtieron. el tiempo de sacar todo de mi casa, esconder la máquina y llegó la policía.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
3: Museu Particular. Capítol 2. El bastó.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem del bastó?
5: Vale.
3: Museu Particular.
4: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X. Res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre. Els pastors, el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, de repenjar-se o, no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
5: Wow.
4: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell. No? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí al sumeri si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eh? Podríem dir com de jutge de pau, d'avui dels
5: pobles.
4: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
6: absolutament... El mateix que ara, exacte. Sí, sí.
4: Avui, no? Que aquest m'ha robat mig pam, que aquell no sé què. Doncs, ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i ja anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula Alcadí?
5: Alcadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
4: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
5: El Cadí?
4: Doncs segurament la paraula el Cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
5: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
4: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament, aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Per tant, tot acabaria venint lligat, no?
5: Sí, sí.
4: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès, segons la Bíblia, aquest bastó, es transformava en serp, converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir... que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares, com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars en els quals ja establien tractes i de més, al final era otorgant-los un ceptre, no? I aquest, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala, que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
5: Quin dispendi.
4: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de què s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè ell li agradava, doncs, els tacons, no? anar amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil, doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
5: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
4: doncs,
5: sí.
4: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant, i es va quedar associat, doncs, en aquesta forma de vestir elegant, formal, no?
5: Però, o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
4: En aquest cas, sí.
5: Jo pensava que era com les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
4: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant aquesta cosa de mantenir l'equilibri no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar en un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'acabes utilitzant. I per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat evidentment a una classe molt molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús, i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
5: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara.
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho fareu a nivell, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla de temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: Un os, és un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.

0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo vaig pensar que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons, perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no ho acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues, no s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons, i a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va. I ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no?, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és. En l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no?, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no?, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo en aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-me massa, perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això és que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força,
0: correcte,
1: podríem associar-ho, el que vulgueu,
0: que tu feix masculinitat,
1: no? I hi ha com aquesta fatxanderia, no?, del que ha trencat un bastó, no?
0: Sí, també això?
1: Ostres, trencar
0: un
1: bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí,
0: no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art, perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré, és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això, doncs, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. evidentment el primer va caure, el segon connecta amb el tercer.

0: Sí, lo mateix... Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient. Perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis. En un punt, Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, amb les persones, a vegades no et porta cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, o si no... Sembla general.
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Brueghel... el que es veu al fons no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió. O sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre, i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes? Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava en fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria,
0: sí, però ja era tard, tots anaven de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu... Coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida del tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, hi ha els cercles, hi ha els espirals... És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
1: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això, si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència. Mm.

0: Allarga't, bastó!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia i esport de muntanya.
5: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
3: Salut Activa.
6: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
10: Calaix Actiu, amb Mònica Socias.
11: Sherlock Holmes.
12: James Moriarty. Sherlock estava haciendo amigos.
10: Nosaltres ens anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
13: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
10: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
13: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
10: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
13: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
10: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: ¿Sabías que...?
11: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Sabies que...
1: Els equidnes són un dels mamífers més primitius que hi han. Pertanyen a l'ordre dels monotremes, les espècies dels quals es caracteritzen per mantenir actualment algunes de les característiques reptilianes ancestrals, com la reproducció ovípora o la presència d'una cloaca, és a dir, d'un orifici on conflueixen el tracte digestiu, l'urinari i el reproductor. Actualment hi ha 4 espècies d'equidnes i es coneixen fins a 4 espècies extintes. Totes elles habiten a l'illa de Nova Guinea i posseixen algunes característiques que ho fan veritablement estrany. Tant que fins i tot just fa uns 200 anys, molts taxònoms inclouen els equidnes i altres monotremes a classe dels rèptils, creient que es tractava de rèptils amb pèl. Aquest mamífer monotrema emparentat amb l'ornitorrinc neix com aquest, d'ous. No mostra un bec com el seu parent, però el seu tan característic musell de la mateixa naturalesa està dotat d'uns electroreceptors que serveixen per detectar els cucs dels que s'alimenta, els quals arponeja amb una letal llengua espinosa i després absorbeix per la boca sense dents com si fossin espaguetis. Els equidnes de musell llarg també presenten un cos molt musculós, robust i cobert per una mena de pèls modificats, durs i gruixuts, que no arriben a cobrir les pues o espines de les quals també estan dotats. Pel que fa a la reproducció, cal destacar el penis dels mascles equidna, un aparell reproductor quàdruple amb 4 glandes i alhora 4 sortides que es presenta com una característica única al regne animal, encara que no tots són funcionals alhora. Les femelles, per la seva banda, també mostren certes particularitats. Concretament, no tenen mugrons i la llet per alimentar les seves cries emana d'uns petits porus distribuïts per la seva zona ventral, on les cries s'agafen dels pèls per poder alimentar-se. Cosa que, no obstant, entra al camp de la suposició, ja que fins ara ningú ha observat mai una cria d'equidna de musell llarg.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs, no es destacen altres incidències. Tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs, 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per l'A2 i la P23, des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud, i també al punt de Montmeló, amb 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. 1 quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona, en sentit sud, a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
5: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
6: El flanc esquerre, que és el flanc que s'hagués començat a treballar amb maquinària pesada i amb cremes del graf, ja estem treballant en aquest sector, i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha pues, major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar aquesta carretera. Trem les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament, la resta de Catalunya té altres incendis.
1: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660, entre la Bisbal i Calonja, i la GI-B-6612, entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Precisament el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica Lamont Carvajal.
7: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
8: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
7: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
1: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques.

0: a paüls amb els companys de Canal T que han acompanyat una pastora que porta un ramat de cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona cremant més de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
1: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar de a veure si podia traure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers. Te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com se ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això, si no s'enfoca d'una altra manera. A l'Ajuntament de Paüls ens donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades. Van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. N'hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar a tot el terme.
0: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de 8. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
4: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
0: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran a principis de l'any que ve. Les noves instal·lacions del CECOR s'ubicaran a les 3 xemeneies al paral·lel i s'enllestiran a finals del 2028. El nou equipament ampliarà i modernitzarà l'actual centre d'emergències ubicat al carrer Lleida i hi incorporarà tecnologies avançades. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
5: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les 3 Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
4: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual.

0: És a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
1: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellvé.
3: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
4: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
3: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
2: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries, que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns, que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat, i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
5: Nosaltres, el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
6: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
2: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
7: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
8: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
7: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'Albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació, el neerlandès Hartman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava. El barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, mira cap a objectius ambiciosos.
9: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
2: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol, que ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la segona federació. García ja va disputar més de 200 partits, més de 200 partits amb la samarreta blanca i blava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
10: Volver a l'Espanyol con lo que ha sido para mí como futbolista, pues, bueno, disfrutarlo. La verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad, de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera, que va a ser de entrenador.
2: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier Sant Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
11: Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'OSPI. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolás, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador, Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que 2 dies després del seu cessament, aquest increment sí que es va autoritzar.
12: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces, yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye, Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los 3 inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
11: Sant Nicolás lamenta també que 2 setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
2: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
13: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
14: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
13: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'onada de calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar 1 o 2 graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en els titulars. Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan. Explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És la urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. Ja no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys, gràcies, Joan, gràcies, Sergi. Fins després. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja, i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen, però, tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro

0: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper hi podria jugar el Consorci?
1: Bé, en el pla de recuperació, la primera part, que això és una feina que correspon a l'administració, i nosaltres avui, que ja el foc està controlat, doncs començarem a voltar el perímetre i dintre la zona cremada, és detectar primer temes de risc de possible caiguda d'arbres sobre vials, perquè clar, ara hi ha zones on hi haurà quedat arbres cremats que en alguna propera ventada poden caure sobre vials que han d'estar operatius, i per tant el primer intervencions més d'urgència seran aquest, retirar aquest arbrat de forma urgent i recondicionar els camins, que en alguns casos han quedat afectats pel trànsit intens de maquinària pesada i de camions de bombers i de maquinària que portaven per a les feines d'extinció. I després, sí, com deies, en un mig termini, evidentment sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin, i bé, simplement és que cal anar veient amb el temps. Creiem que les espècies cremades són diferents, diguéssim, és diferent un bosc de pins cremat, on sí que la primera intervenció no hi ha dubte que és la retirada d'aquesta fusta morta, i en canvi hi ha altres zones afectades de sureda on s'haurà de veure potser aquest arbre té capacitat de rebrotar, de tornar a posar fulla a la capçada, si fins i tot el tronc, el suro mateix ha protegit l'arbre i ha sobreviscut, i per tant potser en alguns casos no cal la tallada, i en d'altres sí, s'ha quedat molt afectat o mort, caldrà tallar-los i esperar que rebrotin de la soca, diguéssim.
0: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim, l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
1: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi els propers dies, eh? Nosaltres, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar i aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADFs, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs no fos la totalitat. D'entrada, els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglat, que ho estaven en aquest sector, i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs d'entrada han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo. Si no hi hagués hagut res gestionat, doncs haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com et deia, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul, que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi, de fins a 4.000 metres d'alçada, que tenia risc de caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? Aquest núvol es va acabar desfent per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cossos d'extinció. Al final aquest pirocúmul alimenta l'energia que allibera el bosc amb cremar. Quan troba franges gestionades, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís d'aquestes on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no s'havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions, i aquí, clar, evidentment, si haguessin pogut arribar a tot arreu, o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs

0: hauria sigut encara menys combustible a disposició del foc.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
2: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran sent dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
2: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més, també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Imma Soler, aquest estiu ja hi han hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines de Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
2: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementa l'accidentabilitat. No? Ahir vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. Amb tot l'àmbit del bany, recordem, hi ha hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi ha hagut ja més d'una vintena d'accidents amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent, mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament. Mirem la senyalització, com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
1: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis. Això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
2: Els operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent doncs, tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens podem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagi, menys incendis s'hauran d'apagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte de si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Quan més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer la seva feina. i quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda, ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també doncs, per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó se senti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
4: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la 4ª competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
5: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la 20ª de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
1: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. El seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
6: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido el mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre ha mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, miro el partido del básquet, miro también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese palau como nadie.
1: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma, de l'Igualada, i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
7: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
1: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
8: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
9: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
8: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sant Manat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. El gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, ha parlat de la feina feta fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: De seguida tornarem a connectar amb diferents punts dels incendis i pendents d'una actualització que ha d'arribar a aquesta hora. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa.
3: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber quin temps ens espera avui amb més calor. Lluís Miquel Pérez, bon dia. Explica'ns.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, aquesta calor molt intensa i, de fet, en aquests moments, temperatures que són escandalosament altes són barbaritats les que tenim. En el cas de l'Alt Empordà, nord de l'Alt Empordà, al voltant del Cap de Creus, a hores d'ara, 32-33 graus de temperatura. Però és que, per exemple, Portbou no s'ha baixat dels 33 graus aquesta nit passada. Per tant, una passada. Un ambient molt assolellat, per altra banda. Encara queden les restes de fum d'aquests incendis que ens han anat afectant les últimes hores i dies a molts indrets del país, però en general el cel no comporta núvols importants aquest matí. Alguns que s'aniran passejant entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, però poc destacables. Aquesta tarda, dos elements a tenir en compte. El primer, la calor encara més intensa que ahir a les comarques, sobretot de l'interior tarragoní, de les de Barcelona i de les de Girona. Per exemple, el Vallès, gran part del Pla de Girona, també l'interior del Camp de Tarragona, 40 graus o més. També 40 graus a la Ribera d'Ebre o cap al Pla de Lleida, 40-42, de fet. I segon element a tenir en compte, algunes tempestes que apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida aquesta tarda, que sobretot el que portaran és força vent. Per tant, molta atenció amb els incendis provocats per llamps i després per aquestes ventades molt seques que hi haurà. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Doncs en hora punta també ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, a aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Endavant, Sílvia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs hem de dir que encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i, per tant, si us expresseu cap a les zones dels incendis de l'Anoia, Sant Manat o la Bisbal, cal informar-se primer i evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les retencions als accessos sud, a la 2 a Sant Vicenç, a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, a la B23 aturades per accedir també a la Diagonal amb problemes a la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Just i Esplugues, i a la C32 amb aturades a Sant Boi. A la part nord destaquem les retencions a la P7, a Parets i Barberà, i també les aturades a la C17 a Mollet i la C33 i la C58 per accedir a Barcelona, com a les seves dues rondes que presenten força mobilitat. Com sempre, demanar-vos cautela. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Així doncs, un cop fet aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que les flames saltessin canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
6: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar, doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: Ens connectem ara mateix amb el centre de comandament dels bombers que s'ha instal·lat a Sant Manat, on l'inspector del cos, Eduard Martínez, compareix en directe per actualitzar l'estat de l'incendi. L'escoltem.
7: Nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran agents rurals, però doncs, al voltant d'unes 200 hectàrees, i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, uns 240 efectius, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
8: El que més preocupa, quins quins punts són i no sé si les condicions avui acompanyen o no, si seran una de les principals condicionants.
7: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en, una, en la segona ona de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
8: S'espera vent avui?
7: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar a component sud-oest.
9: Com tenim els nuclis de Caldes, que estaven més afectats, la zona del Farell?
7: Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres bàsicament hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i de nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment i en part en el cap, doncs puguin impactar, si agafen prota intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
8: Amb l'anàlisi que heu fet i amb aquestes condicions que creieu que avui podreu estabilitzar aquest foc?
7: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extraordinàriament complicat i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre, i hem de veure com es comporta. Preveiem doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos, i intentarem doncs, qualsevol conat doncs, ser molt contundents per a parar-ho. Si de cara al vespre doncs, les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o si els focos secundaris no en generen molta intensitat que puguin generar en els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada la tarda.
10: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui i quantes dotacions?
7: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir, estem parlant d'una setantena de recursos i al voltant de 240 efectius.
10: I del nombre d'hectàrees?
7: Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà i en rural.
9: Aeris ja s'han incorporat o estan per
7: comprar? Aeris s'han incorporat. Sí, aquests nous conats bàsicament és el sector central del que seria el flanc dret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre.
8: És terme de Caldes,
7: és terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldes secament.
8: Però Gallifa
7: no entra.
9: Pel que fa al flanc dret, que es temia que pogués avançar més en direcció cap a Sant Feliu de Codines, es pateix encara?
7: Es pateix encara bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foc secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora capacitat d'extinció.
8: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més a aquest perímetre?
7: Ara per ara, la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell. Seria el sector ara per ara més crític, i per aquest motiu l'hem mantingut confinat.
1: Aquesta és la darrera hora de l'incendi de Sentmenat que acaba d'informar-ne Eduard Martínez, que era el cap dels bombers, on continuen treballant. Ens explicava 70 recursos i 240 efectius. S'han cremat aproximadament unes 200 hectàrees i els esforços avui passen per controlar que no hi hagi represes fora del perímetre i mirar d'estabilitzar-lo, tot i que els bombers no veuen del tot clar que pugui ser avui per les condicions meteorològiques. El punt més crític, allò que més els preocupa ara mateix, és que les flames, el foc, arribi a la urbanització del Farell. On ja s'han aixecat totalment els confinaments, en tot cas, és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb un potencial d'afectació, aleshores seria de 4.000 hectàrees. Tornem doncs, a connectar amb la Pobla de Claramunt, on hi tenim els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Joan, bon dia, explica'ns.
11: No, ens trobem aquí a les Garrigues, en aquesta urbanització de la Pobla de Claramunt, que ha estat una de les més afectades en aquest incendi de l'Anoia, que ha cremat unes 500 hectàrees. Com dèiem, aquest incendi ha cremat no només vegetació, sinó que fins i tot ha arribat en alguns habitatges, i un d'aquests habitatges afectats ha estat el del David. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Vostè és veí d'aquí i el seu jardí ha estat afectat i se li han cremat alguna vegetació. Com va ser rebre l'avís d'aquest incendi?
12: Pues bueno, jo estava a Igualada, em va avisar la dona i ràpidament ja vaig decidir venir. Vaig decidir venir i gràcies a dos veïns d'aquella zona i un del meu carrer i jo que ens vam quedar aquí i amb les mangueres anàvem subjugant els jardins perquè no s'estenguem més. I inclús vam saltar 6 o 7 terrenys perquè no quedava ningú, bombers ja estaven saturats i anaven cap allà. I bueno, passar tota la nit aquí, anar remullant i per sort va ser una cosa ràpida i ja està, però bueno.
11: Abans ens comentaves que veure aquestes imatges després d'haver estat tota la vida aquí, que vas venir quan eres petit, com ha canviat de la percepció el veure aquestes terres cremades, calcinades i també part de casa teva?
12: Bueno, ara encara ho estic assimilant. Estic en procés d'assimilar-ho.
11: Com ens comentaves també, s'ha cremat alguns arbres al teu hort que tenies aquí baix de casa teva. També com serà aquesta recuperació, què us han dit les fonts oficials i com heu de procedir?
12: No ens han dit res encara, no ens han dit res. Imagino que s'ha de passar temps, però bueno, d'això no crec que... No sé si ens ajudaran o ens ajudaran, clar, no és una cosa principal. Per sort, les vivendes, tant el meu carrer com aquest d'aquí i el del darrere, que vam fer comprovar les cases, han estat els jardins i els horts que teníem. I ja està, ara pairo i ja està.
11: Doncs moltíssimes gràcies, David. Nosaltres seguirem aquí, a la Pobla de Claramunt, on, com dèiem, alguns habitatges han quedat calcinats i també molta part de la massa agrícola.
1: I això que planteges, Joan, aquest serà l'altre debat, el de les assegurances i què cobraran o no els damnificats per aquest incendi forestal. Gràcies, companys. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, aquí mateix, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar.
2: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: Mentrestant, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una màquina prohibida quan hi ha les circumstàncies que existeixen, que s'estan produint, que hi havia, vaja, Mont Carvajal.
13: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
14: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
13: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
1: I és que avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç d'Amunt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i també al Priorat. A Vinebre, per exemple, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat. A més, ho van fer-ho a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que, com us estem explicant, poden arribar a fregar els 44 graus. Per això, en aquest sentit, Protecció Civil recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: Una onada de calor que a vegades ens fa ser negligents, imprudents a l'hora del bany. Precisament ahir es va morir una nena de 6 anys ofegada a la tarda d'ahir, dimarts, a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer. Va ser a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons ha informat en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Panic.
15: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
16: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: Sí, 6 minuts falten per arribar a 8:45. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en només 13 minuts. Leo Messi continua fent història en les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest Mundial, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat, per tant, completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació, el neerlandès Hartman. És un defensa de 24 anys que arriba cedit pel Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat també al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, que és Àlex Calatrava. La primera edició dels Premis Dona i Esport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha guardonat fins a 6 referents vinculades amb el món de l'esport. Helena Fort, directiva del Barça, l'empresària Sònia Colomà, la periodista Mireia Vicente o l'esportista Araceli Segarra han estat algunes de les guardonades d'uns premis que volen reconèixer el talent, l'esforç i el lideratge de les dones que transformen l'esport des de diversos àmbits. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
17: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
18: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
17: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
19: Paraules noves que ja pots dir.
20: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
21: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
22: Ja està aquí, ja arriba Carolé.
21: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
4: Oio? Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten l'extinció dels incendis a Catalunya amb millors perspectives, però amb el context desfavorable del risc de foc forestal vigent arreu del país i en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització de l'última hora d'aquest foc.
7: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flandret com la part alta dels flandrets que habiten al mateix, la part alta de les zones més actives, i de fet, ja que més hem de fer en aquest sector, i tractar d'habilitar l'incendi al llarg del dia.
1: La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
3: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa tot just 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, la gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial, que han passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització d'última hora d'aquest incendi.
7: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
1: Doncs busquem més detalls sobre la darrera hora d'aquest incendi. Connectem tot seguit amb Sentmenat, on hi ha els nostres companys de Televisió de Sabadell, la Lorena Martín i en Josep Cullell. Josep, molt bon dia. Què ens pots explicar des d'aquí, des de Sentmenat, ara mateix?
6: Hola, què tal? Doncs estem aquí a Sentmenat, on just fa pocs minuts que hi ha hagut aquest canvi de torn dels bombers per continuar amb aquestes tasques d'extinció, que, com explicava el cap d'intervenció dels bombers, encara queda un dia llarg per endavant i que no saben si avui el podran tenir estabilitzat. De fet, tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Rueda. Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
6: Expliqui'ns una mica com s'està vivint des de dilluns fins avui tot aquest incendi que està tocant just aquí a la part nord del municipi.
9: La veritat és que s'està vivint amb molta angoixa i amb molt dolor, perquè per nosaltres aquesta part tan verda que ens caracteritza com a poble és molt i molt important per nosaltres. Però sí que hem de donar un missatge tranquil·litzador, perquè la veritat és que bombers i la resta de cossos de seguretat estan posant tots els mitjans que tenen al seu abast per poder estabilitzar i en el seu moment poder extingir definitivament aquest incendi.
6: El confinament va afectar també a alguna urbanització, no?, d'aquí a Sentmenat. Com està la situació ara mateix, els veïns, com ha ajudat l'Ajuntament a les persones que estaven afectades?
9: Bueno, el confinament era el que donaven les instruccions als ciutadans que estaven confinats, vull dir, no podia sortir de casa, i sí que vam haver de fer una evacuació d'un nucli disseminat que tenim molt voltant de bosc, o sigui, d'aguanta, i bueno, de moment tenim una família que hem de veure avui, amb la previsió que tenim, com actuarem a partir d'ara, però sí que l'hem hagut d'ubicar en un equipament municipal.
6: Confia que avui estigui estabilitzat. Quin missatge li donaria a la població, no, especialment a aquesta propera als focus dels incendis?
9: Jo confio i espero i desitjo que estigui estabilitzat aquest incendi, però no podem saber. El que sí que sabem és que anem millorant i que cada vegada anem encaminats a que s'estabilitzi i puguem controlar aquest incendi. Però tenim una orografia molt complexa, la climatologia tampoc ajuda, i el que ens estan dient els bombers és que tenim molts focus secundaris que fan que aquest perímetre no l'acabin de poder acotar de tot. Però jo crec que estem en bones mans i hem de tenir un missatge esperançador perquè anem a millor. Jo cada dia les xifres, tot i que s'ha cremat una miqueta més, però no s'està desbocant, ells ho van acotant i estan fent molt bona feina.
6: Doncs, Montserrat Rueda, alcaldessa de Sentmenat, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
9: Moltes gràcies a vosaltres per informar. Gràcies.
6: Doncs ja ho sabeu, companys, les paraules de l'alcaldessa de Sentmenat en aquest tercer dia d'aquest incendi d'aquest Sentmenat. Confiem que avui es pugui donar per estabilitzat.
1: Missatge esperançador el que ens dona l'alcaldessa de Sentmenat. Gràcies, companys, des de Sentmenat, des del Vallès Occidental. Ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on la majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'haurien aixecat, però només afecten encara uns 300 veïns que no ho estan, que estan encara confinats, per tant, que no s'ha aixecat per ells el confinament. M'estic referint als veïns de la urbanització del Farell, aquests 300 veïns, però també alguns de Sant Sebastià de Montmajor, que, insistim, estan les dues coses al terme municipal de Caldes de Montbui. Anem, doncs, cap allà. Allà hi tenim els companys de BOTV, en José Luis Pulido i l'Aina Ruiz. Bon dia, Aina. Què ens pots explicar tu des de Caldes de Montbui?
10: Bon dia, efectivament. Nosaltres ens trobem, però, també en el Sentmenat, en el centre de control, perquè és on s'ha desplaçat l'alcalde per assistir a aquesta reunió que ha tingut lloc fa uns instants, on s'ha actualitzat la informació de com evolucionar l'incendi aquesta nit. I com bé comentaves, són dues les urbanitzacions de Caldes que continuen confinades. Nosaltres ens hem volgut acostar a parlar amb l'alcalde, l'Isidre Pineda, perquè ens explica una mica com ho estan vivint aquests veïns.
23: Doncs, evidentment, amb molta preocupació. La situació, és veritat que durant la nit ha estat positiva,
8: s'ha aconseguit avançar sobretot en el front esquerre, en el flanc esquerre, que és el que afecta termes municipals de Sentmenat i de Castellà, però aquest cap de l'incendi i aquest flanc dret, que és el que seria el terme municipal de Caldes, sobretot el que afecta el confinament dels veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, és el que de moment es posa amb més esforços per intentar anar perimetrant tot l'incendi.
10: Ens ho explicàvem fa una estona. Un dels principals motius pels quals s'ha confinat aquestes urbanitzacions és per evitar el desplaçament.

0: S'acaben de rellevar ara mateix, ja s'han activat també els mitjans aeris, són 70 vehicles, 70 dotacions més els vehicles de suport, això sumat a tots els dispositius d'ADF, Protecció Civil, policia local, Mossos, que també estan a dalt a l'urbanització per assistir a aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho.
1: En aquest sentit, sabem que estàs en contacte amb aquests veïns que es troben confinats a les urbanitzacions. Explica'ns una mica com ho estan vivint.
0: Doncs, evidentment, doncs és una situació agradable, però i evidentment també estan passant molts nervis, cosa que doncs entenem, però també estan col·laborant moltíssim, vull destacar-ho, estan seguint les indicacions que sempre s'estan donant des de bombers, estem en contacte constant, hem fet des d'ahir també algunes connexions amb ells per anar donant-los el màxim d'informació actualitzada. Avui a la una intentarem fer una reunió, ja hem pactat amb bombers, també perquè els mateixos bombers puguin explicar als veïns i veïnes que estan confinats quina és la situació. Evidentment, doncs, intentarem tenir-los informats de la mateixa manera que també estem informant a aquells veïns i veïnes que estan allotjats als diferents hotels de Caldes o fins i tot també a la residència Santa Susana.
1: Moltes gràcies, alcalde.
0: Gràcies, bon dia.
1: Us explicava una reunió que tindrà lloc aquest migdia, a la una del migdia, per informar els veïns i sobretot tranquil·litzar-los. Estan sent uns dies complicats i confien els bombers poder-los estabilitzar aquest migdia.
2: Doncs estarem atents, evidentment, a aquesta reunió amb els veïns perquè els bombers els puguin tranquil·litzar una mica més. Recordem l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, però des de Sant Manat, on es havia instal·lat aquest comandament. Gràcies, companys de BOTV. On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb una potencial afectació de 4.000 hectàrees. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit ja han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i de Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona en concret de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi exhaustiu per saber si hi havia punts a millorar.
3: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
2: Les coses, sens dubte, pinten una mica més bé, però no ens podem relaxar perquè avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com totes aquelles activitats culturals relacionades amb les falles i amb el foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. Us ho estem explicant per activa i per passiva. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat també. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. És per això, és en aquest sentit, que Protecció Civil ens recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.

0: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: I afegim que una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia L9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombets de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
4: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I avui també us expliquem que augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. Ens ho amplia la Maite Polo.
5: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
6: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
5: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: I avui obrim la crònica esportiva parlant del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: I de la gesta d'Argentina als vuitens de final.
7: Sí, s'ha classificat pels quarts de final amb un partit que els aficionats de l'Albiceleste trigaran a oblidar. S'ha classificat pels quarts amb una victòria per 3-2 sobre Egipte i això que al minut 79 perdien per 2-0, però amb 3 gols en només 13 minuts van capgirar al marcador. Leo Messi va ser una vegada més artífex de la remuntada i continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular. El vuitè en aquest campionat que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Aquest duel entre Argentina i Colòmbia completa el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 de la nit es jugarà l'accés a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i també els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Hartman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit pel Burnley anglès. Abans havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. A més, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava, el barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, pensa en objectius ambiciosos.
8: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
7: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar les ordres de Manolo González. El club hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència a l'hoquei Lliga Femenina, tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
9: En la darrera assemblea general ordinària del club hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent, on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute, i en no aconseguir-ho fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
7: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Trissino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. Al seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i un altre a l'Europeu. I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del club patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al club blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma de l'Igualada i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
10: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou doncs, el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
7: Doncs moviments de mercat també en l'hoquei patins.
11: Perfecte. I és el moment de comprar i vendre, no?
7: I tant, exacte.
11: Gràcies, vinga, Cristina, que vagi bé. I la cultura, amb un nom propi, dos, de fet, dos noms propis. Primer, el de l'escriptor Ramon Solsona, que rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'altre nom propi, el de Màrius Serra, que ha estat guardonat amb el Premi de Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat a l'ofici del llibre. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
12: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
13: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
12: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
11: I la cinquena edició del Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos oferirà 3 dies de cultura per a totes les edats, del 27 al 29 d'agost, entre la Seu d'Urgell i Ripoll. És una crònica de Pirineus TV.
14: L'esdeveniment, impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna, busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territoris.
15: És una manera també de que la llibreria El Refugi participi activament de la Festa Major, que per nosaltres és important, i fer-ho doncs, aportant una mica un granet de sorra a través de la poesia.
14: La programació a la capital urgellenca començarà el 27 d'agost amb el músic Arnau Obiols i el poeta Martí Boada.
15: Hem acomodat un repertori bastant potent, no? des del músic, però que també és poeta, Cesc Freixas, a la poeta local Roser Maura, d'aquí de la Seu, i ho combinarem també amb 3 poetes més, l'Anna Pentinat, la Blanca Llum Vidal i la Ria Dueñas, que, per exemple, aquesta és l'últim premi a Madeo Oller, a millor poeta jove de Principat de Catalunya.
14: L'acte final del festival tancarà amb l'actuació del grup Glosa Càustica.
11: D'aquesta manera, doncs, posem avui el punt final al Notícies en Xarxa del matí. Gràcies per l'atenció. Us esperem demà a les 7 i, sobretot, guardeu-vos de la calor. Adéu, adéu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sentmenat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Fontmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. Ja són unes 35 les que han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetes, i una altra en una residència per a la gent gran. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. Uns 240 efectius segueixen treballant a la zona amb els mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector cap dels bombers, el David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i Pobla de Claramunt, que ha afectat a prop de 500 hectàrees, ja es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera i els focs de Savallà, del Comtat i de Selvanera a la Segarra. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees. Tot plegat en un context de risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa nivell 4 en més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 i les 6 de la tarda. Es restringeix l'accés als espais forestals tant a peu com amb vehicle. També se suspenen les acampades, rutes i activitats de lleure a l'exterior, les obres a les carreteres i als vorals, la sega de cunetes i qualsevol altra activitat de foc o pirotècnia. També el transport de productes forestals dins el bosc queda prohibit entre les 12 del migdia i les 8 del vespre. Una onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que podrien enfilar-se fins als 44 graus a punt de punts de Ponent, Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. També al litoral i al prelitoral podrien arribar fins als 40. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, que n'ha parlat a la xarxa.
3: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb nits tropicals o fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Són les 9 i 3 minuts. Estarem, com cada dia, fins les 11 en punt del matí, si tot va bé la segona hora, amb l'alcalde Stanis Fors, aquí a la ràdio, per desitjar-vos bona festa major, per fer un repàs a com ha anat l'any, tancant les entrevistes polítiques i bé, dibuixant el que serà la finalització d'aquest curs polític 25-26 i, per què no, explicant com anirà o com veu, creu ahir que anirà aquest curs polític 26-27, que és el previ a les eleccions municipals. Però bé, l'important és que començarem Festa Major. Avui hi ha el pregó, hi ha un munt d'activitats, concerts, traques, completes... Bé, tot el que habitualment passa al voltant de la Festa Major i que ens agrada viure i celebrar des d'aquí, des d'Arenys de Mar... El que tradicionalment passa perquè és el que passa, eh? No hi ha més. És a dir, la Festa Major es marca i ve marcada per la tradició dels actes habituals, sempre més o menys els mateixos i sempre més o menys de la mateixa manera. Per tant, tindrem Festa Major i tindrem avui, evidentment, entrevistes, informacions al voltant d'aquesta Festa Major. Però abans, deixeu-nos aixecar una mica la mirada i ja tornarem al que habitualment passa. Amb clau aranyenca, després mirarem en clau general, el concepte espai-temps, sobretot temps. És un concepte que varia conforme et vas fent gran, el temps canvia. Quan ets més jove, quan ets petit, un dia, una hora, una setmana, és un espai de temps molt llarg, molt ampli, conforme sumes anys i tens cada cop més edat. Aquest concepte setmana, hora, cada cop és més petit, cada cop és més curt, cada cop s'apreta més. El tema no és una qüestió espai-temps en qüestió vital, sinó és que quan es posa ja es delimita el temps a un moment concret. Per exemple, quan algú diu d'aquí un any, d'aquí una setmana, d'aquí dos dies, quan algú diu demà mateix, ja limita el temps. I malgrat se'ns pugui fer més llarg o més curta percepció nostra, el temps queda clarament identificat. Demà mateix és demà. És a dir, quan hagi passat la nit, si es diu a la tarda, i comenci un nou dia. Els veïns de Pau Costa ja fa setmanes, de fet ja fa anys, i això és cíclic, que viuen amb aquest so que ara us posarem. Ocellets i clon clon. Això que heu sentit ara és l'etapa d'una de les clavegueres que hi ha al Rial de Pau Costa. Unes clavegueres que fan soroll, com heu pogut sentir, cada cop que passa un cotxe, indistintament si passa a les 10 del matí com si passa a les 4 de la matinada. Passa el vehicle i clum, clum. Molt bé. Evidentment és un so molest que ha provocat alguna instància, que ha provocat queixes, que els veïns, evidentment, sobretot ara a l'estiu, que s'obren les finestres, doncs noten amb certa força i, per tant, que han portat a l'Ajuntament el fet de intenteu arreglar-ho. No només els veïns, sinó també el darrer ple, i no ha estat la primera vegada, des de les files de la CUP, la regidora Patsilà en referenciava.
6: Demanem que es facin arranjaments a les tapes del clavegueram del Rial del Vareu perquè deixin de fer soroll.
7: Regidor, com vulgui.
8: Sí, s'estan buscant solucions perquè no són efectives i, si recordeu, s'havia parlat de que s'havia descobert una espècie de goma de silicona nova que absorbia. Doncs em comenta el cap de la brigada que arriben demà i que literalment l'anem a posar demà sense falta.
5: Demà sense falta. És fàcil. Això passa el 26 de juny. Demà sense falta és 27 de juny. Queda clar, no? Espai-temps. Espai, Arenys de Mar. Temps, demà sense falta. So d'aquesta passada nit. Heu vist la pel·lícula de James Bond, El mañana nunca llega? Doncs diríem que podríem estar vivint amb una pel·lícula de James Bond, perquè El mañana nunca llega. Demà mateix no va ser el 27, 28, 29, entenem que és cap de setmana, no és una actuació urgent, bé, pel que hi viu a sobre, probablement sí, però en el context del que podíem dir que és una urgència, no és una urgència. Bé, dilluns 29, tampoc. 31, que no hi ha 31 dies. 1 de juliol, 2 de juliol, 3 de juliol. Bueno, fins a dia d'avui, que és dia 8 de juliol, i que estem amb la mateixa situació. I algú podrà dir, bueno, és que no era aquesta l'etapa de claveguera. Probablement no. Jo no n'he sentit cap altre que soni tan fort amb tot el Rial de Pau Costa. I pel que he pogut entendre i pel que he pogut parlar directament amb veïns i amb la persona que fa la pregunta, estem parlant d'aquestes dues tapes de claveguera. Però, en tot cas, si no han anat a arreglar aquesta, podríem revisar les altres. No? És allò de la feina ben feta no té fronteres, la feina mal feta no té futur. No? Això deia el govern de Convergència als anys 90, 80, 90, no? La feina ben feta, la feina mal feta. Doncs, sembla que aquí la feina no té futur, per dir-ho d'alguna manera. Doncs, bueno, tornarem un altre cop, ho expliquem ara, a veure si el demà mateix, el mañana, alguna vez llega.
9: Hoy no.
5: Hoy no? Hoy no, eh? I mañana?
9: Mañana!
5: Bueno, pues oiga, ja intentarem que mañana... mañana no creo tampoco, perquè és festa Arenys de Mar. Ja veuran, tampoco mañana tampoco serà. I divendres, com que es pon, dissabte i diumenge no és urgent. Per tant, ja el dia 13, aviam com planifiquem la setmana i ens hi posem a, i ens hi posem a arreglar-ho. Per cert, parlant de feina ben feta i feina mal feta, ahir el president Illa i la portaveu Paneque deien hem de fer un pla per ampliar i millorar les franges de protecció, perquè això no pot ser, se'ns està cremant el país, hi ha hagut incendis, ahir en van haver més de 30, un d'ells a Argentona. Ja, vull dir que l'hem tingut a prop, eh? Era polígon industrial, el de Can Negoci, però vull dir que i la fumera era brutal, els que van passar per la C60, hi ha imatges a les xarxes socials, els que passaven per la C60 ho van poder veure. Els grossos estan... els grossos de la Catalunya Sud estan controlats, el gros de la Catalunya Nord encara no, i aquest és important perquè té molts milers de persones fora de casa. Ens parlaven i ens explicaven veïns de les zones desallotjades d'algunes poblacions d'aquestes zones. Ens deien que ja els han dit que en 4 dies no podran tornar a casa seva, 4 dies més, no podran tornar a casa seva. Bonica la reacció dels veïns de Tuïr, ho trobareu a VilaWeb. Si entreu a VilaWeb, trobareu que han fet un reportatge sobre com s'estan vivint i com s'ha aixecat la solidaritat a la Catalunya Nord i la població de Tuïr, que podria ser un Arenys de Munt, més o menys, estem parlant de 7.000, 8.000 habitants, bé, ha posat a disposició el Casal dels Ciutadans, que seria una mica doncs, aquest espai social, doncs dels ciutadans de les poblacions desallotjades perquè puguin ser atesos. La solidaritat està fent recollir menjar, mantes per posar a terra, mantes no necessiten, però bé, menjar, roba, tot el que pugui necessitar la gent desallotjada de casa. Vull dir que certament entre la comunitat catalana del Rosselló hi ha una mobilització brutal a la Catalunya Nord per mirar de donar suport als molts catalans allà desallotjats per culpa d'aquest incendi. A la Catalunya Sud, a la Catalunya on vivim nosaltres, sembla que els més intensos estan controlats. Catalunya del Centre, Catalunya Sud seria el País Valencià. A la Catalunya Centre, que és on vivim nosaltres, sembla que els més grossos estarien controlats i que, en tot cas, avui encarem un dia en el que els focs i les altes temperatures tornaran novament a posar apretada valent i a posar a prova la coordinació, la força i la resistència dels bombers. En definitiva, que el president ja deia l'altre dia, hem de fer més franges de protecció i farem un pla per ampliar les franges de protecció. Bé, el problema del president Illa en general i dels darrers governs en concret, tots, els colors que siguin, és que molta, diguéssim, sabeu-lo de Pere i el Llop, no? Vas tants cops a... anuncies tants cops el desastre o anuncies tants cops una cosa que al final, quan la fas, ja ningú se la creu. Doncs una mica el govern de Saludilla i el govern de la Generalitat és el que li passa. Perquè, clar, quan ara fa un any ens estàvem ofegant de set i vèiem com els pantans estaven a mínims històrics, el propi govern de Salvador Illa, el propi president, va anunciar un pla de xoc per recuperar aqüífers i per fer possible que una situació com la que estàvem vivint no es tornés a repetir, entre el qual hi havia l'ampliació de la dessaladora de la Tordera de manera urgent per el 2027 a molt estirar 2028. De moment, com que ja ha plogut, ja es parla del 2034-2035 i, evidentment, totes les obres urgents i preferents i prioritàries ja no són ni urgents, ni preferents, ni prioritàries. Més o menys el que ha passat amb Rodalies, que també es va anunciar un pla de xoc per dignificar la línia, per fer que aquí a la R1 la cosa anés millor, perquè els endarreriments no fossin tant, perquè els trens fossin més fiables. Va venir un secretari d'Estat de Madrid que va dir jo me quedo a vivir en Catalunya hasta que las cercanías funcionen bien. Rodalies en Catalunya. Hasta que las rodalies funcionen bien. Bueno, doncs a les 2 setmanes ja havia marxat un altre cop a viure a Madrid i els que agafen Rodalies veuen que en cap cas funcionen bé, que el desdoblament de l'R1, que s'havia dit això és prioritari, ja no és prioritari, ja ni se'n parla, que el tren orbital sí, bueno, però de moment el tram de Mataró a Argentona ja ha desaparegut en aquest pla que han presentat de cara al 2040. És a dir, el que havia de ser immediat i havia de ser urgent, 2028, com a molt estira 2030, ja ho han xutat cap al 2040, i així anem. L'impuls del català. S'havia parlat de que el català seria present a les plataformes, a les pel·lícules, al cinema, un acord amb Esquerra Republicana, per cert, això ho havia apretat Esquerra. Que si el català, que si no, no hi havia acord, bueno, els hi van prometre que sí, que farien un acord i tal i no sé què, que la presència del català, aneu a Netflix. No arriba ni al 4%. L'oferta en català, tant als cinemes com a les plataformes de streaming. Pla de xoc, perquè els nostres alumnes no saben de matemàtiques i no tenen comprensió lectora, des del govern, ensenyament, implantarà un pla de xoc, entre les mesures hi haurà un intent de la baixada de ràtios per millorar la qualitat educativa i fer que les matemàtiques les reorientarem perquè els nanos aprenguin. Tornem a estar a la cua d'Europa en matemàtiques. El pla de xoc no funciona, si és que hi ha pla de xoc, i la veritat és que tampoc no, la cosa no funciona bé. I així podríem anar, fent. Habitatge, farem 200, inicialment, 210.000, uns mesos després, habitatges al llarg d'aquest mandat i al llarg dels propers anys, que ara 2030, a Catalunya, la Generalitat haurà impulsat 210.000 habitatges per controlar el preu de l'habitatge i donar-hi accés a la gent que el necessita. No som al 2030, però els períodes d'execució de l'obra pública tenen uns terminis que ja no es compliran. És a dir, els terminis d'execució de l'obra pública fa que aquests 210.000 habitatges que s'havien de construir anunciats al Parlament de Catalunya pel propi president no seran possibles. El 2030 no estaran fets. Repeteixo, perquè el termini d'execució de l'obra pública no ho permetrà. I així anar fent. Per tant, d'aquesta idea del pla de xoc de les franges de protecció i tal i no sé què, doncs, bueno, lo de Rodalies, lo de les desaladores, lo de l'habitatge públic, lo del català, va camí de ser una altra promesa incomplerta.
10: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
5: Tothom a casa avui, tothom a casa. No, res, hores centrals del dia, les 10, les 11, les 12, des de les 10, dos quarts d'11, fins les 6 de la tarda, com Andalusia, tu. Fotuts a casa, ventilador, ombra, fresca, i a deixar passar les hores, perquè avui sembla que la temperatura tocarà sostre, batrem rècords. També diuen que la setmana vinent tornarem a batre el rècord d'avui, però avui serà el dia més calorós d'aquesta segona onada de calor i probablement una onada de calor que superarà amb temperatures la de la setmana passada, la de fa 10 dies. És a dir que aneu en compte, molta hidratació, molta fresca i molta paciència, molta tranquil·litat i sobretot mirar per la finestra, que si veieu alguna columna de fum, avisem ràpidament als bombers. Qui ens aporta totes aquestes dades és el Quim Serra, des del Consell Comarcal.
11: Molt bon dia. La situació meteorològica continua marcada per les altes temperatures que avui ens portaran al seu punt màxim, entre avui i demà, de fet, amb valors que a la costa poden arribar als 34 graus i als 36-37 graus a l'interior de la comarca. De fet, hi arribaven ja algunes màximes a fregar els 36 cap a la zona interior del Maresme, Tordera, també cap a l'àrea de la zona de la Serrada Litoral, cap al Montnegre, i avui doncs, encara pujaran més aquestes temperatures. En una jornada a la qual el sol serà el protagonista, podran aparèixer alguns núvols prims aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que afectaran la zona del Pirineu i Prepirineu, però que en cap cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos avui, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà continuarà exactament la mateixa situació, amb núvols prims de tarda, conseqüència de les tempestes que hi haurà cap al Pirineu i Prepirineu, però que en cap cas no regaran el Maresme, amb unes temperatures que demà seran tan altes com les d'avui, o fins i tot encara un palet més a les hores centrals del dia, de nit també calor nocturna interna destacable amb aquests valors al voltant dels 25-26 graus, fins i tot cap aquí a la zona costanera de la comarca, i que de moment s'ha de mantenir al llarg dels pròxims dies. Divendres la cosa comença a canviar una mica, les temperatures baixant lleugerament, sobretot a les hores centrals de la jornada, amb vent que s'anirà reforçant sobretot de cara a la tarda de component nord-est, i justament aquest vent més fresquet de mar cap a terra és el que dissabte farà que les temperatures baixin de forma més clara, tant les màximes com les mínimes. Tindrem un respir pel que fa a la calor, i diem que tindrem un respir perquè de cara a la setmana vinent tot apunta que tornarem a tenir una nova calorada important.
5: Per cert, moltes famílies que fan, o molta gent, molts veïns que fan, com que fa molta calor i a dins dels habitatges la calor del dia fa que jo sigui un petit forn, surten a patis i terrasses a fer sopars, no? Sopars a l'aire lliure, buscant aquesta fresca, i com que doncs, no tothom té terrassa, no tothom té pati, doncs qui en té convida amics, família, i fem d'això una trobada comunitària. Hem de ser conscients que al nostre entorn hi ha veïns, i que, per tant, hi ha gent que el dia següent treballa, que hi ha una normativa de soroll i que, per molt que ens alegrem d'estar tots i de recuperar la fresca, doncs hem de ser educats i conscients de que potser el nostre veí, que es lleva d'hora el dia següent, doncs vol dormir i descansar. Ho dic perquè la policia local aquesta nit ha hagut d'anar a algunes terrasses, a alguns patis, perquè estaven allà sopant, fent sobre la taula, fent compartint, i estaven molestant els veïns. Els han hagut d'avisar, de dir, escolti'm, baixeu el volum, perquè esteu generant neguit a la gent que us envolta. Aquesta és una de les... I l'altra és... Els que teniu així motos que foten soroll, quedeu-vos a casa, xatos. És a dir, no cal que sortiu, no? No? Ja sabem que la teniu més grossa i més sorollosa que ningú. No passa res. Ja ens l'ensenyareu a l'hivern. No passa res. És a dir, la deixeu a casa, no sigui el cas que amb tanta calor s'espatlli, i apagadeta, sense fer soroll. Allò que a les 3 del matí trobar el quinqui... O el que té la moto grossa, no? El que la té més grossa així, així amb el tub aquell, doncs... No. Igual que els que sentiu, escolteu reggaeton o qualsevol altre tipus de música al cotxe, que us agrada sentir-la forta, em sembla molt bé. A casa us poseu els auriculars fins que us rebentin els timpans. Al carrer, les finestres pujadetes, amb l'aire condicionat, que el cotxe s'està molt bé, finestra pujadeta, i la música, el so que toca. No cal, a les 3 del dematí, anar amb aquell tio que et va plorant a la guantera. No cal. Això se'n diu educació, respecte i convivència. El mateix diria si escoltéssiu òpera. No cal portar l'òpera. Allò tan mono que fa el Richard Gere a la Julia Roberts, allà al Pretty Woman al final, i que tant mola i que tant ens emociona a tots, no cal fer-ho a les 4 del matí, perquè no tots som Julia Roberts, ni tots són Richard Gere. Per tant, musiqueta baixeta, finestres pujadetes, l'aire condicionat del cotxe ben posadet, també, i a respectar el descans dels altres. I qui vulgui música forta, que es rebenti els timpans amb uns auriculars. Vinga, hala. Vinga.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
12: Marta.
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: I'm
14: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
15: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
16: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
15: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
16: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
15: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
16: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
15: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
17: Segueix-nos a les xarxes socials.
18: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Va, amb 4 minuts arribem a 2:15 del matí. Som a Ràdio Arenys. Avui és dia important, és dia gran. És un dels dies marcats al calendari a Arenys de Mar. És el dia del pregó, és el dia de la nostra festa major. Demà és el dia del nostre patró, d'un dels patrons, el patró gran, se'n diu. No sé si gran o petit, però bueno, en tot cas, se'n diuen que aquesta és la festa major gran i l'altra és la festa major petita. Es fa per la durada. Aquesta és més llarga, l'altra, en teoria, són més curtes, són 2-3 dies i para de comptar. En tot cas, és el que marca, sens dubte, l'inici de l'estiu arenyenc i hi ha un munt d'activitats tradicionals, moltes d'elles, des dels concerts, com el concert de festa major de la banda de l'Escola de Música o la Traca, les Completes, les Barraques, la Fira, per exemple, el Castell de Focs. Bé, tot un seguit d'activitats que ens agraden i que, bueno, que fan que aquests dies siguin certament diferents. I per què no? Dies de família, el dinar de festa major, per què no? Tots al voltant d'una taula, després d'una nit llarga, preparant una nit que tornarà a ser llarga. Bé, tradicions que vivim aquí a la nostra vila, en concret al voltant del dia 9, no fem res especial, eh? A Premià també ho fan, també ara aquests dies amb Sant Cristòfol, a Canet ho van fer ara fa uns dies amb Sant Pere, a Vilassar ho fan amb Sant Joan, a Mataró ho fan amb les Santes. Bé, cada població té un dia igual, amb una data diferent. A 8:45 de la nit, moment àlgid, amb aquest pregó i aquest brindis popular, el pregó que cada any va canviant d'entitat i avui, en aquest 2026, va a càrrec de l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar. Parlem-ne, i per això saludem a l'Albert Lloret. Albert, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre'ns. Com serà el pregó d'avui, Albert?
1: Bé, el pregó d'avui, com s'espera, normalment, en un dia com és la Festa Major del Poble, que sigui una mica festiu, lògicament, hem de celebrar el que deia, la Festa Major, i la idea és, diguéssim, recordar les coses bones que té el nostre poble, no? I estimular la gent perquè les gaudeixi i les reconegui. Aquest seria el motiu principal del nostre pregó, a part de recordar a tothom, lògicament, que la nostra entitat fa 25 anys que en forma part de la nostra societat i que en som molt orgullosos de que avui puguem fer aquestes paraules a tot el poble, lògicament.
0: Per tant, una mica posar en valor, no?, tot el que té Arenys de Mar, tot el que ofereix i tot el que en gaudim, els que vivim, i d'alguna manera doncs, multiplicar o ampliar aquest orgull de pertanyença, no?
1: Efectivament. Jo crec que els arenyencs destaquem, almenys la gent que ens coneix i no és del poble, destaquem per l'orgull que sentim per la nostra vila, no? I és maco de recordar, doncs, totes les coses que tenim en comú i aquest orgull que ens ajunta a tots, doncs, a ressaltar-lo i recordar moltes de les coses que fa que molta gent valori la nostra vila i que vingui a viure o vingui a participar d'aquestes festes i totes les coses que es fan al llarg de l'any, que se'n fan moltíssimes i és bo de fer-ho públic de nou, no?
0: De fet, l'agrupació fotogràfica molt sovint participa d'aquestes activitats perquè de manera activa, de vegades en algunes, doncs vosaltres hi formeu part, i de manera passiva perquè moltes vegades us encarregueu, vosaltres com a entitat o membres de la vostra entitat, us encarregueu de deixar-ne testimoni.
1: Efectivament. Encara que passem desapercebuts quan fem activitats a peu de carrer, fent petits reportatges de tot el que es fa al poble, perquè normalment intentem que no se'ns noti, però sí que en formem part, intentem col·laborar amb totes les activitats que se'ns demani i amb altres entitats també tenim molt bona relació. I tot el que sigui fomentar el món cultural del poble i deixar-lo amb un àlbum fotogràfic per la història de la vila, creiem que és una feina que s'ha de fer i nosaltres estem molt orgullosos de fer-la.
0: Avui suposo que deixareu constància en moltes imatges d'aquest pregó, eh? Vull pensar que en tindrem fotografies d'aquest pregó.
1: Sí, la intenció és aquesta. En serem diversos, a part d'allò que faré el pregó en persona, però tindré diversos companys que estaran al voltant de la plaça intentant fer fotos durant l'acte, i especialment al moment del brindis, no? Que és la fotografia final, que volem que quedi el record de tothom.
0: Jo quan no poso en dubte les teves dots d'orador, Albert, però quan vaig saber que la fèieu vosaltres vaig pensar, però si les fotos no parlen, saps? Les fotos no tenen no. So.
1: És veritat. Aquest és el petit inconvenient per entendre'ns. Nosaltres estem molt acostumats a estar al darrere de la gent i al darrere de la càmera, no al davant, davant de tothom. Però bé, crec que ho farem dignament i superarem la prova. Veurem com va.
0: Cal dir que, i m'agradaria referenciar un moment l'entitat, quants socis sou ara mateix, Albert? Perquè mira, en segons quants.
1: A l'actualitat som 105 socis, fins a dia d'avui, cosa que estem molt orgullosos perquè hem crescut molt en aquests últims 4 anys i, a més, s'ha de dir que s'han incorporat gent jove, que no és fàcil perquè avui tothom, els nanos, doncs, tenen moltes altres coses al cap i la fotografia la tenen molt a l'abast amb el mòbil, però s'han ajuntat ara una sèrie de gent jove que participa molt i després també una de les coses que estem molt, molt orgullosos és que pràcticament el 50% dels nostres socis són dones, per entendre'ns, i a més, tant els uns com els altres som molt partícips de totes les activitats que fem. És una entitat molt activa, gràcies a Déu, i esperem que continuï així.
0: Mira, ara has dit el 50% són homes i el 50% gairebé són dones. Parles dels joves. Clar, és tot molt... Abans, fer fotografia era fer fotografia. Agafaves la càmera, feies la foto. Ara hi ha la càmera, hi ha el telèfon mòbil, hi ha la càmera compacta, hi ha la càmera reflex, hi ha la gent que fa una foto normal i després la treballa en Photoshop i és allà on realment li fa donar aquell plus. Hi ha gent que no treballa en Photoshop i el que fa és intentar fer una foto com tota la vida. Hi ha el fotoperiodista, hi ha l'artista, és a dir, en aquestes 105 persones i en les milers que hi ha fora, hi ha moltíssimes sensibilitats diferents, no?
1: Pues mira, si són 105 persones que en formem part, són 105 sensibilitats diferents i 105 mirades diferents. Cadascú interpreta la fotografia a la seva manera i nosaltres volem que sigui així, perquè això que et comporta és tenir una entitat diversa i pots aprendre moltíssim del punt de vista dels altres. El fet de que sigui en mòbil, que sigui amb càmera digital, que sigui amb càmera analògica, que la puguis editar més en Photoshop o tal qual surt de la càmera, etcètera, ja és una qüestió personal. Ara també ens vindrà el món de la intel·ligència artificial i veurem com ens afecta. Però a hores d'ara nosaltres el que més valor li donem és a la fotografia en si, que és el que ens transmet cada fotografia. Per tant, aquest és el motiu final de la nostra entitat, que la fotografia arribi a la gent i que li faci sentir coses.
0: Doncs avui serà un plaer escoltar-vos i iniciar aquesta festa major, que ja haurà viscut algun acte, però oficialment iniciar aquesta festa major amb aquesta reflexió que fareu des del balcó de la Casa Gran, des de l'Ajuntament, i amb aquest brindis en el qual serà un plaer participar-hi. Albert, moltíssimes gràcies i bona feina.
1: Moltes gràcies i ens veiem aquest vespre.
0: Ens veiem aquest vespre, recordeu, a 8:15 a la plaça de l'Ajuntament.
2: L'actualitat a la ràdio.
0: Bueno, si anem a 8:15, us haureu d'esperar una hora. M'he liat jo d'hora. Estava mirant aquí a la web municipal. És 8:15, 8:30. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
3: Molt bon dia, Josep Maria. Ara que parles de 8:15, dic que a partir de 8:15, si es troben a l'Ajuntament, ens poden escoltar, perquè farem un programa especial a partir d'aquesta hora, per tant...
0: Superxulo. Sí. Com cada any estarem allà amb, bueno, des del balcó, des de... Bueno, des del balcó, tu.
3: Sí, a mi m'agrada. Sí.
0: Des de dalt, aquella panoràmica. Des de tot arreu, en aquest programa especial que fem habitualment i que avui tornarem a fer-lo. I que doncs explicarà tot el que passa. Que comença un sansanon, ja comença estressat aquest sansanon.
3: Sí, de fet, un gruix de les activitats es concentren avui, dia 8, just amb el tret de sortida. Ara ho parlaves amb l'agrupació fotogràfica d'Arenys, però hi ha molts més actes. Per exemple, més o menys a la mateixa hora, des del Cau Flors i Calcat estaran preparant la botifarrada popular que es fa sempre just abans de les completes, que les completes doncs seran posteriorment. Aquest any es preveu cuinar al voltant de 750 botifarres, una xifra superior a l'any passat davant l'èxit que va tenir, i dir que els tiquets, normalment el programa de Festa Major posa que es poden anar a recollir a partir de les 7 de la tarda, però s'ha avançat l'hora. S'ha avançat a les 5 perquè, tenint en compte el gruix d'activitat que ara parlàvem, doncs es preveu que la gent es concentri entre les 9 i les 10 a menjar la botifarra i, per tant, ja hagin pogut vendre els tiquets. Escoltem un dels responsables, Feliu Roca.
4: La botifarrada sempre és el dia 8 per coincidir amb les completes i la traca i doncs que la gent vingui a sopar allà a la placeta i anar fent ambient. I aquest any coincideix tot i el més probable és que molta gent s'acumuli doncs entre les 9 aproximadament, que és quan acaba el pregó, i les 10, que és quan comencen completes. Aleshores, des del cau el que hem fet per la botifarrada és obrir la venda de tiquets abans. Aquest any es podran comprar doncs a partir de les 5 de la tarda i a la placeta mateix. En posem a la venda 750, una mica més que l'any passat perquè va anar molt bé.
3: Com dèiem, hi haurà aquesta botifarra de popular que estarà amenitzada amb un bingo musical, que fan des de les 7 de la tarda també a la plaça de l'Església. Els membres del CAU, en aquest cas, ho fa la unitat de trucs, aquest bingo que els serveix doncs per sufragar els campaments d'estiu que comencen en breu, just passat doncs aquesta festa major. Per tant, una bona oportunitat de gaudir de la tarda amb aquest bingo musical. I ara parlàvem de música, però la música serà gran protagonista a aquesta festa major. Començarà amb l'Ocerit, que teníem previst fer l'actuació a 6:45 de la tarda, si no m'equivoco, no m'agradaria equivocar-me d'hora, a la porxada de la plaça del Mercat Municipal, però s'ha canviat. Es farà aquí el Calissai. El motiu és aquestes altes temperatures, l'espai doncs que fa que vulguin tenir un espai que pugui sufragar aquesta calor, intentar doncs que no els afecti tant. Normalment és a 6:45, si no m'equivoco.
0: Doncs és a les 6, no sé si han canviat l'hora, el concert es farà 6 de la tarda a Riera davant del Calissai.
3: Es farà
0: 6 de la tarda, concert de l'Ocerita.
3: Sí, exactament, es farà aquí, i just en aquell moment, a partir de 6:45 de la tarda, hi ha un gran esdeveniment, perquè un dels protagonistes també de la Festa Major són els gegants. Els gegants, doncs, aquest any estrenen vestuari, ho fan en Tallaferro i la Flor d'Alba, en Roc i la Maria. En aquest cas, doncs, amb aquests nous vestits, gràcies al procés participatiu, que manté la mateixa essència cromàtica, doncs, que ja teníem, però els hi podrem veure aquests nous vestits que després baixaran amb cercavila fins al pregó. I ho dèiem, la música és gran protagonista, al marge de les barraques que aquest any celebren els 25 anys. Avui hi haurà la primera nit amb Miquel del Roig i també els amics d'en Manel, que són Miquel del Roig, doncs no fa falta que en parlem massa, doncs, perquè cada any doncs el tenim aquí, però sí que els amics de Manel faran un concert de versions. Entremig, amb aquests 25 anys de barraques, doncs també faran sortejos des de la Comissió de Barraques, doncs, com un dels actes novedosos d'aquesta festa major. I un cap i uns dies doncs carregats d'activitats, perquè també hi haurà les completes, abans la traca, que enguany canviem de pirotècnica, L'any passat va ser la d'Estalella i aquest any és la igual. I de moment el que et puc avançar per demà els focs, per avui la traca doncs seguirà el mateix format
0: com
3: habitual
0: sempre.
3: Que sempre, pels focs. Al voltant de 15 minuts, Josep Maria.
0: Home, uns minutets més, no? Dos, tres minutets
3: veurem. 15 minuts, al voltant de 15 minuts, amb un espatec final de 3 minuts.
0: Molt bé.
3: Molt de color, molta vistositat, llum. I esperem doncs que siguin uns focs artificials doncs que ens faci fer aquest... Oh!

0: trànsit, també amb afectacions de trànsit importants, Entre avui, demà i divendres, i també dissabte i diumenge, potser el més destacat és el que afecta la Riera, perquè s'hauran de retirar els vehicles des de les 2 del migdia fins a les 12 de la nit, i això doncs tindrà moltes afectacions de trànsit, però en tot cas destacar que s'ha hagut de preparar, fer-ho amb antelació per poder coordinar la feina dels diversos agents. En parlarem a l'informatiu també amb tot el que explica el seu cap, Juan José Martínez Ortigosa.
1: Doncs posar en valor la feina que farà la policia local i també la brigada municipal aquests dies, que farà una feina fonamental per al normal funcionament de la Festa Major, així com la Creu Roja, els bombers i totes les assistències que tindrem a disposició en els diferents actes.
0: En un moment d'un pic àlgid de calor, veurem si s'adapta d'alguna manera també amb la regidoria de festes i si podem parlar amb l'alcalde Stanis Forts, doncs que el tindràs aquí, doncs esperem que a veure si hi ha se fa alguna actuació o mesura per mitigar aquesta calor. I acabem amb esports, segurament en parlaràs, amb billar, perquè demà hi haurà un torneig de billar a l'Ateneu Arenyenc i també el torneig de pesca Mar Esport, tradicional també doncs, per aquesta Festa Major que en parlarem al llarg d'avui.
1: Doncs, per tant, billar i pesca són dues de les activitats esportives lligades a la Festa Major de Sant Seron, una a l'Ateneu, l'altra al Club de Pesca Mar Esport, i, evidentment, la possibilitat de poder fer esport fora de les zones centrals del dia a qualsevol dels entorns aranyencs. Gemma, honor i glòria.
0: Igualment.
2: Ràdio Arenys amb Sant Seron. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
3: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
2: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
3: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
2: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
5: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
6: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
5: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
6: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
5: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
6: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
5: Reserves al 930 234 522.
6: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
11: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Saclavella 16.
10: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
12: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès...

0: Anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Em sap...

0: 3 quarts i 2 minuts a 10 del matí, som a Ràdio Arenys, en aquest pas sota el paraigües d'aquesta festa major que començarà avui i que ens omplirà d'activitats Arenys fins al proper diumenge. I, evidentment, amb convivència amb moltíssimes altres activitats. Algunes es duran a terme aquest cap de setmana i d'altres seguiran després de la festa major i que organitzen entitats culturals tan dinàmiques com l'Ateneu Aranyenc. Francesc Arcella, bon dia, benvingut. Com estàs?
1: Molt bé, molt bon dia.
0: I molt bon dia. Escolta'm, l'Ateneu Aranyenc, que, bé, viu també aquesta festa major una mica, no?
1: I tant, i tant. Tenim encara, al mes de juliol, tenim uns quants actes programats i agost i algun de tot l'estiu, o sigui que tenim activitat.
0: Moltíssimes activitats. Mm-hmm. Per on comencem, Francesc, va?
1: Doncs mira, comencem per dues exposicions que ja estan obertes al públic, una que té a veure amb el nostre estimat Antoni Gaudí. Durant el mes de juliol, a la sala Fèlix Cucurull, s'exposen els projectes i estudis del jove Antoni Gaudí, que sabeu que celebra aquest any els 100 anys de la seva mort. La càtedra Antoni Gaudí, de l'Escola Superior d'Arquitectes de Catalunya, acompanyat de la mà de l'Antoni Parisio, han cedit a l'Ateneu Aranyenc els dibuixos i projectes del jove
0: Antoni Gaudí,
1: del jove arquitecte Antoni Gaudí. Mm. Aquesta exposició ha estat exposada a dues ciutats de Catalunya i ara tenim la possibilitat de veure-la a l'Ateneu Aranyenc i estarà oberta tots els matins del mes de juliol. Realment és una exposició molt maca i que per una sèrie de motius doncs, hem tingut la possibilitat de portar-la aquí a l'Ateneu i, escolta'm, jo crec que val la pena veure els dibuixos i el pensament que tenia l'Antoni Gaudí jove, perquè havia acabat d'estar llicenciat com a arquitecte, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que és una exposició que val molt la pena.
0: Doncs no us la perdeu, aquests dies que es parla tant d'Antoni Gaudí, doncs passeu per l'Ateneu i gaudiu d'aquesta oportunitat que tenim de conèixer l'Antoni Gaudí dels orígens, dels inicis.
1: Exactament. I la segona exposició que la vam inaugurar aquest divendres passat és l'exposició que porta per títol Taller d'Escultura, que és d'un soci de l'Ateneu, el Ramon López i Venero, que durant tot l'estiu estarà oberta, estarà exposada a la sala Flors i Calcat, i són escultures fetes amb fang de personalitats il·lustres. Uh-huh. Aquesta petita exposició és sobretot un simple tast dels treballs realitzats durant els darrers anys. La meva vena artística, ens explica en Ramon, es va veure afavorida per la formació que va rebre a l'Escola Massana. Més endavant vaig dedicar 25 anys de la meva professió a un taller de gravat en acer, dels quals també s'exposen en l'exposició. Algunes d'aquestes medalles també són presents en aquesta exposició. I fruit del meu retorn a l'escultura en fang, es podran contemplar una mostra de bustos com el de Salvador Espriu, fet aquest mateix any i que ja està presentat a l'Ateneu, i una altra de la Mercè Rodoreda, acabat de fer fa pocs dies, així com un bust i un baix relleu del president Lluís Companys i una talla de l'ermita de Sant Martí del Montnegre. O sigui que jo crec que són dues exposicions que seran obertes, una durant tot el juliol, els matins, i l'altra tot l'estiu, que val la pena visitar-les.
0: Doncs aquestes dues exposicions no les podeu deixar perdre, i cal que les visiteu aquí a l'Ateneu Aranyenc. Una de referència a Gaudí i l'altra feta amb fang de diferents.
1: Aquesta exposició de Gaudí complementa una mica la conferència que en el seu dia ens va fer la Montserrat Viader.
0: I la visita, exacte,
1: que es va esplaiar i ens va explicar una mica la vida de l'Antoni Gaudí i del que feia al llarg de la seva vida. No?
0: Què més?
1: Què més tenim? Doncs mira, tenim... ja es va iniciar a l'inici de l'escoleta d'estiu de tenis taula.
0: Molt bé.
1: Juliol i agost, dimarts i dijous, de 5 a 7, hi haurà l'escoleta d'estiu de tenis taula. Per tant, tots els joves que vulguin començar a aprendre a jugar al ping-pong o al tenis taula, com es diu ara, doncs tenen aquesta activitat oberta durant els mesos de juliol i agost.
0: Molt bé.
1: Demà, dijous, dia 9, a les 9:30, fa el torneig de Sant Zenon Villar a tres bandes, que la teva companya ja n'ha parlat abans.
0: Sí.
1: Es fa l'entrega de prèmits del torneig social de la secció de Villar i un brindis de festa major amb tots els assistents. I a les 10, demà també, a les 10 del matí, hi ha el torneig de Sant Zenon de tenis taula.
0: Uh-huh.
1: Campionat social de festa major organitzat per la secció de tenis taula de l'Ateneu Arenyenc. I ara passem al dimecres, dia 15 d'agost, de juliol, a les 8 de la tarda, que hi ha l'inici del curs d'estiu de danses populars.
0: Oh, molt bé.
1: Els dies 15, 20, 22, 27 i 29 de juliol, de 7 a 8 de la tarda, hi haurà aquest curs de danses populars. Per tant, ja s'han tots convidat. Tothom que tingui ganes d'aprendre a ballar aquestes danses populars, doncs serà benvingut.
0: Bé, danses populars, danses tradicionals, danses que formen part de la nostra cultura, i que l'Ateneu ofereix la possibilitat de poder aprendre a ballar-les. Escolta, meravellós.
1: Llavors, ara, un petit tas de dos actes que es fan al mes d'agost. Un és el dimarts 15 a les 10 del matí, hi ha un torneig de billar a tres bandes, hi ha un torneig entre l'Ateneu Arenyenc i l'Esquirol. Per tant, tothom que tingui ganes de veure jugar billar d'un cert nivell, doncs el dimarts 15 d'agost a les 10 del matí. I el dimecres 16 hi ha una simultània d'escacs de Sant Roc. Amb el mestre internacional Joan Fluvià Poyatos, a la plaça de l'Església, inscripcions el mateix dia. Per tant, qui tingui coneixement d'escacs i vulgui competir contra una persona d'un cert nivell, que és el Joan Fluvià, doncs té aquesta possibilitat. I durant els mesos de juliol i agost, allà hi ha les ballades de sardana a la plaça de l'Església.
0: Sí, tots els dijous, no?
1: Tots els dijous, els dies 16, 23 i 30 de juliol i els 6, 20 i 27 d'agost, que organitza la secció sardanista de l'Ateneu Arenyenc. I això és tota l'activitat.
0: No, home, déu-n'hi-do l'activitat que hi ha, tenint en compte que som a més de vacances, més d'estiu, i que, per tant, com totes les entitats, aixequem una mica pistonada i fem que, bueno, que això vagi d'una altra manera, doncs déu-n'hi-do l'activitats que tenim.
1: Deixem que feliciti, perquè abans n'heu parlat, dels 25 anys de l'AFA. Des de l'Ateneu volem felicitar a l'Associació de Fotògrafs d'Arenys pels seus 25 anys de vida i de treball que han estat fent durant aquests anys. Moltes felicitats.
0: Doncs ens afegim en aquesta felicitació i, evidentment, estarem encantats de sentir avui el seu pregó. I amb això tanquem aquest cicle, aquest curs escolar o aquest curs cultural 25-26 amb l'Ateneu Arenyenc, que ens ha permès apropar-nos a les moltíssimes activitats que heu fet, des de viatges, passant per cursos, cursos d'idiomes, tallers, presentacions, conferències, sortides d'un dia, visites culturals i un munt d'activitats que ens han omplert i que hem anat explicant des d'aquí, des de la ràdio, no?
1: Aquest dia vàrem fer la junta mensual i van sortir aquestes xifres. Només un petit resum. La secció de cultura ha fet al llarg del curs 50 actes de diverses modalitats amb una assistència de 3.117 persones. Per tant, jo crec que xapó. Molt bé, i escolta'm, endavant. I preparant ja el curs vinent.
0: Doncs el curs vinent segur que serà molt més ric, molt més ple i molt més gaudit que aquest, perquè tenim aquesta tendència, no?, a anar augmentant. I serà un plaer, si us ve de gust, si voleu, poder-ho explicar des de la ràdio, com hem fet fins ara, cada 15 dies, en aquestes comunicacions que ens dibuixen el futur de l'agenda de l'Ateneu.
1: Així ens ho farem. Moltes gràcies.
0: Doncs, Francesc, moltíssimes gràcies. Bones vacances.
1: Bon estiu.
0: I molt agraït. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: A reveure. Molt bon dia.
2: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sa Cara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys.

0: Doncs arribem gairebé a les 10 en punt del matí. Després d'escoltar les notícies de la xarxa, si tot va bé, mirem de parlar amb l'alcalde Estenis Forç, que serà aquests estudis per desitjar-nos a tots bona festa major i, en definitiva, doncs, a reflexionar sobre aquest any, aquest curs polític que acabem, el que començarem, bueno, aquesta visió de com tenim el municipi. Tanquem així també les entrevistes polítiques.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyer, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrisses dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aèris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Els preocupa especialment com evolucioni doncs el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lapsades de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
1: Doncs, Gemma Permanyer, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4, més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
7: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
6: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa. De 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
7: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
6: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
10: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
9: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
10: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
9: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
11: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. El número del mes de juliol hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. L'ensorrament de la rectoria, que ha obligat a desallotjar 19 veïns. L'Ajuntament invertirà 1,7 milions d'euros en obres aquest any, gràcies al permís estatal per utilitzar el romanent. La Generalitat torna a suspendre el pagament de subvencions a Arenys de Mar per no haver presentat els comptes. Canet ha fet una obra irregular a la platja d'Arenys. Conflicte veïnal per la presència d'un colomí. L'APP de la Brossa continua sense recollir correctament les dades dels usuaris. Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que més creix en població. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
12: Marta.
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
14: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
15: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames amb Rubén Anaya. Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
16: Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor, amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
17: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
18: Ràdio Arenys.
19: Esteu escoltant la ràdio.
0: Els dimecres, durant tota aquesta temporada, els dimecres a aquesta hora, ens hem dedicat aquests 50 minuts a parlar amb els diferents representants de les forces polítiques que hi ha a la sala de plens d'Arenys de Mar. Avui tanquem aquest cicle d'entrevistes, anuncio, les reprendrem a partir del setembre, si tothom vol i tot va bé, vull dir, però la voluntat és reprendre-les a partir del setembre, i per tant avui farem la darrera entrevista. I la darrera entrevista hem volgut que sigui amb el màxim responsable polític del nostre municipi i, a més, que sigui a poques hores abans del pregó municipal, per tant, d'un moment important per la vida social i cultural de la nostra vila. És per això que avui saludem a l'alcalde Stanis Forç. Benvingut, com estem?
20: Bon dia.
0: Preparant-ho tot, m'imagino, no?
20: Preparant-ho tot. Aquest any comencem amb el pregó, com sempre, però que ja ens venen completes. Per tant, ja anys, els últims anys, sabeu que quan Sant Zenon cau en un dilluns, dimarts o dimecres, és com si acaba la festa amb Sant Zenon, ara pràcticament ens comença. Per tant, avui tenim un pregó i completes. Ja sabeu que hi ha Miquel del Roig, un clàssic, i demà hi ha focs i tot el que ve fins diumenge. Per tant, no ens ha coincidit amb Canet Rock, però no. És veritat que cada vegada, des de que el dijous passat vam començar amb Poesia i Més, hi ha actes de festa major, doncs, des de divendres passat i bé, fins diumenge. Ja sabem que estem, doncs, els aranyencs i aranyenques, som una vila, doncs, que ens sentim molt les nostres festes. És veritat que és molt més viscuda avui en dia pràcticament Sant Roc que Sant Zenon, però Sant Zenon té els seus punts àlgids, i els punts àlgids, doncs, són completes, barraques, aquest any que fan 25 anys i que ve Doctor Prats, sí. Doncs, que hi ha coses, doncs, molt, molt xules de fer.
0: De fet, no és el primer cop que passa, ja passa cada X temps, però ho deia, home, serà una festa major que comença amb moltíssima intensitat, avui és una bogeria, avui demà és una bogeria, després ja es normalitza, perquè suportar aquest ritme és impossible, i no acabarà amb Castell de Focs, que és el que habitualment passa i que certament estem tots com molt acostumats perquè és la majoria de vegades, però no sempre passa.
20: Ara us donaré una notícia. No acabarà amb Castell de Focs i no sabem a dia d'avui si demà podrem fer focs. Estem amb un pla alfa molt alt i estem estudiant com ho podem fer-ho, perquè hi ha unes restriccions greus. Nosaltres és veritat que ho fem a la platja, però la policia estem treballant i mirant si ens afecta que nosaltres puguem fer focs demà o no.
0: Perquè prenguem consciència.
20: Prenguem consciència de si demà podem fer focs o no. No ho tenim clar encara, A 24 hores.
0: La traca sí.
20: La traca en principi sí, perquè
0: és nucli urbà.
20: Però tot té la seva cosa, eh?
0: Per tant,
20: o sigui, estem allò, ens va arribar clar l'avís, estem avui i demà amb grau màxim de risc d'incendi i uns focs d'artifici, tot i que és a la platja i sembla que no tenim massa forestal a mig quilòmetre vista, no sé si ens entra dintre. I, per tant, la policia, des d'ahir vam estar parlant i està estudiant a veure què ens compromet i què no ens compromet.
0: Doncs molta atenció, haureu d'estar atents, evidentment, a Ràdio Arenys, a la web de Ràdio Arenys, a la web municipal, a les aplicacions que tenim també d'informació, perquè veurem finalment què decreta la Generalitat. Recordem que això és Generalitat, és un decret, i del qual, doncs, escolteu, si per on ens hem de quedar sense focs per no tenir risc d'incendi, jo crec que tots ho podrem suportar.
20: Que és un tema que va venir, com sempre, hi haurà multitud d'opinions, i facis el que facis, si fas focs, que posaràs rics, i si no fas focs, no sé què, és el que hi ha. En tot cas, mirem què diu la Generalitat, quin marge tenim, i es decidirà. Però en aquests moments s'està estudiant.
0: Començarem amb molta intensitat, avui a tope, amb les completes de traca, el Miquel del Roig.
20: El Miquel del Roig és un clàssic, encara que no siguis prou jove, la gent li agrada només per veure l'ambient, eh? Més aquest ambient que es crea al redor de la Botifarrada, aquest any que hi ha bingo musical, les completes que a tots els agrada anar, i després quedar-te allà, doncs jo crec que està prou bé. I demà, és veritat que després a Sant Zenon fem els 80 principals,
0: sí.
20: perquè moltes vegades es posa Sant Zenon, et quedes com el regús, no? Mm-hmm. Et surts, tothom surt, va veure els focs a la platja, es quedes de casa, fa un petit sopar o alguna cosa, mm-hmm. i després, a vegades, no ho feies prou bé. Jo, per tant, els 80 principals, jo crec que lliga molt bé
0: amb el que serà.
20: Amb el que serà. I després, doncs, hi ha divendres barraques a tope, divendres i dissabte hi ha orquestra tradicional, sembla que divendres ve la Salvatana, dissabte venen els Mongrins, i el diumenge acabem amb màgia, una cosa més relaxada.
0: Ah, molt bé.
20: El diumenge, a les 8 o a les 9 del vespre, fem màgia a la Part Nova. Jo crec que serà un èxit. A més, ja saps que quan fa calor i aquest temps, sí. hi ha Sant Zenons i fa que ens plou i aquestes sí. coses. Aquest any no hi ha perill de pluja, no hi ha perill de tenir que portar una jaqueteta perquè la nit fa fresqueta.
0: No.
20: Vull dir que són nits de carrer, de viure-les i d'estar bé a la nit allà sentat. Per tant, jo crec que ens anirà molt bé.
0: Doncs ara en seguirem parlant de la Festa Major. En tot cas, estigueu atents a les novetats que es puguin produir. Per exemple, una de les novetats que s'ha produït, ho dic perquè us n'adoneu de fins a quin punt la situació del país acaba condicionant algunes qüestions. Hi havia un concert de Los Sarita que s'havia de fer a la Porxada i que finalment s'ha portat aquí davant, a sota de la zona coberta, per mirar d'aprofitar... que la gent no hagi d'estar al sol i pugui estar més recollida. Hi haurà petits canvis, o poden produir-se petits canvis, bàsicament per facilitar el gaudi de totes les activitats, i, evidentment, sobre els focs ja en parlarem. No sé si hi haurà molts focs artificials en algun dels plens que hi ha aquest... Parlem de política. Al final tornem a reprendre el ple, però deixem parlar de política. Hi haurà molts focs artificials.
20: Aquest mes tenim dos plens. L'ordinari és el dia 16, que és la setmana que ve. Uh-huh. Avui a Junta Informativa... I hem decidit que hi hagin dos plens, el dia 16 i el 31. Per què? Perquè hi ha molts temes que s'han de portar i que no...
0: Sí, sí.
20: I que ha de tenir que ser gent. Un, aquest mes, un és els comptes generals que es passen sempre. Hi ha unes dates, abans d'ahir va haver-hi la reunió amb els grups polítics, i per tant són uns dies, i els dies acaben el 31. Per tant, el ple d'aquest mes de... L'últim dia de ple d'aquest mes de juliol no serà ni un dijous, serà un divendres a les 8 del matí. I es fa així perquè el compte general passa uns dies i la intervenció es va donar compte que el dia 30, que el teníem convocat, doncs no. no podia ser. Per tant, ho farem el dia 31 a les 8 del matí. És un ple extraordinari, per tant, no hi ha precs i preguntes. Uh-huh. Com que és un ple extraordinari, la llei et marca que pot ser online, perquè si algú està treballant o no, i per tant, serà amb aquest format. Amb aquest mes hem de portar els comptes generals, que jo vull dir una cosa. Ha sortit una notícia que potser no s'acaba de... Potser el titular no... Potser és una mica enganyós, en el sentit que l'Ajuntament d'Arenys de Mar és el segon any que té els comptes generals que no els aprova a temps i que pot perdre subvencions.
0: Sí.
20: L'Ajuntament d'Arenys de Mar mai ha aprovat els comptes generals en el temps que li toca. Mai. No ara fa dos anys. Ho dic perquè surt una notícia i aprofiten tots els que estan en contra de l'Ajuntament, que ja sabeu que n'hi ha 10 que no es dediquen res més que insultar, desacreditar, manipular, intoxicar a través de les xarxes, i comença a dir, quina vergonya! No. Sempre. Ni el 2001, ni el 1990, ni el 95, ni el 2014, ni el 17, ni... mai s'han portat el dia. Estem treballant, perquè aquest any es puguin portar quan toca, que seria l'octubre de cada any. Nosaltres ara portem els números que es tenien que haver aprovat a l'octubre passat.
0: Sí.
20: El compte general.
0: Sí.
20: Val? Això la primera. No és que faci dos anys. Mai s'han portat el dia. Sempre s'ha anat així.
0: Val. Val?
20: I els, intervenció ho ha fet d'aquesta manera. Dos, mai cap govern en democràcia, i per tant, imagineu-vos en dictadura, ha perdut una subvenció per no haver tingut els comptes aprovats. Mai. Perquè el titular sembla que tu deixis de tenir subvencions. Dos, mai, o com a mínim, aquest mai no el puc garantir, però sí, des que jo sé que l'Ajuntament no hi ha hagut cap subvenció que l'hàgim tingut paralitzada perquè no teníem els comptes generals aprovats. No ha passat mai. Per tant, no sé ben bé on t'ha sortit la notícia de que fa dos anys, perquè sempre... Mai s'ha perdut cap subvenció, cap govern, cap, de tots els colors, mai, ningú ha perdut res, ni em consta que les subvencions s'hagin atreçat per res. Més aviat, les subvencions que ens dona la Generalitat, la Diputació, les anem cobrant, les anem fent, i com sempre. Mm-hmm. Per tant, al revés, estem a un punt de dir que acabem de rebre una subvenció de gairebé 300.000 euros per les Clarisses, que va sortir una convocatòria el desembre,
0: sí.
20: Ens hi vam apuntar així a correcuita i ens han donat 300.000 euros,
0: mm-hmm.
20: I puc dir que sí. M'he reunit amb el govern de la Generalitat, amb el director, i que ha estat per telèfon el director de biblioteques,
0: sí.
20: Director general, que amb els nous pressupostos de la Generalitat, que es doten amb 40 milions d'euros biblioteques, nosaltres ens presentarem amb aquest, amb aquesta convocatòria, que és aquella que substitueix aquella convocatòria que nosaltres vam revocar,
0: sí,
20: que era d'1.375.000 euros i que vam pagar uns interessos, uh-huh. I que amb aquesta convocatòria se m'ha garantit que tindrem el 1.375.000, que tindrem els interessos i que encara tindrem més diners. Per tant, a dia d'avui podem dir que entre aquesta subvenció que tindrem de la Generalitat, aquesta que hem aconseguit ara, que arribarà als 2 milions d'euros, tindrem per fer la modificació del capítol 2, que és tot el que és, perdó, del lot 2, uh-huh. Que en aquest ple del dia 16 o del 31 anirà la modificació de tot el lot. Sabeu que durant aquest mandat hem dit que ha canviat tot el projecte de la biblioteca, que aquí està mirant a la biblioteca avant a preu fet, i que sí. Ja hi ha l'estructura del sostre del segon pis i tot, i que amb aquests diners que se'ns donaran, perquè nosaltres ja hem tingut que posar els diners dels romanents els altres anys, tindrem per aquests diners del lot 2, i segurament tindrem els diners per tot el mobiliari. El mobiliari de la biblioteca nova puja 750.000 d'euros.
0: O sigui, 750.000
20: euros. 750.000 euros costa el mobiliari, mm-hmm. Que ja ho sabíem des de fa temps, eh? Però ara, amb aquests diners que aconseguim, ja teníem diners per poder licitar i per tenir tot això. Per tant...
0: Tot això al marge de si s'acaba o no el 31 de desembre.
20: No, això no té res a veure amb el 31 de desembre. Més aviat, això de biblioteques serà des de l'any 26 fins a l'any 28 o 30, vull dir. Mm. Això no hi ha. I l'altra és una subvenció que ens hem de gastar aquest any, que com que tu ja has gastat aquesta quantitat, presentes els papers i els podrem derivar en una altra cosa. Per tant, les Clarisses, finalment, jo crec que aquest desembre veurem tota la infraestructura feta. Mm. I, per tant, que és possible que puguem optar a tota la subvenció que se'ns va donar des d'un primer moment.
0: Tiro un moment enrere i tornem endavant.
20: Sí.
0: És una notícia que ara estic llegint de la gent de suspeses les subvencions per no presentar els comptes. És a la notícia a la que feia referència. De fet, la llei diu... La llei general diu que els ajuntaments que no presentin els seus comptes al Tribunal de Comptes automàticament queden suspeses totes les subvencions. Altra cosa és que després s'apliqui la llei, que pel que sembla no s'ha aplicat mai.
20: Mai a la vida. Jo no he llegit la lletra petita. Jo dic per titular, perquè jo miro les xarxes socials, la gent penja aquesta notícia a les xarxes i hi ha els mateixos de sempre insultant. Quina cara aquest alcalde que fa malament les coses. No. Primera, que és que l'alcalde no pinta res aquí, ni els regidors no pinten res. Això és intervenció que, doncs, té una manera de fer. I aquí, aquesta manera de fer, ho han fet sempre d'aquesta manera. Mm. I jo dic, sempre s'ha fet així, per tant, no fa dos anys ni és una cosa nova d'aquest govern. Puc dir, amb la veu ben alta, que mai s'ha perdut cap subvenció, cap govern, cap, ni jo, ni quan hi havia abans l'Anabel, ni quan abans meu hi havia el Vinyes, ni quan hi havia el Rovirola, ni quan hi havia ningú. No s'han perdut, i que no em consta mm-hmm. que s'hagi tingut ni que traçar una subvenció que et podien pagar, que te la paguessin. Per tant, entenc que aquests mateixos que et fan la llei són com una mica més, deuen ser flexibles, mm-hmm. I per tant, quan veuen que hi ha un ajuntament que el presenta sempre. Ara, que estem en condicions també de dir que aquest mes d'octubre podrem portar la que toca aquest any, que es tindria que aprovar aquest any.
0: Correcte.
20: Que és quan s'aprova, és el que s'aprova els octubres.
0: Sí, això, sí, sí. I s'ha de presentar, crec que abans del febrer o abans del març.
20: No tinc ni idea. En tot cas, dir això, que ni s'ha perdut cap subvenció, ni que ni s'ha perdut mai, ni que hem presentat uns comptes més tard del que s'ha presentat sempre.
0: Mm.
20: O sigui, la normalitat de cada any.
0: Correcte. Per tant, i noves subvencions, en aquest cas, per les Clarisses, que serviran per comprar mobiliari, que recuperen els diners dels quals vam haver de renunciar perquè no estàvem tal, recuperen amb escreix. Una obra que va a bon ritme o no va a bon ritme?
20: Ara va a bon ritme.
0: Ara
20: amb
0: sí.
20: Tots els problemes que pot comportar. Ara mateix, avui som dimecres, hi ha visita d'obres. Jo, quan he pujat cap aquí, he pujat amb l'arquitecte, que s'anava, doncs, amb les constructores, amb la direcció d'obra, doncs, a brallar-se com qualsevol obra, doncs, que a controlar i a... Són reunions dures, perquè hi ha moltes coses a fer, moltes coses a dir, molts canvis, però bé, anem tirant.
0: El concepte s'ha canviat, el projecte, vol dir s'ha canviat. És a dir, aquells planos, aquells planells que havíem vist de com seria la biblioteca i tal, aquelles projeccions de futur que s'havien fet, també han canviat? O estem parlant de, com va dir el Domènec Massuet, el regidor Massuet fa uns temps, no, són quatre coses de qualitats i tal.
20: En tot cas, una, jo crec que les fotos, quan tu fas una foto de com quedarà vista, estan molt bé els models, però mai s'ajusten a la realitat, sempre és com tot més vago. Tu quan vas a llogar un pis vacacional i te'n vas de vacances a qualsevol habitació, ja t'ensenyen unes habitacions que quan et toca dius quina mala pata, no m'ha tocat aquella. Sí. Sempre toca que no està tan bé, no? En tot cas, quan parlàvem de danys de canvis, eren temes estructurals, que no s'havien fet uns estudis prou acurats. Per tant, l'estructura de la vaca que s'aguanti, doncs l'aranyenc i aranyenca no ho ha de notar-ho. Val. I per tant jo crec que nosaltres no tindríem que veure cap canvi que no fos un tema d'estructura i de forjats i de ferros i d'aguantar uns pesos. Per tant, nosaltres això no ho hem de veure. Entenc que tot el radador serà igual.
0: El segon lot, el lot 2, perquè ara hi ha el lot 1.1,
20: el lot 2 seria tema tot de la climatització i tot el tema que era el que preocupava menys, perquè és una cosa que encara no es pot fer, en el sentit de primer hem d'acabar tota la infraestructura i després tot el que entenc que és tota climatització, tot el tema d'electricitat, d'endolls, de tot el cablejat que s'ha de posar per tot això. I és aquest el que també calia una modificació. Aquesta modificació, no perquè estigués bé o no malament, sapigueu que la Generalitat va obligar aquesta obra a fer-la amb dos lots diferents, i el lot 2 era aquest tema de climatització, que l'empresa, quan va veure que hi havia tots els retards i tot, va marxar i per tant CTU que licita, i la manera que s'ha entès des de serveis jurídics doncs és que la mateixa empresa que ha fet el lot 1 fa el lot 2 per una obligació, que si tinguessis que començar a presentar doncs
0: projectes, licitacions,
20: no arribaries al 31 de desembre, que és la data que Next Generations ha decidit que tenim els ajuntaments per poder presentar el projecte. Ja sap que fa molt de temps que nosaltres parlàvem de que aquesta data del 30 de juny es portaria al 31 de desembre. Això és el que ens deien des de Madrid, però fins que no tens un paper oficial, aquesta vida...
0: Sí.
20: Els papers són importants. Per tant, nosaltres sabíem que era el normal, perquè hi havia altres subvencions, altres destins del Next Generation, que té diverses branques, que ja ho havien anunciat amb antelació, i per tant sabíem que també ens aniria, i perquè, com sempre, hi ha molts ajuntaments i institucions doncs, que les coses s'atracen i fan aquestes coses. Per tant, dintre de tota la problemàtica, doncs, crec que ens en sortirem i que la gent tindrem una de les millors biblioteques de la comarca.
0: Parlant de la Generalitat, tenim els d'habitatge de la GENE aquí al Pla dels Frares, no?
20: Sí, nosaltres, després de... Jo vaig fer una reunió... Aquestes reunions que jo faig setmanalment amb diverses zones per tema de brossa, em serveixen no tan sols per parlar de brossa, que evidentment és el tema principal, però després sorgeixen temes. I un dels temes era que tenien tot el tema dels murs, doncs, amb unes grietes, que tenien el sòcol que estava a terra, que no pintaven, i això van fer una demanda a la Generalitat, i la Generalitat doncs, ens va contestar abans d'ahir que a partir d'avui començaven les tasques doncs, de millora de l'entorn dels murs d'aquí del Pla dels Frares, de l'edifici de Dixa, diguéssim, de l'edifici.
0: Sí,
20: social, no dels Pla dels Frares, dels edificis de tota la vida. I, per tant, és una molt bona notícia per una millora de l'entorn. També li tinc que dir que en aquella reunió vam quedar que posaríem dos penjadors davant de la meitat del carrer que no té sense sortida, els hi hem posat i que estan fent un ús bastant horrorós, perquè han deixat de baixar a Cubells, tiren la brossa el dia que no toca, i la veritat és que és un dels punts que els veïns estan, doncs, deixant de fer. O sigui, ens van dir, no, nosaltres que ens costa portar el cubo perquè l'hem de deixar, allà hem de baixar com 150 metres, sí. Doncs davant de casa, els hem fet davant de casa, i quan vaig al de primera hora al dematí a fer un control, doncs la veritat és que pràcticament no hi ha cap cubell. Orgànica encara, sí. Però fora d'orgànica no.
0: Però això passa... Està passant últimament a més llocs. És a dir, la gent, l'utilització del cubell, sembla que ens hem relaxat en aquest sentit. Bueno,
20: és estiu. És que, sí, clar, els estius, juny, juliol i agost, en aquesta vila, quan no teníem porta a porta, era un escàndol, els contenidors, tots plens les 24 hores. Hi ha gent que no... Nosaltres, en aquests moments, cada dia repartim 10-15 cubells, cada dia, de gent nova de segona residència. I la gent li costa. hi ha gent que va dependre. I, per tant, nosaltres estem pensant que no tan sols hem de fer aquest any, la bonificació serà del 15% qui ho fa bé, que els hi vull dir que ja hi ha més de 1.500 habitatges que ja han passat al mínim, 1.500, I, per tant, vol dir, nosaltres estem a la, tenim 8.400 habitatges, Arenys.
0: Sí.
20: I tenim gairebé 8.000 cubells repartits o gent que té cubell comunitari. Per tant, estem parlant de que el cubell el té un 95% de la població. Hi ha 400 pisos que no el tenen. I ara, en aquests moments, comencem a detectar qui sabem qui no el té, perquè tenim una aplicació on els tècnics veuen quin té, qui no en té, qui ho fa bé i qui no ho fa bé. I, per tant, ja podem dir que hi ha 1.500... Per tant, un 20% dels habitatges d'Arenys de Mar, a la meitat, ja tenen, perquè ja tenen el mínim per poder fer. Nosaltres entenem que de cara aquest any, per tant, el rebut de l'any que ve tindran un descompte. Hi ha algú que també s'ha dit que diu, ens van dir que ens farien un 15% i m'han cobrat el mateix. Però és que és el d'aquest any. Aquest any encara, això es fa de cara a l'any que ve, perquè tu has de controlar durant aquest any. Tindrem que posar també un descompte pel Bujol Verd.
0: Val.
20: Perquè la gent fa molt més l'orgànica.
0: Clar.
20: Mireu si en fa d'orgànica, que la setmana passada, fa 15 dies, quan va ser Sant Joan, va coincidir que la revetlla va ser un dimarts, que va anar molt bé, la veritat és que la gent va ser supercívica i va anar molt bé. Sant Joan no va haver-hi recollida perquè era dimecres, i el dijous va ser una explosió d'orgànica i d'envasos. Tant és així que els treballadors d'Acciona, que van començar a les 10 del vespre, van acabar a un quart de 10 del dematí. Van estar 11 hores i quart repartint, agafant cubells i roba. Majoritàriament,
0: ben fet,
20: Com sempre, hi ha una part a l'estiu, baixa. Si nosaltres estem al 80% de mitja, doncs s'entén que estarem al 76, 77, estarem així. Però que vam estar 11 hores i quart recollint brossa. Clar, hi havia gent que sortia a les 6 del matí de casa a treballar, veia brossa, no m'han recollit la brossa. No és que no m'han recollit, és que no han arribat encara. Hi havia carrers, una part de la Riera, tota la platja Cassà, carrer Sant Josep, Sa Clavella, hi havia que em van a les 8 o les 9 del matí. Per tant, que l'èxit ho és. I que aquests canvis que hem fet de penjadors per fustes, per les ecoisles, que està funcionant molt bé, li podem garantir que en aquests 2 mesos que tenim les ecoisles posades a aquestes 3 illes, gairebé el 100% són orgànica bona. O sigui, no hi ha ningú que tingui targeta per obrir aquell espai i ho faci malament.
0: Va.
20: Per tant, la gent té ganes de fer-ho bé. I és veritat que el 70% de la població de l'Arenys de Mar ja ho fèiem i no ens ha suposat cap canvi. Per tant, on hi ha més tensió és allà on ho hem fet nou. I que molta gent, i li puc dir, zones clares que van del Calissai fins a Arxipèl Rigau, tots aquests pisos, tothom està encantadíssim de la nova... Tots, I li podria dir que fins i tot fins al carrer Montserrat.
0: Val.
20: I fins i tot fins al carrer Montal. Que està... Les complicacions venen, ja ho sabíem, on hi ha més alta densitat de població, però crec que ho estem solucionant prou bé. I, evidentment, que ara la gent li molesta una bossa d'orgànica treta pel mig del carrer i ho veu horrorós, i no se'n recorda d'aquells contenidors que estaven plens 24 hores. Davant del carrer Montal teníem 11 contenidors plens tot el dia. O l'altre dia que veig una senyora que es queixa que des de casa seva es veuen els cubells des del carrer Barcelona, amb Duedes amb carrer Barcelona, i veuen tots aquells cubells que hem posat unes fustes, que hem posat una... I deia, però si abans hi havia 6 contenidors que tot el dia ens trucaven perquè hi havia matalassos a les 24 hores, i ara la imatge d'aquells cubells li molesta molt i no se'n recorda, doncs, els cubells. Bé, doncs sempre hi ha qui vol. Jo només miro, Acciona també està a Premià.
0: Sí.
20: I a Premià té contenidor...
0: Amb xip.
20: Estan morint-se de tota la brossa que tenen tirada pels cantons perquè no ho fan bé. La gent que li dones la llibertat de no estar tan controlat com tires la brossa, no ho fa.
0: Val.
20: I, per tant, aquí tenim un raó. Jo quan sento gent que diu, és que sort que jo l'agafo la brossa i sense barrejar i la tiro als altres pobles, als altres contenidors. Dic, és que tu se't tindria que sancionar ja directament. Com no pots treure la brossa
0: separada. Com
20: separada.
0: No, sóc plenament negre. Jo tinc dos qüestions, i canviarem del tema per això, però només dues. Una és el tema de l'aplicació, no? Aquestes 1.500 famílies que ja han aconseguit. Poso un cas que conec perfectament, que és el meu. Jo la meva aplicació, en teoria, l'orgànica l'he fet 14 vegades. Cada cop que em baixa la brossa ho tinc apuntat a la porta de la nevera i
20: no s'acaba de funcionar.
0: Bueno, no sé, l'altre dia vaig... Ara no li puc dir la dada exacta, però la setmana passada comptava que ho havíem fet, no sé si 27 o 28. I a la meva aplicació no me'n posa 14. No passa res, seguirem fent-ho i espero que quan arribi final d'any tinguem les 29. Però ho dic perquè hem anat apuntant amb dates.
20: Jo ho baixo cada dia, perquè a casa meva som 5.
0: Sí, a casa som 4.
20: I jo també estic... abans d'ahir estava 14.
0: Clar.
20: I me falta la d'ahir, no sé si me l'ha apuntat.
0: Jo la d'ahir no, perquè estic a 14 des de fa 3 dies. Llavors, què passa amb la gent que sí que ho estem fent bé i que no arribem als 29?
20: S'ha de comptar que dels 30... Eren 36?
0: Eren 36, però com que l'aplicació...
20: No, són 36, al final has d'arribar a 26.
0: Oh, 26.
20: A tothom se li sumaran 10.
0: Val.
20: Perquè són els dos mesos i mig que no han anat a l'aplicació. En tot cas, aquestes canalleres, hem de mirar què està passant. Hem comprat canalleres noves. Abans, la persona que ho porta tenia que anar reactivant cada 20 segons si no trobava cubells. Ara són 120 segons, per tant, és difícil que en 2 minuts no trobis un cubell. Pot ser que quan surtis, m'invento, de la urbanització Vilaplana, fins mentre baixes, que puguis trobar-te un cotxe o no sé què, i baixis a la Riera o un altre carrer, et passin 120 segons i
0: es desconnecti.
20: Ens estem donant compte que marquen més els de primera hora i que els que ens toca última hora, com és el meu cas de la Riera, pujant a mà dreta, que com que estan, no sé, que ja no funcionen alguna cosa. Per tant, és veritat que els... Això és el que em preocupa més de l'APP, però també és veritat que en els, segons els tècnics de medi ambient, en les ordenances ja van posar que si es detectava problemes amb l'APP, que jo l'altre dia em vaig reunir també amb ells dient-li...
0: Això
20: no podem veure cap dubte, perquè el que a mi tampoc m'agradaria és que, com que el primer any és que féssim el descompte a tothom, perquè aquell que ho fa malament no vull fer-li.
0: Té lògica, i tant.
20: El qui es tingui dubtes, però aquell que ha fet, o aquell que tingui el que ha fet zero, que una cosa és algú que digui, escolti...
0: Me'n falten dos.
20: I em van dir que a l'ordenança posa que si algú que té algun problema, que es pot, si durant 3 mesos es veu que ho ha fet sempre bé i durant 6 mesos no marcava bé, que es dona per suposat que no hi ha ningú que ho faci molt bé i que de cop i volta no ho faci.
0: Vale.
20: Que qui està conscienciat està conscienciat. I per tant que es miraria per trams també
0: això,
20: que ho fessin bé.
0: I després, ara que arriba la gent de segona residència, hi haurà una campanya, un reforç de campanya porta a porta, un reforç de campanya de conscienciació, vull dir, no, reunions o...
20: Estem intentant tenir una persona d'aquí a finals d'any, doncs de...
0: Doncs, només per això.
20: Només per això. També és veritat que això va condicionat a una modificació de contracte d'Acciona i que això s'ha de mirar com ho fem. A nosaltres ens agradaria tenir-ho ja i ho estem lluitant. Sí que és veritat que a la gent a l'estiu, o quan són... Nosaltres hem detectat que la baixada de professor Castelló, un dia a la setmana, ens deixen molta brossa de cop. I hem detectat que és d'un pis turístic del carrer Sant Zenon.
0: Val?
20: Llavors, hem de contactar amb l'amo del pis i dir-li, escolta'm, és un pis, és gran, perquè l'altre dia vam enganxar a 8 nois joves deixant 5 bosses allà el dia que ells marxaven. Clar, aquest amo té la seva responsabilitat i no té la seva responsabilitat, però sí que els hi té que dir. Per tant, tenim problemes amb això. Jo surto de l'Ajuntament i veig els que surten de l'hostal a vegades i van intentar, veus que van amb la bossa i clar... Aquesta gent que no t'estima estant ara, no els importa tirar-ho ja
0: darrere
20: el contenidor de vidre. Ens costa. I és veritat que, per exemple, a l'Estrella i els apartarenys, que a l'hivern ha funcionat com un tiro perquè són 40 persones, ara que són 150, hi ha una acumulació exagerada de brossa. Per què? Perquè ells, tot i que se'ls fa el porta-a-porta igual, però ells tenen contenidors dins del seu recinte.
0: Val.
20: I la gent, encara que tu li recullis el cartró el dimarts... ells segueixen posant en els seus contenidors de cartró el cartró tot el dia. I llavors no tenen la brossa a casa, com tenim la majoria, i la baixem quan toca. No sé si és que ho tenen. El rebuig no ho acaben d'entendre, i el rebuig qui no recicla fa rebuig. I com que majoritàriament no reciclen els seus pobles, vénen aquí I a partir de dissabte omplen les bosses de el contenidor de rebuig que només recollim els divendres. I amb això som inflexibles. Nosaltres podem entendre que un puesto d'estiueig, que hi ha 150 persones, fem alguna excepció. I li tinc que dir que l'hem feta. Ja, al cantó tenen un càmping, i per tant, ja que es tenen a 30 metres de la porta del càmping, està seu, doncs no ens costa un dia a la setmana doncs, recollir més envasos. Però el que no farem és recollir rebuig, perquè tingui... Oh, és que fa molta pudor, rebuig 6 dies. No? És que vostè no té que tirar... Si vostè sobre que fa no recicla,
18: o sigui, sobre vol que
20: vostè
18: li
20: vol que li vingui a buscar i ho tira en un contenidor durant 6 dies. Per tant, jo sé que els presidents i les juntes d'aquests dos edificis estan treballant intensament i estan molt preocupats, però el que hem de canviar en xip són els veïns, no nosaltres.
18: Coses que vam saber al darrer ple. Tot el tema sentència carrer Lourdes, tot el tema sentència Lourdes, aquest recurs de cassació que ha presentat l'Ajuntament. Què ha passat aquí?
20: No, simplement ha passat... Ja sap que hi ha Lourdes des de l'any 1980, des del 2014, doncs és una zona plenament consolidada, segons el Pla General, que vam tardar 30 anys en aprovar, que era una zona doncs, urbanitzable i que era la zona de sortida des del carrer d'Oedes, que fèiem una circunvalació, que allà hi ha només 7 veïns que es tenien que posar d'acord, que una majoria es va posar d'acord, i que la persona que no es va posar d'acord, que era més aviat el pagès, no és que es posés d'acord, és que no hi volia entrar i després ja ha volgut entrar, doncs una d'aquestes famílies, que en aquest impàs se li ha mort la mare, doncs a última hora ha dit que no... que a ell no se li ha consultat perquè se li va portar la notificació de la mare i ell no la va recollir. Però això ja al final, quan ja la Junta de Compensació està feta i quan simplement estem arribant doncs, que tothom es posi d'acord entre ells, doncs es veu que això ha presentat una al·legació i com que era tan clar que és que no tenia que anar enlloc, resulta que la Diputació

0: doncs en aquests moments, ara de moment això s'ha aturat perquè no... perquè han de presentar delegacions i tornar a resoldre.
1: Correcte. I un dubte només, com és que la sentència és del 8 i no ho saben fins al 26?
0: Com del 8?
1: Del 8 de juny, i quan s'explica el fet, és la sentència és del dia 8 i en el ple diuen, bueno, ho hem sabut aquest matí.
0: Ho hem sabut aquest matí, perquè nosaltres ja sap que quan l'oposició fa preguntes, que en fa 50, 60, 70, jo pujo a l'arquitecte municipal a preguntar-li sobre una pregunta i em diu, ai, per cert, no sé si et vam dir que ens ha arribat, i per tant, si el ple era el 26, doncs l'Ajuntament igual va dir la setmana anterior, per tant, podia ser del 16, 17, que això la sentència fos el 8, que tinguessin notificació la setmana següent, i que a mi no se m'ho digués.
1: Val.
0: Jo vaig tenir... Per tant, jo tinc coneixement el que hi ha dijous 26, però l'Ajuntament
1: ja ho
0: va rebre el 19 o el 20.
1: Correcte. Per tant, esperem que el jutge... I per tant, el pla pugui continuar, si no, hauríem de tornar novament a la casella de sortida, no?
0: No, és que... ara no tinc present ben bé la sentència, però jo crec que aquest senyor tampoc es posava amb l'edificació, ni es... eren temes formals, eh?
1: Val. Vaig a altres obres. Tema port. El vial de sota el port, que feia primer la Ports i després nosaltres, això es manté així?
0: Això es manté, i ara quan passi l'estiu ja liciten i comencen aquesta tardor a fer-ho.
1: Vale.
0: Nosaltres teníem que tenir... aquesta obra val 1.400.000, ens toca pagar la meitat a cadascú, tot i que ells tenen una part més petita, i nosaltres hem de posar la nostra part per poder tirar endavant aquest projecte.
1: Val. Que, per cert, en qüestió de diners, hi ha més romanent a obra... És a dir, es portarà més romanent ara, al proper ple?
0: O sigui, la cosa grossa va passar ara, però també és veritat que tenim més... O sigui, pensa que l'Ajuntament des del 2004 no podíem fer cap obra que no fos el capítol 6 que tenim del pressupost ordinari. O el pressupost ordinari són 700.000 euros que té l'Ajuntament. 700.000 euros, i aquest any doncs hi havia una part important que era ja de participació ciutadana, que és de cada dos anys, per tant, potser ens vam quedar amb 500.000 euros. 500.000 euros fas un carrer. Així ens ha passat el 2025 i amb romanent 2026. Però quina és la part bona? Que aquest Ajuntament, les regidories i els tècnics i els regidors havien treballat, i el que havien fet era presentar molts projectes per quan tinguéssim diners.
1: Val.
0: I llavors, perquè aquests diners que hem pogut fer de romanent anterior, ens els hem gastat tots per les clarisses. Per tant, com que teníem molt de projecte fet, ho hem anat pogut tirar. Per què hem pogut nosaltres... Nosaltres vam poder, amb una subvenció que jo vaig, nominativa, que jo vaig aconseguir de la Diputació, tirar endavant el carrer Bonaire, amb una part de l'Ajuntament, amb una part de diners municipals. Amb aquest romanent d'ara hem incorporat Sant Ramon. I ara sí que li puc dir que no sé si el ple del 31 de juliol, però el del setembre segur, amb renovables i amb uns diners de l'Ajuntament, també renovarem Sant Pere. Per tant, aquest any acabarem Bonaire, acabarem la part baixa del carrer Sant Ramon i començarem... i acabarem el gener-febrer tot el carrer Sant Pere,
1: Val.
0: Que és molt important. És un carrer molt de pas, amb unes voreres molt trinxades i que va des del Camí de la Pietat fins al carrer Sant Rafael. Per tant, serien tres carrers del nucli antic que veuríem, doncs, de fets. I això, ara, què anirà amb aquest ple de pressupostos? Anirà sobre temes de patrimoni, temes de geriàtric, patrimoni geriàtric. Tenim unes propostes de la CUP que també estem demanant pressupostos i crec que també ens entraran. Això és el que vam treballar abans d'ahir amb la interventora, eh? I també em sembla que entrava un petites coses d'urbanisme. No hi ha temps d'entrar res més, perquè, a més, en aquests moments, entre el tema de les subvencions dels HPO, entre el tema de tots aquests diners que hem dit del compte general, entre el lot 2
1: de les
0: clarisses, doncs que hi ha molta feina, hi ha molta cosa. I tampoc podem saturar, perquè els diners del romanent s'han d'acabar aquest 31 de desembre. Per tant, tampoc es pots demanar obres molt grans ni els tècnics. O sigui, tenim una tècnica de l'Ajuntament que ja tindrà tres carrers per controlar. I has de fer la licitació, i has de fer tot. A part, també, tota la sortida del carrer Barcelona, que també hem licitat,

0: tot aquest espai que hi haurà, bé, això, marquesines pels autobusos, moltes coses, el parc Fèlix Cucurull, el parc, doncs, de Can Quintana, hi ha moltes coses que és que tampoc pots saturar a la gent i has de fer això. Una altra cosa és que ja tenim coses, tindran que haver coses preparades de cara al 2027, eh? Però ara, de moment, doncs, han de ser coses... I no pots fer estudis de coses.
1: Ja, ha de ser
0: els
1: coses...
0: estudis han de ser, han de ser coses que siguin inversió. I, per tant, comprar, m'ho invento, pantalons pels treballadors de la ràdio,
1: sí,
0: això no és una inversió, això ha d'anar per un altre capítol. Per tant, hi ha coses que et demanen... Que no poden entrar, però que, evidentment, que els diners són per aquestes... El romanent, per això tenim molt de romanent, perquè durant temps no hem pogut estar... I també, una, perquè ho hem fet entre tots, molt bé, i hem sigut una gent, doncs, meticulosa, i tenim una intervenció molt meticulosa. I una altra, però és veritat que tots aquests seguits d'anys sense poder fer servir el romanent, doncs, ens ha servit, doncs, per tenir molts, més diners dels que ens caldria a la caixa. Una altra cosa que crec que hem de fer aquest any és comprar el casal Sant Vicenç. I això, com que es pot fer, com que no és una inversió, sinó que has de comprar, jo crec, perquè l'èxit és total, és que no hi ha entitat del poble que no et vingui que vol anar al casal Sant Vicenç a fer coses. Per tant, ara ja, l'1 d'agost, els caus ja entren, ja serà la seva seu del casal, del casal Sant Vicenç, ja estarà en el cau, eh? Ahir ja vam, des d'ahir ja tenim totes les llums en línia, tot obert, o sigui, totes les dutxes, totes les...
1: L'aigua no passa pels dipòsits, ni res.
0: Les dutxes, de les aigües encara falta l'acabar de la raça, però a més ja està tot. I per, a partir d'aquí, que l'edifici comenci a tenir vida, per l'any que ve volem que hi hagi ja un conserge allà, i que, en manteniment, i que comencin a fent, i que aquell ha de ser un... un espai viu.
1: Deixa'm preguntar, ha parlat de patrimoni, tot el tema rectoria, encara tenim gent que no està vivint a casa seva?
0: Tres famílies.
1: Bueno,
0: diria quatre, perquè n'hi ha una que és de segona residència, però que en aquest moment ja estaria aquí, si estaria tot.
1: Se sap com podran tornar?
0: Bé, sabeu que l'arquitecte que va contractar el bisbat, doncs, va renunciar, que hi ha un arquitecte aranyens, doncs, que se n'ha fet càrrec. Quan tu has de començar una obra que té adjudicada una altra, ho has de demanar-ho al Col·legi d'Arquitectes i t'han de donar el vistiplau, això ja està fet. Aquest arquitecte s'ha posat en contacte amb una empresa d'enderrocs que està especialitzada, doncs, en enderrocs d'aquest tipus de façanes i d'aquestes situacions. Ja estan en contacte. Ha de fer un informe de com derrunarà, i aquest informe l'ha de aprovar l'Ajuntament. Entenc que en el dia d'avui aquest paper ja deu haver arribat a l'Ajuntament i falta informe d'arquitectes. No tinc clar si ha arribat o no. I el per què, això? Perquè en aquests moments sembla que, tal com està la façana, ja no hi ha cap perill, però no sabem si aquests quilos o tonelades de runa que es puja 2 o 3 metres,
1: sí,
0: està afectant alguna paret que l'està aguantant. Per tant, fins que no es comenci a derrunar, no sabrem si la paret que dona a la Cruzen, si la paret que dona a l'Open, si la paret que dona a les cases del cantó de la rectoria o a la mateixa rectoria o a la façana que aguanta el carrer de l'Església i, per tant, susceptible de poder caure, quan treguis la runa, si t'envaleix. Per tant, el més important és treure la runa. Mentre esteu la runa, fer, doncs, les proteccions necessàries que marca la llei, i llavors fer una avaluació. Si quan treus la runa, que poden tardar 4 dies en treure la runa, es veu que tot està bé i que no hi ha perill d'enfonsament, perquè els veïns ja podran tornar a casa.
1: D'acord.
0: Si creuen que, m'ho invento, que les parets dels comerços i de les rectories també, però que la façana pot caure, doncs podria tornar a casa una de les dues famílies, i clar, les altres dues famílies encara es tindrien que quedar a casa seu. Per tant, no es pot saber dates fins que no es comenci a treure la runa i que veiem l'afectació, que n'hi ha molta o no n'hi ha. I després es podrà saber quina ha estat la causa de l'enfonsament, que ningú sap. Per tant, la gent li pot agradar buscar culpables, ha sigut per això, no ha sigut per... no se sap encara. Les proves estan enterrades en aquest moment.
1: D'acord.
0: Per tant, fins que no es derruni, no es podrà saber què ha passat. I, per tant, quan sapiguem qui ha passat, que pot ser culpa d'un, de dos, de ningú, de tots, es decidiran coses. I, per exemple, aquests desallotjats que l'Ajuntament ha pagat des d'un bon començament, les despeses es tenen que repartir entre aquells
1: que en siguin responsables.
0: Que siguin responsables.
1: Cal dir que aquí, per tant, entraran en joc tot el que són les empreses asseguradores, vés a saber si la justícia, perquè com que són diverses, si es posen d'acord, totes aquestes qüestions. Déu-n'hi-do, eh? I tot això a un any de... Ja té equip o encara no?
0: Està tot lligat.
1: I quan el presentarà?
0: Els 25 ja tenim.
1: I quan el sabrem?
0: Més endavant, això ha de ser el començament del tastet al desembre. Nosaltres, la nostra obra de govern, és la que estem fent, estem treballant, som gent molt preparada, i, per tant, no és cal que se'ns parli de nosaltres. El nostre dia a dia ja parla. Mm. I fins i tot n'hi ha d'aquests que ens estan insultant, massacrant, que... Jo, el gran canvi, he notat que la gent ja no té vergonya en insultar-te a les xarxes, que sempre són els mateixos, i jo crec que ha girat en el sentit de que la gent, quan els sent parlar, cada vegada, a mi em ve tanta gent que no conec, que diu, és una vergonya, no sé com pots aguantar els insults que t'insulten sempre els 7 o 8 mateixos. Jo dic que se'ls ha girat en contra, perquè parlen de tu, es posen amb la teva família, han arribat a posar-se amb la meva dona i tot, ja arriben amb... La meva dona és una persona que mai l'has sentida posant, no com altres que tenen tota la família insultant.
1: No, sí.
0: A la meva família no trobaràs ningú que hagi fet mai cap comentari despectiu a les xarxes socials de res. I ells estan, no es posen, que si el meu negoci... Van fent el tantra d'aquestes coses i mentint totes les tones. A mi m'han arribat a crear 5 o 6 perfils falsos. Ja saben que tenim, i els tenim tots controlats, perfils falsos a la meva persona, però perfils falsos que es dediquen a escridassar-me i dir-me coses i són els mateixos de sempre. I també hi ha familiars de gent que està a la política local amb perfils falsos que es posen amb tu, que dic, no els hi fa vergonya? Doncs així ens estem. Majoritàriament és veritat que la gent sap qui són, però també hi ha gent que és de bona fe, que llegeix els comentaris, perquè clar, tu llegeix els comentaris de segons quina plataforma, que jo no sé com no borren comentaris, estan prohibits, perquè que surtin amb la meva cara, enrient-se'n i cares de monstros, i que m'insultin i que em diguin coses. Si hagués algú... Jo crec que el gran canvi que es donarà a la política d'aquí 4 anys és que a nivell europeu, espanyol, sí, català, és que tot allò que la gent diu per les xarxes... Ho han de frenar-ho. No pot ser que algú... I més, veus persones que veus que són gent amb poca vida social. Jo conec gent que amb poca vida social, amb gent amb molts problemes. O gent que ha demanat favors a l'Ajuntament, coses que no es podien fer i que tots els dic que no podien, i que la seva manera de venjar-se és insultar-te a través de les xarxes. I a mi m'agradaria dir, tu dius això perquè tu vas voler fer això que no es podia fer. I això passa. O sigui, hi ha gent... Quan tu sents gent que ha fet coses, però, bueno, que ha vingut a l'Ajuntament, no a mi com a persona, sinó a l'Ajuntament, a demanar coses, hi ha feines, pisos, això dels pisos, o dels pisos és tremendo, la gent es pensa que tu tens la vareta màgica i que tu ets el que decideixes o dels pisos no. Que avui en dia un sorteig es faci davant d'un notari, com s'ha fet a Santa Susana, com s'ha fet a Llavaneres, i que la gent ja no es cregui el notari... Bueno, ja, és que ja no ens passa res. Avui en dia, ja, si ja passem aquesta línia de que un notari tampoc... Ja, no, és que l'alcalde, és que l'alcalde ni toca ni el govern, ni l'enginyer municipal, ni la secretària. Un notari va allà, li diuen hi ha 36 que volen un pis, hi ha 36, tenim 8 pisos, i marca un ent.
1: Aquests són els que entren, d'aquests 36 entren aquests 8. Ja està.
0: A partir d'ara, doncs, si quan hi ha eleccions i es fa el
1: recompte, tampoc ens ho paro.
0: Aquests qui li toca en una mesa i la gent diu, no, doncs això és la secretària que apreta un botó i surten els noms i ara no ens presenten... Arriba un moment que no s'hi val tot. És que això és una regla de bojos i això és el que està passant.
1: Veurem. Acabem aquest curs polític amb aquesta xerrada. Va, queden 4 minuts. Aquests 4 minuts hi ha un que... Un o dos, o els que vulgui, però jo crec que m'agradaria que els dediqués a desitjar bona festa major als aranyencs, que és el motiu principal pel que...
0: Jo crec que de les coses boniques que és viure a la nostra vila és l'estiu i aquestes dues festes que tenim. Tenim el privilegi que tenim dues festes i a l'estiu. I per tant, amb aquest poc més de diferència, gaudim d'un estiu que se'ns passa molt ràpid. Ens trobem a Sant Zenon, de Sant Joan ens trobem a Sant Zenon, i quan no hem passat la ressaca de Sant Zenon ja estem preparant el Sant Roc. Per tant, que no ens deixem res per viure, perquè després, quan veus les imatges o veus la gent que s'ho ha passat tan bé... Que la gent no es quedi a casa, que surti, que faci vila, que som una vila que no, es, no ens pensem que tot arreu fan el que fem nosaltres, perquè jo quan veig que altres pobles... És que no té res... Ja no parlem per dels nostres gotxos, els alcaldes i regidors que venen a veure els gotxos com cantem, això no passa enlloc. Aquest sentiment de viure Arenys no el tenen tots els pobles i, per tant, nosaltres aprofitem, vivim la festa sense nom gloriós. Li desitjo a tothom que passi la millor festa major amb salut, amb treball que pugui ser i que ens estimem més entre tots la nostra vila perquè tenim una joia, la joia de Catalunya, som la Califòrnia. La Califòrnia i el Palm Beach del Mediterrani, hem d'estar orgullosos. Hem aconseguit una vila endreçada, petita, tranquil·la, però que es pot viure, que sempre pots tenir ambient per la riera, i això no ho té tothom. Ens ho enveja tothom. Tenim un dels millors ports de Catalunya, tenim uns restaurants fantàstics per sortir, tenim una riera que sempre trobes passejar i pots fer vila, i això és una meravella. I tenim unes i gràcies a totes aquestes entitats socials, culturals, que et fan la festa i que t'ho fan tot, i que fan que Arenys no et puguis avorrir i que siguin el lloc on te vulgui viure tothom. I que ens està vinguent a viure molta gent jove, amb parellet, amb canalla petita, i això és un orgull que tinguem, que tenim les escoles bressol, els instituts, amb tanta gent, que cada vegada tenim més gent jove. Per tant, ens hem de felicitar i, evidentment, honor i glòria a Sant Zenon.
1: Doncs honor i glòria a Sant Zenon també, alcalde Estanis Forts. Sentim-nos orgullosos de viure a la vila que vivim. De fet, la Festa Major és un moment d'exclusió, d'orgull, de viure allà on vivim i que, per tant, la puguem gaudir de la millor manera possible. Dormim poc, això ja ens hi trobarem.
0: No, segur.
1: Sí?
0: Dormir no dormirem.
1: Bueno, doncs,
0: tampoc es pot dormir gaire amb aquesta color. Vull dir, ja que no es pot dormir, sortim.
1: Ja. Van els ventiladors. Escolta'm, sents els motorets dels aires acondicionats aquells que en tenen?
0: I els crits dels que veuen el futbol, perquè hi havia partit Colòmbia-Suïssa, hi havia uns crits, em sembla que era a la 1 del matí, o a 3:15, o a 1:15. Jo estava al llit i no sabia qui... No,
1: sí.
0: Jo sentia crits i em vaig pensar que havia guanyat Colòmbia. I avui al dematí he vist que van guanyar Suïssa.
1: A mi em va passar amb el Senegal, això. No sé quin partit van jugar els del Senegal amb... No sé qui, que els hi va girar el partit amb 3 minuts i, ostres, per allà al prop tenia senegalesos, que segur que n'hi ha molts, cosa que està bé.
0: Sí.
1: I, bueno, era jo una algarabia... Això entre els quinquis de la moto, això ja ho he dit, els 4 quinquis que van amb moto, que la podien deixar a casa a partir de les 10 de la nit.
0: Sí, això, i que la gent jove fa a les places...
1: Sí, això sí, també.
0: Botellons, molesten els veïns i no recull ningú una llauna.
1: També és veritat.
0: I després els pares venen a protestar que tenen la plaça bruta. Doncs el teu fill que netegi.
1: Escolteu, alcalde, honor i glòria. Moltíssimes
0: honor i
1: gràcies.
0: Glòria, sense, no?
1: Que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí. Sapigueu que aquesta tarda hi ha tota la transmissió del pregó i aquest programa especial, que demà fem una programació especial de Sant Zenon amb la Montse Comí i tota la trup que estaran per aquí fent programació i que nosaltres tornarem el divendres a partir de les 9 del matí. Honor i glòria, bon Sant Zenon a tots i a totes, passeu-vos-ho bé i ens tornem a retrobar el divendres. Que vagi bé. A reveure.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Benet, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
3: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
2: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
4: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
2: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a ponent les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa a la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i, tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys.
7: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes posar el Serrat, el cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant, exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava El Testament d'Amèlia, La presó del rei de França, El Comte Arnau, La cançó del lladre, El rossinyol o La presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són per a

0: Nancy Sinatra, la filla del Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar.
1: Are you ready, boo?
0: El 1965.
1: Start walking.
0: Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse, i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974. I amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

cançons ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry.
2: Be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir al seu fill Ziggy Marley van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, en cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet, de Vilanova i la Geltrú, proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles, d'Engelbert Humperdinck. Però avui he recordat Alex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Alex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor. Havia nascut a Barcelona el 1938. Als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon. Va fer de conserge en hotels de París. Va ser ajudant de cambrer. Però als 28 anys ja era cap del Servei de Varietats de la Televisió Francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàsia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Yenka, el surf, la pulga, el ladrillo, el sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: És el Bicycle. Solo Bicycle, solo Bicycle, solo Bicycle. Àlex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: Hola, Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent, que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell. La va fer el 1981 com a homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

All those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Santi Xau va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon a nostre. Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva l'amor!

Riva i l'amor, Sandy Shaw, dos anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967, amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis Viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara, unes gotetes de Sidex.

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, sóc fan del Sírex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes, i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sidex. Aquesta és anterior, eh? 2 anys abans, del 80. Després de Me tendrás que olvidar, si te...

0: Sirex. ...1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Sirex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, per alegria, entre d'altres, per sort, els Sirex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint quan passo al davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Ana Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Ana Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Com a una nòvia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991. Ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: Hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai. Ah, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sentmenat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
1: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies. Bon dia.
1: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia un nou viatge apassionant per la màquina del temps. Algú va dir... El més important no és el que fa el destí, sinó el que nosaltres fem d'ell. Aquí això ho fem junts.
2: Escolta, voldria... Soc un vell cocodrill angoixat. M'agradaria escoltar una cançó de Richard Anthony. Em sembla que és Richard Anthony, que es diu Chin Chin, o alguna cosa així. Com faci Chin Chin, angoixante, Chin Chin, me l'oblie, o alguna cosa així.

0: corria 1963.
1: Je suis prêt à lui pardonner.
0: Que, per cert...
1: Car entre nous tout peut recommencer.
0: Tu ja hi eres?
1: Tin, tin.
0: Mais
1: jusque là, tin, tin. Oh, yeah.
0: Oh, yeah, brindem per tots els cocos.
1: Tin, tin. Mais jusque là, tin, tin. Oh, yeah.
0: Els meus primers records d'aquest cantant, Richard Anthony, no són gaire bons. Perquè jo era un criu a mitjans dels 60 i a totes hores a la ràdio, a totes les ràdios, sonava En Aranjuez con tu amor, que agradava molt, però que a mi em semblava molt pesadeta.
1: Depuis que tu es parti.
0: Richard Anthony havia nascut a Egipte, al Cairo, el 1938. Ens deixava a França el 2015. Li deien el pare tranquil del rock. Richard Anthony té gravades més de 600 cançons. Va vendre més de 50 milions de discos. 50 milions de discos són molts discos, eh? I en 6 idiomes diferents. Ell gravava en francès, anglès, alemany, castellà, italà, italià i àrab.
1: Je t'imagine le pied dans ses bras.
0: Aquell Aranjuez con tu amor, al que feia referència, era del 67. Però del mateix any d'aquest xin-xin, del 63, m'agrada especialment la seva versió de Ce Monde.

0: encara em fa pessigolletes a les neurones. Fins i tot, en algun moment m'emociona. Aquesta és una ràdio feta com la d'abans, aquella que era capaç d'emocionar-te. Aquella ràdio que tant t'agradava.
1: Chaque jour j'ouvre les yeux sur toi.
0: Ce monde era la versió en francès de Richard Anthony d'un tema originalment italià, Il mio mondo, escrita per al cantant italià Umberto Bindi el 1963, que també va escriure la música de la cançó amb Gino Paoli i que va tenir moltes versions. També va ser internacional en anglès.
1: Chaque fois que tu as cru en moi.
0: Què tal, Coco? Com van les coses?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquest piano em resulta màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Totes poden escoltar-se arreu del món, allà on vulguis amagar-te. I la majoria deixen el podcast del programa. Si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Apple o a YouTube, entre d'altres. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya i fins i tot quan voles, el Coco t'acompanya. Gràcies per estar en connexió. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, si em permets, la meva cançó especial d'avui. Es diu On the Road Again. Vull tornar a la carretera novament. I és de Willie Nelson. La va publicar el 1980. Va protagonitzar una pel·lícula i va posar música, el que significava que una banda de músics estigués contínuament a la carretera. I ell ho va escriure precisament en un avió. Sabeu on? A la bossa de vomitar. Willie Nelson, de Texas, que ara té 92 anys, cantant, compositor, guitarrista de country. Desitjo que t'agradi. 1, 2, 1, 2, 3, 4...

On the Road Again, en directe a Willie Nelson des del 1980. Novament a la carretera. Allà on vulguis. El Coco al teu costat. I fent-te costat amb la música dels teus millors records. Rebem un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Maria Rosa Rioja, que ens diu: hola Albert, amic nostre. Ah, gràcies per l'afecte. Diu: t'ho dic així perquè sempre estàs a casa amb el meu marit i amb mi. Et volia dir si alguna vegada has posat el conjunt Air Supply. Són dos cantants fabulosos que mereixen la pena escoltar-los. Crec que són australians. Bueno, que un és australià i l'altre anglès. Són dels anys 70. En fi, tota una joia de la música. Una abraçada. Doncs sí, han sonat en diverses ocasions al llarg de la història d'aquest programa, que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I sí, són australians, concretament de Melbourne, els dos, eh? I mira, fa poc van celebrar 50 anys de balades a El Salvador. El seu únic número 1, però, va ser aquest tema que ara escoltarem, Lost in Love. Per cert, que Air Supply vol dir subministrament d'aire. Una bona cançó sempre és com una finestra oberta, no? Que et deixa entrar aquell aire fresc, que et deixa imaginar coses boniques i que t'ajuda a ser feliç.

Last in Love, perdut en l'amor, del 1979 i dels Arts of Life. Salutacions, Maria Rosa Rioja, i a tots els cocos que, com tu, ens escolteu en parella. Així sona diferent el programa, oi?

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Aquesta és una música fantàstica que el gran Chuck Mangione va escriure per la banda sonora de la pel·lícula Los hijos de Sánchez. Corria 1978. Però... digue'm una música de banda sonora o una cançó de la banda sonora d'una pel·lícula que t'hagi agradat especialment. Ja sé que és difícil destacar només una, però aquest és el joc. Espero la teva proposta per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Carlos Muñoz, que no es pot estar de dir-nos només una, i que ens escolta des de Granada. Ai, com deia allò, no hay nada más triste que ser ciego en Granada. És que realment és una ciutat encantadora. Diu, hola Albert, m'encanta escoltar-te cada setmana des de Granada, i aquesta secció nova de cinema és tot un encert. Ah, m'alegro que t'agradi la idea. Diu, tindria moltes bandes sonores per dir-te. Raíces profundes, La vida privada de Sherlock Holmes, Los 400 golpes, Hoosiers, Vértigo, La residència... en fi, tu mateix. Doncs mira, d'aquestes que em comentes, Carlos, per qüestions personals i també musicals, escollo Hoosiers, de 1988... de Jerry Goldsmith, que aquí va tenir un subtítol, ja sabeu que aquí tenen la mania o de canviar els títols o d'afegir-hi alguna cosa. Es va dir Hoosiers más que ídolos, i sí, l'autor va ser un d'aquells grans. Jerry Goldsmith. Brillant.

La música de Hoosiers, Más que ídolos, de 1988, protagonitzada per un Gene Hackman encantador. Música del que li deien J.G. Jerry Goldsmith, nascut a Pasadena el 1929, que ens deixava el 2004 a Beverly Hills. M'ha agradat molt, Carlos Muñoz, que te'n recordis d'aquesta pel·lícula, que no va ser especialment taquillera, però la que jo li tinc un carinyo molt especial, i a més, recomano, si la podeu rescatar en alguna plataforma, encara que no us agradi el bàsquet, us agradarà la pel·lícula. Si ho feu, ja m'ho direu, eh? M'agrada molt rebre comentaris de les coses que comento aquí al programa. I també m'agrada molt rebre correus de molts amics que ens escolten lluny d'on fem el programa, que és Catalunya. Com en Carlos Muñoz, que ho fa des de Granada, i que continua el seu correu dient-nos: però escullo el tema Building the Bourne, de Maurice Jarre, de la banda sonora d'Único Testigo. No només em porta records per la pel·lícula, sinó perquè va ser utilitzada en un vídeo promocional per la candidatura olímpica de Barcelona 92, i l'associo a la meva ciutat quan jo era petit. Ah! Bueno, ja saps que d'Único Testigo tenim tots plegats tendència a escoltar la cançó de Sam Cooke, però aquest és el tema instrumental d'un altre dels grans, oi? De Maurice Jarre. Nascut a Lyon el 1924 i que ens deixava el 2009 a Malibu, Califòrnia. Bona elecció, Carlos.

la música de la pel·lícula Único Testigo, protagonitzada per Harrison Ford, estrenada el 1984, i concretament aquest tema Building the Barn, construir el graner, de la música incidental de la banda sonora, escrit per Maurice Jarre. Moltes gràcies per el temps que ens has dedicat i per les teves propostes, Carlos Muñoz, de Granada. I ara, des de Perpinyà, m'escriu la Margarita i em diu que la cançó preferida de la banda sonora per ella és New York, New York, de Liza Minnelli, que escoltem en directe.

genial Liza Minnelli, que sempre recordarem en el seu paper protagonista a Cabaret. 4 anys més tard, va protagonitzar New York, New York, el 1977, al costat de Robert De Niro. Recordem que Liza és filla de dues glòries del món de l'espectacle, el director de cinema Vincent Minnelli i l'actriu i cantant Judy Garland, amb un talent extraordinari que només va ser eclipsat per els seus problemes d'addicció. Una pel·lícula del 1977 dirigida per Martin Scorsese, que, la veritat, va ser molt més popular, ha tingut molta més transcendència la cançó que no pas la pel·lícula, que era una mica fluixota, no? Aquí parlem de música i escoltem i compartim música. És a dir, poden haver-hi pel·lis que no t'hagin agradat, però que, en canvi, tinguin una banda sonora que t'hagi encantat. I a l'inrevés, oi? Hi ha pel·lícules molt bones amb músiques o cançons que potser no t'agraden. I si t'agraden les dues coses, doncs molt millor. New York, New York també va ser un gran èxit per Frankie Sinatra. Des de la Catalunya Nord, des de Perpinyà, ens ho ha demanat la Margarita. I de moment acabem aquesta secció dedicada al cine, a les bandes sonores de cine, amb la proposta que des de Caldes de Montbuí ens fa en Ricard Zamacois, aquí a cocodrilclub@gmail.com. En Ricard ens diu: per mi, Shining Through, Resplendor en la Oscuridad, una pel·li de guerra i intriga de fa temps, de 1992 amb Michael Douglas i Melanie Griffith. Destacable la introducció i títols a piano i cordes, el main theme, i el Be Sing You, escena de ball, que és la cançó. Salut, Ricard Zamacois, Caldes de Montbuí. Doncs mira, ja està començant la pel·lícula amb el tema dels títols de crèdit.

Així començava el 1992 la pel·lícula Shining Through, que aquí es va dir Resplendor en l'oscuridad, però l'amic Ricard Zamacois també destaca la seva cançó de l'escena de ball, que escoltarem només una miqueta, Ricard, perquè s'ha de dir només un tema o una cançó.

0: en Josep sí.
1: You gave my life to me, set me free, set me free.
0: Va sonar fa poc aquí.
1: The finest years I ever knew.
0: En el teu coco.
1: For all the years I had with you.
0: Sí.
1: Everything I own.
0: Que aquí es va dir todo lo que tengo. Una balada molt intensa que va ser versionada també amb ritme reggae. I que en el seu moment pensàvem que era una declaració d'amor a la parella, no? Todo lo que tengo, però en realitat el seu autor la va dedicar al seu pare quan li demanava que no marxés, que era tot el que tenia. Era el grup Bread de David Gates.

I l'amic Josep, Josep Varela, des de Palamós, que és una altra de les poblacions on sabem que tenim molts, molts amics, ens diuen el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola, Albert, tens molta raó quan comentes que hi ha moltes bones cançons que pràcticament ara ja només sonen al Cocodril Club. No et jubilis, no et jubilis mai, que ens fas falta. Bueno, allò que es diu no, mientras el cuerpo aguante, i la veu, esclar, la veu. La ràdio és el mitjà més calent, el més pròxim, el que aconsegueix que molts ens tingueu com si fóssim de la família, perquè, esclar, entrem al vostre cotxe, a la vostra banyera, a la vostra casa. Bé, ens diu en Josep, diu, per exemple, l'altre dia vas posar una del grup Bret, Everything I Own, que maca, i vaig recordar una altra d'aquest grup que m'agradava. Si la vols posar, t'ho agrairia per la sensació que em donarà escoltar-la per la ràdio, perquè farà com 50 anys que això no m'ha passat. La cançó es diu Lost Without Your Love. Ah, sí, també és molt maca. No tan coneguda, però molt maca.

David Gates, al capdavant del grup Bread, el grup PA, la va gravar el 1977 a Hollywood, Califòrnia, tot i que el grup es va formar concretament a Los Angeles i va ser un dels primers exemples de l'anomenat soft rock. És a dir, rock suau. Lost Without Your Love és la cançó que ens proposava el Josep des de Palamós. Perdut, sense el teu amor. Bon gust, bona memòria, Josep. Bueno, el grup Bread, que aquí no van tenir mai un número 1, van situar 13 cançons entre les més venudes de la prestigiosa llista Hot 100 de Billboard. Ho van aconseguir entre 1970 i 1977. I uno que és de la vieja escuela, i ho dic perquè m'agrada lligar les coses. Tot seguit crec que quedaria molt bé després d'aquesta melodia, música dels Eagles.

Tequila Sunrise. Amanecer en tequila. Quina meravella. Una de tantes que ens han regalat els Eagles. Sonen perquè recentment s'ha sabut que el seu disc de grans èxits és el disc més venut de tota la història als Estats Units. Take another shot of courage. Sempre s'havia dit que el disc més venut de tota la història era el Thriller de Michael Jackson, i és veritat. Però Michael Jackson és el més venut a tot el món. Els Eagles van superar Michael Jackson als Estats Units. It's another tequila sunrise. Un àlbum que es diu Their Greatest Hits, 1971-1975, ha superat els 40 milions de còpies venudes certificades. Es va publicar el 1976 i va desbancar el Thriller de Michael Jackson als Estats Units, consolidant-se com una autèntica fita del rock clàssic.

Sí, amics cocos. L'àlbum de grans èxits dels Eagles a Estats Units ha venut 4 milions de còpies més que el Thriller de Michael Jackson.

One of these nights, una d'aquestes nits. I una curiositat, ja sabeu que a mi m'agraden les curiositats. En el primer espai del mestre José María Pallardó, anomenat música al mil por mil, aquí, al Cocodril, el 2011, quina cançó podria escollir el pop per començar, per inaugurar uns espais que han durat molts anys? Doncs va ser una d'aquest àlbum de grans èxits dels Eagles. Una altra de les més grans de la història. Una altra sensacional dels Eagles. Take it easy.

L'àlbum Greatest Hits, els grans èxits dels Eagles, del 71 al 75, ha estat 38 vegades disc de platí. Bueno, és fantàstic poder-ho compartir i haver-ho disfrutat durant tots aquests anys. Disc més venut de la història als Estats Units. Ei, i això que encara no havien publicat l'Hotel California.

0: Ràdio Arenys. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dimecres 8 de juliol i aquests seran els temes destacats, un informatiu dedicat a la festa de Sant Zenon que arrenca avui. Dèiem, Marenys de Mar dona avui el tret de sortida a Sant Zenon amb una festa que s'allargarà durant els pròxims 5 dies. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia. La festa major arrenca oficialment aquest vespre amb el pregó i el brindis popular que anirà a càrrec de l'agrupació fotogràfica d'Arenys. La cita és a 8:45 del vespre des de la plaça de l'Ajuntament.
1: I els gegants d'Arenys també són protagonistes d'aquesta festa major.
2: Aquest any, a part d'en Taia Ferro i la Flor d'Alba i en Roc i la Maria estrenen vestuari i al vespre lluiran per primera vegada en la baixada cap al pregó. També està prevista la trobada de gegants i la cercavila el diumenge.
1: I abans de les completes a l'església a partir de les 10, hi haurà la botifarrada popular que organitza el Cau Flors i Calcat a la placeta.
2: Cuinaran al voltant de 750 botifarres, tot amenitzat amb un bingo musical.
1: I la policia local també s'ha preparat per aquesta festa major.
2: Durant els següents 5 dies, els 39 efectius del cos policial estaran actius per donar cobertura a les més de 30 activitats previstes. A més, com a novetat, s'amplien els punts liles.
1: I des d'alcaldia auguren un èxit en aquesta festa.
2: Estanis Forç assegura que el bon temps permetrà celebrar totes les activitats que hi ha al programa sense cap modificació. Tanmateix adverteix que la cola podria provocar certs canvis d'ubicacions en els actes.
1: I una festa major que també és molt musical i passarà des del tradicional Miquel del Roig fins a Doctor Prats.
2: Amb l'objectiu que hi hagi música per a tots els públics, aquest Sant Zenon tornarà a oferir concerts a diferents espais de la vila, la platja de la Picòrdia, plaça de l'Església i parc coberta de la Riera.
1: I Ràdio Arenys també oferirà una programació especial per aquesta festa.
2: Avui s'emetrà el pregó en directe i després hi haurà un programa el dijous especial dedicat a la Diada.
1: I també hi haurà activitat esportiva aquests dies, entre altres el torneig de billar que es farà demà a l'Ateneu.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem, en titulars aquest vespre arrenca oficialment el Sant Zenon 2026. El pregó i el brindis popular escenifiquen el tret de sortida d'aquesta festa major que s'allargarà durant 5 dies fins al diumenge 12 de juliol. Enguany anirà a càrrec de l'agrupació fotogràfica d'Arenys que celebra els seus 25 anys d'història.
2: L'encarregat del pregó serà el president de l'AFA, Albert Lloret, qui ha avançat que el discurs tindrà un doble fil conductor, reivindicar les qualitats i l'essència d'Arenys de Mar i alhora repassar la història de l'entitat, tot plegat amb un to festiu i pensat per donar el tret de sortida a aquesta diada.
3: Que sigui una mica festiu, lògicament, hem de celebrar el que deia, la festa major, i la idea és, diguéssim, recordar les coses bones que té el nostre poble, no? I estimular la gent perquè les gaudeixi i les reconegui. Aquest seria el motiu principal del nostre pregó, a part de recordar a tothom, lògicament, que la nostra entitat fa 25 anys que en forma part de la nostra societat i que en som molt orgullosos de que avui puguem fer aquestes paraules a tot el poble, lògicament.
2: Més enllà del pregó, l'agrupació també immortalitzarà aquest inici de festa amb diversos membres de l'entitat que captaran amb les seves càmeres el moment que consideren tan emblemàtic.
3: La intenció és aquesta. En serem diversos, a part de jo que faré el pregó en persona, però tindré diversos companys que estaran al voltant de la plaça intentant fer fotos durant l'acte i especialment al moment del brindis, no? Que és la fotografia final que volem que quedi el record de tothom.
2: El pregó i el brindis popular seran a partir de 8:45 des de la plaça de l'Ajuntament.
1: I els gegants d'Arenys de Mar també són protagonistes durant la festa major amb diverses activitats. Aquest any, a més, en Tallaferro i la Flor d'Alba i també en Roc i la Maria estrenen vestuari i aquest vespre el lluiran per primera vegada.
2: Com ja és tradició, els gegants faran la baixada cap al pregó, acompanyat amb la banda de l'Escola de Música Abans. Estaran plantats al Calissai perquè tothom pugui veure els nous vestits. Gemma Jiménez, cap de colla, avançat que mantenen l'essència cromàtica característica de cada gegant.
0: Hem intentat buscar un disseny que mantingui una mica l'essència del que tinguin, però de, com el, els colors i tot, però amb alguns canvis que, és a dir, que siguin visibles. Esperem que la gent tingui bona rebuda amb aquests nous vestits. Hem mantingut els colors, què representen, així que encantats.
2: Els gegants estaran exposats al Calissai a partir de 6:45 i a 7:00 començaran a baixar cap a la plaça de l'Ajuntament.
1: I demà, Diada de Sant Genon, tornaran a sortir en cercavila acompanyant les autoritats a ofici i rebent també els convidats d'honor, que seran els gegants de Sant Feliu de Pallerols.
2: La jornada també inclourà la recollida de xumets a les 5 de la tarda i la mostra de balls a la plaça de l'Església just abans de l'ofici.
0: Comencem amb la recollida de xumets com cada any a la plaça de l'Església. Llavors anem a recollir les autoritats a l'Ajuntament. Tornem a pujar i aquí fem la rebuda amb els gegants de Sant Feliu de Pallerols, una colla molt icònica dins del món geganter. És a dir, estem molt contents que hagin pogut venir i que ens facin aquest honor d'ensenyar-nos els seus balls.
2: La cercavila per anar a buscar les autoritats mantindrà el recorregut habitual passant pel pas sota Estudi, Rial Saclavella i la Riera fins a arribar a l'Ajuntament i tornar a pujar de nou a la plaça de l'Església. Un cop finalitzi l'ofici amb la presència d'en Tallaferro i la Flor d'Alba, els gegants pujaran en cercavila fins al Calissai. L'última activitat de la colla gegantera serà la trobada de diumenge amb 5 colles convidades i sortida des del cementiri.
1: I també destaquem que el Cau Flors i Calcat serà l'encarregat avui de la botifarrada popular de Festa Major. Els membres de l'agrupament Escolta cuinaran al voltant de 750 botifarres en un acte que estarà manejat també amb un bingo musical.
2: El Cau Flors i Calcat organitza cada any aquesta botifarrada el dia 8 de juliol abans de la celebració de les completes a l'Església. Enguany a més coincideix amb el pregó i el brindis popular. Per aquest motiu es preveu que el gruix de públic es concentri entre les 9 i les 10 de la nit. Això ha obligat a avançar la venda d'etiquets a partir de les 5 de la tarda. Feliu Roca, membre del Cau, explica també que enguany s'ha augmentat el nombre de botifarres arran de l'èxit que van patir l'any passat.
4: La botifarrada sempre és el dia 8 per coincidir amb les completes i la traca i doncs que la gent vingui a sopar ja a la placeta i anar fent ambient. I aquest any coincideix tot i el més probable és que molta gent s'acumuli doncs, entre les 9 aproximadament, que és quan acaba el pregó, i les 10, que és quan comencen completes. Aleshores, des del Cau el que hem fet per la botifarrada és obrir la venda d'etiquets. Abans, aquest any es podran comprar doncs, a partir de les 5 de la tarda i a la placeta mateix. En posem a la venda 750, una mica més que l'any passat perquè va anar molt bé.
2: El tiquet tindrà un preu de 5 euros i inclourà la botifarra amb pa, tomàquet i beguda, que es començarà a servir a partir de les 8 del vespre. La proposta estarà amenitzada amb el bingo musical que organitza la unitat de trucs, la més gran, a partir de les 7 de la tarda. Els cartrons tindran un preu d'un euro que servirà per ajudar a sufragar les despeses dels campaments que els joves fan aquest estiu.
4: És una activitat que gestiona la unitat de trucs i ho fan, doncs, per una banda, animar la botifarrada i que la gent, mentre espera o mentre ja es va menjant la botifarra, doncs hi hagi una mica d'activitat i festa. I, a més, és una via acabar de finançar els campaments d'estiu i, en aquest cas, doncs, els de trucs.
2: Els guanyadors del bingo musical rebran premis gràcies a la col·laboració dels comerços aranyencs.
1: I d'altra banda, els punts Lila tornaran a estar presents durant els principals actes nocturns d'aquesta Festa Major amb l'objectiu de garantir uns espais d'oci segurs i lliures de qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica. Com a novetat enguany, s'incorpora un punt itinerant al Correbars.
2: La carpa s'instal·larà a les barraques com ja és habitual i enguany també serà present al Correbars. La regidora de festes, Marta Serrano, explica que amb aquesta ampliació el consistori reforça les accions de prevenció, sensibilització i atenció en els esdeveniments d'oci amb més afluència de públic.
5: Com a novetat també hi haurà un punt lila itinerant al Correbars perquè pensem que és una activitat que hi ha moltíssima gent i malauradament doncs, es pot donar alguna situació complicada i pensem que és un bon lloc doncs, per tenir, per oferir aquest servei. I res, hi haurà punts d'informació al mateix punt lila de barraques, donarem merchandising per fer la festa més segura. De moment anem per aquest camí.
2: Els punts lila són espais d'informació i suport on s'ofereix atenció a qualsevol persona que pugui patir o presenciar una agressió o una situació d'assetjament.
1: I d'altra banda, qui també reforça la seguretat és la policia local d'Arenys, que s'ha preparat per aquest Sant Zenon durant aquests 5 dies. Els 39 efectius del cos estaran actius per donar cobertura a les més de 30 activitats previstes.
2: Hi haurà 8 dispositius especials de trànsit per a les cercaviles, la traca, el correbars o el correfoc, així com la resta de propostes. D'altra banda, també hi haurà 6 dispositius de seguretat que vetllaran per la seguretat a les barraques i als balls de festa major. A més, durant els 5 dies hi haurà 6 agents operatius durant el servei nocturn, que també comptarà amb el suport del cos dels Mossos d'Esquadra en cas que sigui necessari. L'objectiu és abordar qualsevol conflicte que pugui sorgir.
6: El servei normal de 6 a 14, 14 a 22, 22 a 6, continua. Aquí els requeriments continuen. A més, hi ha més gent, hi ha més requeriments, i després pues, tenim tot aquest dispositiu de la festa, no?, d'activitat, que requereixen més personal i són aquest, quan es reforcen el servei, especialment no? en aquests moments o en aquestes hores, perquè són moltes l'activitat que hem de cobrir i al final requereix de tota la plantilla implicada.
2: El trànsit també estarà afectat per aquesta festa. Els carrers i la Riera patiran nombrosos talls. Un dels més recurrents serà a la mateixa Riera, en el seu tram baix. De fet, molts d'aquests talls de circulació ja començaran a les 2 del migdia per garantir la retirada de vehicles i la logística d'organització de les diverses activitats.
6: Quan mirem la Riera, no?, i veiem tant de cotxes, dius, ostres, després se fa l'activitat, no hi ha cap cotxe, on estan aquests cotxes? Aquests cotxes s'han de moure, molt d'ells s'han de retirar, i bueno, i la gent també ha de buscar zona. No podem començar a retirar vehicles una hora abans si l'activitat, perquè que la Riera és molt ampla, i al final el moviment, la grua, és un servei, si s'han de retirar cotxes, doncs potser la grua necessita 20 minuts per cada cotxe. Aleshores, has de calcular en el nombre de grues que tenim aquell dia, no?, amb el contracte, i el temps que triga.
2: Les afectacions específiques es poden consultar directament a la pàgina web de l'Ajuntament. Més enllà d'aquesta qüestió, la policia local destaca la importància de gaudir de la festa aquests dies, però també demana respecte cap a l'entorn i la resta de ciutadans. Al marge del cos policial, aquesta jornada també hi haurà un reforç de la brigada municipal.
1: I us expliquem ara que des d'alcaldia auguren un èxit de la festa major. Estanis Força assegura que el bon temps permetrà celebrar totes les activitats que hi ha al programa sense cap modificació. Tanmateix adverteix que la calor podria provocar certs canvis d'ubicacions en els actes.
2: L'alcalde i regidor de Cultura ha passat pels micròfons de Ràdio Arenys aquest matí per valorar Sant Zenon i per parlar de l'actualitat del municipi. En relació a la festa, assegura que els pròxims dies els carrers d'Arenys s'ompliran de persones que gaudiran d'una jornada tranquil·la pel que fa a les variacions meteorològiques. També promet un èxit total per aquesta edició.
7: Jo crec que serà un èxit. A més, ja saps que quan fa calor i aquest temps, sí, hi ha Sants Anons i ve que ens plou i aquestes, sí, coses. Aquest any no hi ha perill de pluja, no hi ha perill de tenir que portar una jaqueteta perquè la nit fa fresqueta.
8: No.
7: Vull dir que són nits de carrer, de viure-les i d'estar bé a la nit allà assentat. Per tant, jo crec que ens anirà molt bé.
2: Una festa major que aquest any comença pràcticament amb el dia mateix de Sant Zenon i que el cap de setmana no coincidirà amb el Canet Roc. D'aquesta manera, els serveis i el trànsit es reduiran respecte a les últimes edicions.
1: I l'alcalde aprofita l'ocasió per anunciar un nou carrer que s'asfaltarà abans d'acabar l'any. Carrer Sant Pere.
2: Fins ara el govern tenia el projecte redactat, però no preveien que es pogués arreglar aquest carrer que discorre des de la Pietat fins al carrer Sant Rafel. Ara, amb el nou canvi fiscal, assegura que es podrà fer entre finals d'aquest any i el següent.
7: Una subvenció que jo vaig, nominativa, que jo vaig aconseguir de la Diputació, tira endavant el carrer Bonaire, amb una part de l'Ajuntament, amb una part de diners municipals. Amb aquest romanent d'ara hem incorporat Sant Ramon, i ara sí que li puc dir que no sé si el ple del 31 de juliol, però el del setembre segur, amb renovables i amb uns diners de l'Ajuntament, també renovarem Sant Pere. Per tant, aquest any acabarem Bonaire, acabarem la part baixa del carrer Sant Ramon i començarem i acabarem el gener-febrer tot el carrer Sant Pere,
8: val,
7: que és molt important. És un carrer molt de pas, amb unes voreres molt trinxades.
2: També preveu que amb el romanent alliberat es pugui renovar el carrer Bonaire i Sant Ramon i una qüestió relacionada amb les energies renovables. A més, també ha mostrat la seva voluntat de fer efectiva la compra del casal Sant Vicenç.
9: Ràdio Arenys, notícies.
10: Ràdio Arenys amb Sant Zenon.
8: Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
10: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
8: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
10: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
8: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya. Oh,
11: yeah. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
13: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
12: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Ràdio Arenys, notícies.
1: I seguim perquè un dels grans atractius també durant la festa major són els focs artificials. Aquest any l'encarregada de posar llum, color i so serà la pirotècnia, igual a partir de les 11 de la nit, demà des de la platja.
2: Des de la pirotècnia igual, un dels responsables, Fernando Salmerón, ha avançat que s'ha preparat un espectacle que durarà aproximadament 15 minuts amb 190 quilos de pólvora. Combinarà innovació i tradició amb nous efectes, figures de colors, moments de molt bon ritme i tro i una traca final de 3 minuts que pretén ser un dels moments àlgids d'aquests focs artificials.
14: Podreu gaudir de molts efectes nous, hi ha doncs, carcasses de pistils, canvis de colors, moltes figures de gos, bueno, suposo que hi ha espirals, aros, i després molts articles que nosaltres estem molt, molt contents de, que els fem aquí a casa, que, a la fàbrica que tenim aquí a Canyelles i a Canyelles, exactament, d'on hi ha l'intermitent, els camuros, el color salces, les palmeres salces, aquestes tradicionals que, de tota la vida.
2: La pirotècnica igual també és l'encarregada de preparar la traca prevista per avui a la Riera a partir de 3:15 de la nit, just després de les completes.
1: I precisament per festa major no falten els actes religiosos.
2: Els actes religiosos comptaran amb el repic de campanes que s'haurà pogut escoltar aquest migdia a l'església Santa Maria. Avui hi haurà les completes i el cant de l'himne de Sant Zenon a partir de les 10 de la nit a l'església de Santa Maria. El res a les completes l'oficialitzarà Salvador Gras, redactor de Malgrat i Palafolls. Un cop celebrat el res en aquestes completes s'obriran les portes de l'església per cantar l'himne amb la lletra de Joan Draper i música de Xavier Maimí.
1: I ja demà hi haurà l'ofici solemne en honor a Sant Zenon a les 8 del vespre que oficialitzarà el mossèn d'Arenys de Mar Joan Pasqual i divendres serà el torn de la missa de difunts.
9: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I una festa major molt musical que passarà des del tradicional Miquel del Roig avui fins a Doctor Prats. Amb l'objectiu que hi hagi música per a tots els públics, aquest Sant Zenon tornarà a oferir concerts a diferents espais de la vila, tant la platja de la Picòrdia, la plaça de l'Església i també la part coberta de la Riera.
2: En primer lloc, avui és el torn de l'Escola de Música, que per una banda ofereix el concert inaugural amb l'Ocerita a partir de 6:45 al pati del Calissai, un concert que s'havia de fer a la porxada del mercat, però degut a la calor, ha canviat la seva ubicació. Ramon Puigverd, membre del grup, en té tots els detalls.
15: El repertori que fem continuarà sent... És la feina que anem fent al llarg del curs, les cançons que anem treballant. Algunes d'elles seran fruit d'altres anys, que l'únic que fem és anar-los posant al dia i intentant fer-ho més bé cada dia. Llavors hi ha que sí, que també serà un repertori curtet, perquè fem 12 peces.
2: Després, a partir de les 8 del vespre, agafarà el relleu musical la banda de l'escola a la plaça de l'Ajuntament abans del pregó. En paral·lel, pels que no són amants dels concerts, però sí dels jocs, hi haurà el bingo musical del Cau Flors i Calcat. Finalment, la música es trasllada a la plaça de l'Església amb les barraques joves, com sempre. Hi haurà el veterà Miquel del Roig, i aquest any fa tàndem de cartell amb el grup Amics d'en Manel.

0: Un grup de versions que diuen que s'inspiren cançons clàssiques del món de l'esplai, però amb un toc de música de carrer. El cantant Víctor Lisbona explica que estan molt emocionats de venir a Arenys de Mar i que porten un repertori preparat que perquè tothom conegui les cançons.
1: Aquesta nit segurament es trobaran uns amics de Manel en la nostra vessant més de versions. Avui venim molt mut festa major a fer-ho passar bé, a portar tots aquells temes com que sempre ens han cridat l'atenció a tocar des de petits, no? En plan, temes com, no sé, per dir-te algú, tu me dejaste caer, o cançons com Morat. També tenim cançons, un Rafael, per exemple, coses que sempre hem volgut tocar i que ens fa molta gràcia.
0: Els concerts a la plaça començaran a les 11 de la nit, després de les completes, i acabaran cap a 2:15 de la nit.
2: El dijous és el torn de recuperar els clàssics, tant dels anys 80 com 90, una època marcada pel pop i el rock.
0: Els primers en aportar un toc de música seran la Bataúixa de l'Escola de Música abans dels Focs Artificials a la Riera a les 10 de la nit. Després, a 2:15, se celebrarà el concert de los 80 principales que tornen a Arenys amb un repertori de versions variat, un tribut a les que consideren les millors cançons de la dècada dels 80 amb grups com Queen, Pink Floyd, AC/DC, Dire Straits, L'Último de la Fila, Tequila o Alaska.

0: I el divendres arrenca amb força des de l'Espai Familiar, a l'Orquestra o el Vespret Juvenil del Casal Popular Norai.
1: L'hora clau serà les 7 de la tarda. En aquest moment se solapen tots els espectacles musicals a la zona coberta de la Riera. Hi haurà el concert de Festa Major amb l'Orquestra Salvatana, que enguany han preparat un doble homenatge a Ava i Dagó i Dagó. M'ho ha avançat el seu portaveu i músic de la banda, Josep Ferràs.
2: Hem preparat un concert molt espectacular, com cada any. Un concert que crec que agradarà molt a tota la gent d'Arenys de Mar i tota la gent que ens vingui a veure, perquè hem canviat de nou, com fem cada any, tot el repertori. Llavors, doncs, hi ha unes sorpreses molt importants en aquest concert. Aquest any tenim un homenatge molt, molt espectacular a Ava. Llavors, hi ha també un homenatge a Degoll de Gom.
1: La Salvatana, com sempre, oferirà una audició de sardanes i el ball popular a partir de les 11 de la nit.
3: Guilles amb forquilla, la sopeta amb cullereta i el bistec amb ganivet.
1: En paral·lel a la plaça de l'Església hi haurà el ball pels més menuts de la casa. Això sí, serà amb el grup musical En Bauca.
3: No podem deixar res al plat, o a la cuina s'enfada.
1: I pel que fa al sector més jove, el Casal Popular Norai ofereix un vespreig amb artistes locals. Primer punxarà Vine Cairós, continuarà el músic i raper Jere Ballo i finalment acabarà la tarda amb el punxadiscos DJ Tit R. La sessió acabarà a les 10 de la nit davant del seu local a la plaça del Casino. És la portaveu Agnès Estrada.
4: Hem detectat que hi havia una falta d'artistes locals aquest any al cartell de Festa Major i hem apostat per fer una proposta alternativa, que és un vespreig el primer dia de Barraques, el divendres a la tarda, i comptarem amb PD Vinicairos, amb Carbo de Monda i amb PD Tit R.
5: Digue'm que et vas guardar tots els records, no t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis...
0: I per acabar el dia arriben els concerts de Barraques a la platja de la Picòrdia, que tant dissabte com divendres com dissabte començaran a 2:15 i acabaran a les 5 de la matinada.
1: Aquest any la Festa Major Jove celebra 25 anys i han decidit apostar per un dels grups més representatius de l'escena musical catalana. Doctor Prats, els de Terrassa han consolidat el seu estil al llarg dels anys i sobretot amb l'últim disc que van publicar el 2018 sota el títol Venim de Lluny. En el cartell els acompanyaran un grup de versions de Girona anomenat Pelucas i ho acabarà de rematar als plats els dos germans aranyencs PD Pujol.
6: Doncs realment una mica de tot, perquè l'Anna i jo, PD Pujol, el que fem és barrejar tan impossible com pugui semblar i una mica la música que tothom pugui cantar i pugui ballar i bueno, el format obert que a nosaltres ens agrada com a espectadors i que ens agrada dir «Ullo, que xulo això que acaben de mesclar».
1: Estàvem escoltant a Àlex Pujol, un dels germans d'Arenys de Munt, que tancaran la nit del divendres. I ja el dissabte la dinàmica serà similar a la del dia abans, amb l'Orquestra dels Montgrins, que també oferirà concert a les 7 de la tarda, audició de sardanes, i acabarà a les 11 amb el ball popular a la part alta de la Riera. I a les 7 hi haurà ball familiar amb Rigui per xics. I ja després, a 10:45, el grup lleidatà Saxeni presentarà el seu disc i en el cartell serà acompanyat de l'orquestra de versions Brou i DJ Lia Jensen, que acabarà amb les cançons electròniques de la part musical de dissabte a Arenys de Mar amb les festes de Sant Zenon.

0: I Ràdio Arenys oferirà una programació especial amb motiu de la Festa Major. Avui emetrà un directe al pregó de Sant Zenon en un programa especial que començarà 7:45 del vespre. I ja demà al matí, l'emissora continuarà la cobertura amb un altre programa dedicat a la Diada de Sant Zenon, fet per col·laboradors d'aquesta casa.
1: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
0: I anem amb l'actualitat esportiva perquè aquest que Sant Zenon arriba també carregat de propostes. Una d'elles serà demà mateix amb el billar a tres bandes que organitza l'Ateneu Arenyenc. Que en té tots els detalls l'Oriol Leo. Oriol, bon dia.
2: Bon dia. És un campionat llampec a tres bandes que començarà a partir de 9:45 del matí a les taules de billar de l'Ateneu Arenyenc. Hi participen els socis de l'entitat i es concentra tot el joc en un matí. Miquel Pera, responsable de la secció de billar de l'Ateneu, explica com s'estructura un torneig llampec de billar a tres bandes.
3: És un torneig que es fa en bon matí i llavors juguem entre tots els socis que s'hi apunten, que per cert aquest any han batut el rècord, que són 26, l'any passat van ser 24, aquest any són 26, i fem un torneig al matí entre tots els jugadors en dues taules, repartits en dues taules, i llavors cada jugador de cada categoria té unes caramboles per fer i es classifiquen els tres primers de cada taula. Llavors, a medida que van fent les caramboles, el primer que arriba a les seves caramboles es classifica, i quan ja n'hi ha tres de classificats ja s'acaba la partida d'aquella taula i llavors l'altra taula. I llavors s'ajunten els sis i fan la final.
2: Han acabat, s'entregaran els premis del Torneig Social 2025-2026 i es farà un refrigeri per tots els assistents. Durant l'any es divideixen en les modalitats de lliure, quadre, a la banda i a tres bandes. I ara, per Sant Zenon, s'entreguen els premis a tots els jugadors amb més bona recompensa per als millors classificats.
1: Taller Maresma Auto t'ha ofert els esports. Maresma Auto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I com sempre acabarem l'informatiu coneguent què ens depara l'actualitat meteorològica i ho fem gràcies a la informació del meteoròleg Luismi Pérez a la xarxa. Luismi, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42-43 graus a l'ombra en alguns racons del Sàgria, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i que us hem parlat Núria Torrents, Oriol Leo i Gemma Roig. Nosaltres tornarem amb més notícies el pròxim divendres, demà és dia de Sant Zenon i no hi haurà informatiu, però recordar-vos que avui a partir de 7:45 del vespre ens podeu seguir en el programa especial que farem per emetre el tret de sortida de la Festa Major de Sant Zenon amb la retransmissió del pregó i el brindis popular. Res més, ens retrobem a partir de 7:45. Que vagi bé.
5: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pàvia Pardo, situada a la Riera del Parafita, número 75. Avui, dimecres, no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. El carrer Andreu Guri estarà tallat fins les 6 de la tarda i a partir de les 2 de la tarda fins les 12 de la nit, amb motiu dels actes de la Festa Major de Sant Zenon, la policia local preveu els talls de la Riera Parafita des del carrer Hospital fins al giratori de l'Olivar, la Riera Bisbe Pol des del giratori de l'Olivar fins al carrer Anselm Claver, el Rial Sa Clavella entre la Riera Bisbe Pol i el carrer Bonaire i el carrer Anselm Claver des de la Riera fins al carrer Sant Antoni. Per tant, es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar itineraris alternatius sempre que sigui possible. Tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia uneix a la bandera verda. I per últim, la R1 circula amb demores que poden superar els 20 minuts.
1: Ràdio Arenys.

0: La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.

0: Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bonaplata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bonaplata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
1: Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat, i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
0: Acabem d'escoltar Carles Enric Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien sobretot del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
1: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que el camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
2: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
3: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb llacet.
4: I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
3: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
5: El nostre somni.
6: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
5: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina-t'ho.
6: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista.
3: Sí, mama. Jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
4: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
5: Sí, sí, sí. Això segur, fill meu. Vinga.
7: Ostres, quin ruc més maco.
5: I qui ets tu?
6: Sisplau, estimat, les formes, que estem a ciutat.
7: Veig que veniu de lluny.
6: Oh, el propietari de la seda.
3: Hala!
5: És un honor.
7: No, no, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça potablava.
6: Què? Què diu de potablava?
7: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
5: D'acord. Espero veure't per dir-t'ho.
7: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa, ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
5: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
8: Un any després.
5: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
6: No et queixis tant, va.
5: Em passo dia i nit treballant.
6: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
5: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i vinga hores, treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
9: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
3: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestits nous, caps ni un.
5: No, no ens dona ni per pagar les factures. I tu, pensant en vestits.
6: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
5: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
6: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
0: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà, en bona part, el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume Perarnau Llorenç, expert en la matèria.
10: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
0: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
1: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
0: Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes, o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop es sabien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obrer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves amb compte.
0: La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
2: Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
3: En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola, o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
0: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
3: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.
2: Nuri, vés a obrir la porta.
3: Vaig.
4: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
2: Qui és?
3: El Quim, el company del pare.
2: Vés a jugar amb la Martina.
4: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
2: Té a veure amb...
4: La CNT, sí.
2: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
4: Montse, ho sento.
2: Què?
4: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i

0: Sí, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
1: No pot ser. Li havia dit 1000 cops. Era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot, d'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan, quin final més trist.
0: És molt trist, però ha mort per defensar el que estem reclamant, els nostres drets.
1: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara, Quim, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
2: Mama, què passa? Nuri, la mare està plorant.
3: Mama, què ha passat?
1: Res, boniques, res.
2: I el papa?
0: El vostre pare.
1: Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
3: Sí.
1: Doncs aquest soroll que no ens agrada...
0: Montse, no cal.
1: El papa s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
2: I on ha anat? Quan tornarà?
3: No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
2: Però no li hem pogut dir adéu.
3: Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.
4: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal a Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
5: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... La primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
4: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquesta era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
5: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner, i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
4: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
5: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells, més o menys, pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
4: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
5: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
4: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

0: Són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per a la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països. I en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta, que en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí al Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la revolució industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
9: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Bon dia, són les dues.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
12: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
10: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
13: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat de els 33 graus de temperatura mínima. I a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42-43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'algun una tempestes, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
10: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
14: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
15: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
10: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
14: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixeran els propers anys.
10: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
14: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
10: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
14: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
10: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
14: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
10: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals a la Champions League de futbol sala.
16: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
10: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
10: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment, ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
17: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control. Som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Forell com del barri de Sant Sebastià. La resta de les zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sentmenat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, els hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers, terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
12: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
17: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
10: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Serarols, Canal Taronja, Anoia.
18: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
19: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem, doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
18: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
10: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
14: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
20: El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
14: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
10: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
22: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
23: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
21: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
24: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
23: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
21: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
10: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
14: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
25: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
14: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
10: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
0: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Secà, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
1: Volem donar des de la Paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
0: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
2: Notícies en xarxa.
10: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoran que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
4: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
3: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
5: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
3: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
10: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
26: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
6: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
10: És un quart de 3. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
27: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada 3 menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
28: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
27: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
10: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
7: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
8: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Nosaltres estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
7: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
10: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
14: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
14: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
10: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
14: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
10: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
14: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
10: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
14: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
10: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
11: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
9: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. i amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
10: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
12: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
13: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les 3 funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela, de cançó amor i d'amor i de guerra.
12: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
10: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
14: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
10: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
15: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Baskets Bonn, el Ney Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D amb el Mónaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Bod Begard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kulinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
16: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
15: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
9: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
17: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que és un fitxatge molt, molt bo per a la segona divisió.
9: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva 7a temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
15: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al Paella en Cap, Fèlix La Rosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
1: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta.
10: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
11: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
9: En total es manté el confinament d'unes 300 persones mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
12: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 dels 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
9: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
13: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona, ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
14: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
9: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
13: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
9: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
13: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
9: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
13: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
9: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
13: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
9: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
15: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenej i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
9: Al control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
17: Bon dia, doncs. Bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més 2 hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sentmenat, però ja afecta el terme de Sentmenat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
11: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
17: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
9: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Cerarols.
18: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
19: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
18: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
9: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
21: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
22: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
20: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
23: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
22: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar a la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
20: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
9: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
13: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
24: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
13: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
9: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la Brigada Municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
25: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar. El treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
26: Sí, per exemple, m'he pita a mi, a mi no li pita, doncs estem treballant junts, doncs
1: com es coincidien es veien els dos a la sombra i els molts dos.
25: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
16: Notícies en xarxa.
9: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
3: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
2: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
4: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
2: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
9: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar

0: es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
1: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
2: Pràcticament 3/4, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
4: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
3: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
2: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funcionarà.
6: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
5: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
2: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
7: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega els $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió defensa.
7: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
7: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerà fins a la tardor.
2: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
7: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc que ha començat a afectar

0: uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia. Quina és la situació?
1: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
2: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
4: Maig, juny, juliol són els mesos més alts. Per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
3: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
6: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
5: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mónaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Liekta Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barnsley anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
8: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
7: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
9: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
10: Super bona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
9: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
7: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys de Munt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
11: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
12: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
11: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
12: 93 792 0440.
11: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
12: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
13: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
14: Com pot ser, si sempre feu fotos?
13: Sí, però no són de veritat.
14: I si li regalem un reportatge?
13: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
15: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
16: Ràdio Arenys, la primera.

Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content
4: de ser aquí? Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal. Sí, sí.
2: Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende, un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben. Ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular, són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que, des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé. Doncs, Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, són aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la caligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i alguna cosa, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno.
0: Però bueno.
1: Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no?, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
0: Pensem que m'esperava Ende que estava pintant figuretes
1: clar,
0: de visigots, Alberto.
1: No, això no passa, no? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
1: Clar que sí, sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me catxis.
1: Les miniatures medievals no és perquè fos fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I, per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé. I si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic. Sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona. Així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... raro.
0: Una mica redundant, no?
1: Però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península Ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents per un llibre de l'any entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment. Altres, com el Beat de Girona, són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tots es parlen de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... De Cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 Beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest Beat il·lustrat per Ende, que es troba a la Catedral de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els Beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab. No? Castellà, veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab i, per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780. No? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920... I, per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels Beats. Es posa de moda copiar els Beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Què, jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba, l'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte, que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del regne visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i, per tant, estem recuperant i, per tant, al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no?, que vinculen la figura de Don Pelayo, Covadonga... No? Pues estem en aquest moment, no? O estem... No és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al regne d'Astúries i passi, no?, a finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteix en el catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i vellaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no... Si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, què sé, tampoc era... tampoc
0: cosa.
1: Hi havia tanta gent a la península ibèrica al segle X. Vull dir,
0: no.
1: En una balança, 30 i pico manuscrits...
0: A veure què posem.
1: Fem el joc del tramvia. En una balança, 30... 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic,
0: mm-hmm.
1: o...
0: Poca cosa.
1: 3.000 persones.
0: Re.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos,
0: mm-hmm.
1: i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No. Sí, sí.
1: Això és un altre monestir que queda una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: Bueno, sé. És una broma que fijo. Una referència que, com el meme del Capitán América, ha agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé, suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora. I de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades, entre el 960 i el 975-980, diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que... de cop i volta dirà, jo no m'he fet cristià per això. que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monasterio dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns, com per exemple l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí,
1: una mena de casa de colònies, com una mena de euforia kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de, això si 3CAT agafa la idea, mirem, si hem fent, ara fan realities de tot, pues, fent com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies.
0: On els posaries?
1: Al Collell, el Collell, per exemple.
0: El Collell, clar,
1: on anem com a, bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDMA i ho graves i a veure què passa.
0: A veure què passa, veure no? Què passa.
1: Bueno.
0: Veia il·luminacions que surten.
1: Clar, bueno, clar, després normal que, és que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do, en un context molt concret, però durant els segles 9 i 10 són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a Palència, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea, no? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre a les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que ha de ser un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que, els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat, en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Què és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no, en els llibres impresos, és la notació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
0: i tot s'agraeix,
1: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre, un escriptori monàstic, era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues, si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba... No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no? Domèstic. és un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per a algú que m'havies preguntat, què és el dels colofons.
0: Exacte.
1: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies d'acabar aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què. I a vegades els copistes que estaven ja, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i em cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de... Bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi.
0: No? Brutal.
1: Serà...
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, aquest no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia... En nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No, diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat.
0: No? Bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí, però ha proposat una... Sabeu que els... historiadors en general, però els medievalistes en particular, som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem breva. No? I aquí he proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí
1: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En, i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com Imperator, Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix. No? Aquelles coses, doncs de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Jo ja tens... Tens cadenes, un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una clèriga, no? de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude. En comptes d'Ende. A mi, més ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Ah, com... treballem sobre el 8 perquè la documentació d'arxiu del segle de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui, no? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom, el colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
0: I quines són aquestes coses?
1: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor. No? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta. No? Ah, el nom, la... No, bueno, l'important aquí, és com es digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir, hi ha un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
0: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
1: Sí.
0: Perfecte, següent pregunta.
1: En aquest programa ens Martí, inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica. Les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un pantocràtor o una majestas domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre, com abans apareguis, més important ets. No? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat. No? I aquest prevera m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
0: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
1: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
0: Molt bé.
1: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I precisament, ja us he dit abans que a la segona meitat del segle X es fan altres beats, vale? Doncs precisament en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu pregunteu-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu el llegim i el compartim.
0: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
1: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i quatre, o sigui, no, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics i encorbat un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora novena, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale. Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Magius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Magius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. la mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis enllestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, de bueno, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, bueno, t'arriba la mort, vas a creues al mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
0: Bueno, m'ha semblat brutal. O sigui, és una descripció com super... Bueno, molt interessant.
1: Molt de verídica.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Molt personal, molt de dins.
0: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
1: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia o qualsevol, busqueu i colofó, Beato de Tàbara, on Amateri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? M'ha tingut aquí, este soy yo.
0: Tancat en una torre.
1: Es dibuixa a si mateix i altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no?, una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no?, que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: És una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu?
1: Ja els coneixeu, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT, amb en Tito, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el beat Morgan... Es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè està el van

0: successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tabac. És bonic adonar-se no, del fet que considerem tres obres semblants i l'excepcionalitat que s'ho suposa a nivell mundial. No? Considerem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem per què només hi ha tres i el Conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer Beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos Beats.
1: I què hi ha de diferent?
0: Doncs assumirem que la Madende és la responsable dels canvis. No? Tenim un Beat de Magius, tenim un Beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil no, proper al del mestre, i un tercer Beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. No? Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic quan en història tenim no, un context polític, una informació documental, que podem no, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos Beats anteriors, trobem característiques que allunyen el Beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava no? Frescos o retaules, però és la mateixa gent. No? Si tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes, es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no? els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots. Introduir, no?, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta. No? Introdueix també temes, escenes que no trobem en Beats anteriors. No? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis que porta a Ende a triar nous temes. No? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi. No? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent això. No? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és no? el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu o tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
0: Ah, doncs mira...
3: Jo me l'acordo fent des de la pregunta 1.
0: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat. No? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, diem Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. Està a la cul de biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem quan va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X. Mira, al final
3: torna a sortir.
0: Aquest perill, no?, de fem els Beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
3: Molt bé, i es conserven més Beats a Catalunya?
0: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
3: Martí?
2: A Girona també.
0: No, a Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest de

0: Dret d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del 10. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
1: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
0: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, còpia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar. Sabem, comparant, no? Podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
1: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya.
0: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la Catedral de Girona, o un fet a la Rioja acaba a Urgell, o al Mont Carolingi, un fet a Aquisgrà t'acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a la Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
1: Tens un minutet.
0: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem, ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i per tant està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser passa a ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va aplicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
1: Hòstia.
0: És un tros d'un...
1: Sí, sí, sí.
0: I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible, i la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista i que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
1: Molt bé.
0: De luxe.
1: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Roche. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
0: Es diu Segrest.
1: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: El restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
0: Ràdio Arenys, la primera.
6: Too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look.
7: You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans, i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
2: En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores. Els riscos estan coberts. No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem, doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
1: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots de PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals de la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora. Més notícies en xarxa.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres... d'aquest dimecres 8 de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem del plàncton i del canvi climàtic. Veurem com afecta el plàncton als canvis de temperatures i aquesta extrematització, podríem dir-ne, d'alguna forma, dels fenòmens meteorològics. Anirem a pescar sempre de forma responsable i per últim cop aquí a l'Arran de Mar. Parlarem d'aquestes temperatures tòrrides que estem vivint. Coneixerem de primera mà la història del transatlàntic Ciro. I acabarem el programa d'avui al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. I estava dient, no, que no arribi el divendres.
1: Per què?
2: Home, perquè se'ns acaba el programa.
1: Ah,
2: clar,
1: bé, però...
2: Jo tenia preparada fins i tot i mira.
1: Home, figaflaues.
2: Que no s'acabi. I ja està, està aquí, eh?
1: Com vas amb la calor? Has pogut dormir? No has pogut dormir?
2: Uai, avui he passat fred, no t'ho creuràs.
1: Com has passat fred? Explica'm el secret.
2: Doncs el ventilador, que jo crec que estava amb una propulsió gairebé desmesurada, i entre el que m'entrava per la finestra i el ventilador, jo crec que he tingut alguna cosa durant la nit que podia dormir fatal, però no de la calor, sinó de fred, tapada i tot, eh?
1: Déu-n'hi-do, potser tens febre.
2: Si voleu venir a casa meva a passar fred...
1: Potser tens febre o alguna cosa d'aquestes i no
2: tenim... Tres gats, dos pingüins, quatre ossos polars...
1: Fantàstic.
2: Tots a casa, tots a casa.
1: Estarem allí i pendent.
2: Convidats.
1: Exacte. Anem a saludar en Sergi Corralde, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
3: Doncs prop de bé. Mira si tenia a tota marxa el ventilador, la Sílvia, que jo l'he vista passar aquest matí quan, a l'hora quan m'he despertat i he mirat per la finestra, passava la Sílvia en direcció a Portbou, que allà sí que han tingut una nit de 33 graus, perquè tenia fred, aleshores ha anat a buscar la nit de Portbou, diu, aviam si entro tan calor, i anava com el Doraemon, una mica com el casquet volador, amb el ventilador al cap i anant cap al nord.
2: Jo pensava que no seria en plan Mary Poppins, eh? Que també,
3: En Mary Poppins era un paraigues, però com no plou...
2: Per això. Però per l'ombra, jo sortia volant. Ja sé, ja ho deixem, ja ho deixem. D'acord. Ja ens hem anat de l'olla.
1: Ja t'he vist, Sílvia, aquí, que ja ho estaves molint, o sigui... Sí, no, realment les temperatures aquesta nit han sigut bastant tòrrides. Aquí a Tarragona el termòmetre ahir a les 9 de la nit marcava 29,7 graus. O sigui que...
3: Maco.
1: No està mal.
3: Bé.
1: No està mal.
3: No està mal.
1: Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda. Bé, jo de festa major gairebé. Avui ens comença a agafar festa major de Sant Zenon aquí a Arenys i ja sabem que la tindrem molt acalorada, que passarem molta calor, però això no ens impedirà sortir al carrer, gaudir de tots els actes. Jo també he dormit molt bé, El meu secret es diu aire condicionat, vull dir, no té més, pot tenir tothom que pugui, i hem dormit fantàstics.
1: Després
4: per tant,
1: et poses malalt, com jo. Si fas aquestes coses, malament.
4: No m'hi poso. I mira que està tota la nit engegat, superfresquet, fantàstic.
1: I la factura de llum, què tal?
4: Bé, suposo que quan bé es paga i ja està, no sé, aquestes coses les lleva mi mujer, que deien, no?
1: Exacte, molt bé. No, sí, fantàstic. Sí, bé i bé, fantàstic.
4: Bé, tot correcte. Ja et dic, de festa major, estem aquí ja a punt de començar avui al vespre a pregó, tenim l'anada al pregó, gegants, tenim una botifarrada, tenim la primera nit de barraques, ara en parlarem en temps d'actualitat, vull dir que aquí a Arenys, si ens preguntes com estem, doncs com hem d'estar, de festa.
1: Perfecte, ara ja és època de festes majors a tots els llocs. Aquí a Tarragona, al Serrallo, al barri Mariner, que fan festes cada setmana, aproximadament, quan arriba el juliol, ja estan ready per la Mare de Déu del Carme, o sigui que festa major.
4: Bé. Clar que sí. Aquí després empalmarem amb les Santes, de Mataró, també, que són cap a finals de mes. Vull dir que si aquí al Maresme és una festa constant.
1: Fantàstic, doncs anirem de festa. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez-Got.

0: Actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que avui s'ha posat en marxa el servei de socorrisme a l'Escala després de 3 setmanes de retras per problemes en la licitació del servei. Sergi.
2: Doncs sí, Marina, finalment han arribat els socorristes a la platja, a les platges de l'Escala. Problemes, com dèiem, amb la licitació, perquè el procés es va complicar per la impugnació d'una de les empreses que finalment va ser l'adjudicatària i que a l'hora de la veritat no va presentar la documentació que requeria. Mentre l'empresa MarSafe, que va quedar en un segon lloc, contractava el personal i es preparava, entre Protecció Civil, Salvament Marítim i Policia Local han anat cobrint les necessitats que han sorgit. Escoltem en Rafael López, que és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Escala.
3: Ja han explicat que el tema de la contractació s'ha allargat d'una manera innecessària, al nostre entendre, però sí, com sigui, estem a dia d'avui que comença ja els serveis de socorrisme totes les platges, i la veritat és que ara el que sí que voldríem és agrair durant tots aquests dies que no hi han hagut a l'esforç de tant de la policia local com Protecció Civil, Salvament Marítim, Bombers, una mica tothom ha estat al tanto per dintre del que puguin haver estat a la guaita d'alguna possible incidència, haver estat per atendre el que fos.
2: El servei s'ofereix amb 15 socorristes a la platja, repartits entre la platja del nucli antic, Riells, les Muscleres Petites, les Grosses i el Moll Grec. No es consideren zones de bany i, per tant, queden excloses la zona portuària i les cales de les Planasses. L'horari de vigilància és de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 7 de la tarda. Com la temporada passada, la platja de Montgó queda sota el control de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en canvi de gestió, amb un canvi de gestió que ja es concretava l'any passat.
1: Els pressupostos de la Generalitat inclouen gairebé 600.000 euros d'inversió a l'Escala.
2: Doncs sí, Marina, concretament 599.303 és la partida pressupostària definitiva que destinarà la Generalitat aquí al municipi un cop han estat aprovats els pressupostos per aquest 2026. Un 58% de la inversió es concentra en el projecte de rehabilitació de l'urbanització de la Closa del Llop en terrenys de l'Incasol. Concretament, s'hi destinaran prop de 350.000 euros que serviran per adequar zones verdes, uns treballs que ja han començat, i també fer arribar subministraments bàsics a les diferents parcel·les. La inversió permetrà finalitzar els treballs d'urbanització i, per tant, que l'Ajuntament pugui començar a desplegar els plans de construcció d'habitatges previstos en aquest projecte. La resta de partida, destinada a l'Escala, es divideix entre la construcció d'una rampa al Museu Arqueològic d'Empúries, amb una inversió de 150.000 euros, i l'adequació de la instal·lació de subministrament d'aigua a tot el municipi, amb una despesa propera als 100.000 euros. Pel que fa al conjunt de la comarca, l'Alt Empordà rebrà fins a 43 milions d'euros. Atenció, perquè un 75% d'aquests 43 milions d'euros es destinaran al projecte de construcció de la plataforma eòlica marina Plemcat al Golf de Roses, que fa poc va desencallar el projecte d'impacte ambiental. La partida per aquest projecte és de 31.500.000 euros. Els pressupostos de la Generalitat es van apropar aquest 2 de juliol al Parlament amb el vot a favor dels socis d'investidura i la negativa de l'oposició. El text preveu una despesa total de 49.162 milions d'euros, un 22,8% més que els del 2023. Enguany són els primers pressupostos que aconsegueix aprovar el govern de Salvador Illa.
1: Baixem fins al Delta de l'Ebre. El Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, ha posat en marxa per segon estiu consecutiu la campanya de prevenció dels cops de calor amb l'ús de polseres intel·ligents adreçades als treballadors que desenvolupen la seva tasca a l'aire lliure o en espais sense climatització. La mesura es manté després dels bons resultats registrats durant la prova pilot de l'any passat. Cel.
4: Els dispositius que s'han distribuït entre mostrejadors, operadors i personal de manteniment permeten monitorar de forma contínua la temperatura corporal i ambiental. Quan se superen els 37,8 graus de temperatura corporal o els 42 graus ambientals, la pulsera activa una alarma sonora, lumínica i vibratòria per alertar el treballador i indicar-li que ha d'aturar l'activitat, hidratar-se i protegir-se de la calor. Escoltem a la cap del Departament de Seguretat del CAT, Mireia Campos. Campos.
0: Al Consorci d'Aigües de Tarragona hem decidit repetir per segon estiu consecutiu la campanya de polseres intel·ligents per protegir el nostre personal davant dels efectes de la calor, un risc cada vegada més habitual. L'experiència de l'any passat va ser molt positiva i per això enguany tornem a distribuir aquests dispositius entre els professionals que treballen a l'aire lliure o en espais amb poca climatització. Les polseres controlen de manera contínua la temperatura corporal i ambiental i si detecten una situació de risc, alerten immediatament la persona perquè interrompi l'activitat, s'hidrati i es protegeixi.
4: Esta iniciativa se suma a altres mesures que el Consorci aplica habitualment, com l'adaptació d'horaris, el subministrament de roba transpirable, protecció solar i aigua, així com la instal·lació de carpes i zones d'ombra i la formació en primers auxilis. Tot i que el CAT no ha registrat cap incident relacionat amb cops de calor, l'organisme aposta per la millora contínua en seguretat laboral. La consolidació d'aquestes polseres reforça el protocol davant altes temperatures i contribueix a garantir unes condicions de treball més segures per al personal durant l'estiu.
1: L'Estadi Municipal Pla de Barra de Camarles acollirà aquest cap de setmana la primera edició del torneig de futbol 7 Balcó League 2026, una iniciativa impulsada pel Club de Futbol Camarles i Balcó Academy que combina esport, música i gastronomia en un format innovador i pensat per tots els públics.
4: Segons ha explicat Ignasi Vallès, president del club, la proposta naix amb la voluntat de fer alguna cosa diferent respecte als habituals tornejos de futbol sala. Així s'ha apostat pel format de futbol 7 nocturn, per evitar les altes temperatures i afavorir una experiència més còmoda tant per als jugadors com per als assistents.
5: Nosaltres i conjuntament pues, algun jove del poble que també pues, hem de fer alguna cosa, així, pues, perquè sempre tenen ganes de jugar a futbol. Pues un torneig, pues, sent que hi ha aquí Camarres, pues, també es fa el 24 hores de futbol sala, no sé quant, pues, podríem fer alguna cosa diferent, però a part de que sigues de futbol 7, pues, que sigues nocturn pel tema també de, ja de calor i tot això, però ja per aprofitar també al mateix temps, pues, ja que no sigui només futbol sala, pues, pues, també pues, tindré pues, una zona allà detrás del camp que tenim, per exemple, pues, en una terrassa així, pues, un ambient així més chill-out, en servei d'hamburgueseria.
4: El torneig no es limitarà únicament a l'àmbit esportiu. L'esdeveniment comptarà amb una completa zona d'oci amb terrassa, música en directe, pantalla gegant per seguir partits del Mundial i una variada oferta gastronòmica. En este sentit hi participaran establiments locals com el Bar Lo Centro, amb servei d'hamburgueses, i Cremelité, amb propostes de postres, reforçant així el comerç local. Entre les activitats paral·leles destaca també un concurs d'hamburgueses on els participants hauran de menjar-ne el màxim possible en 2 minuts. Una proposta pensada per dinamitzar els temps entre partits i ampliar l'oferta d'entreteniment. En l'àmbit esportiu, el torneig comptarà amb la participació de 8 equips amb jugadors de nivell alt, incloent futbolistes de categories com Tercera Federació o fins i tot vinculats a clubs professionals. El sistema de competició garantirà que tots els equips disputen diversos partits, amb premis col·lectius i també guardons individuals com el MVP o el millor portador. A més, el torneig també es planteja com una oportunitat per projectar el territori. Molts equips provenen de fora i aprofitaran el cap de setmana per conèixer el Delta de l'Ebre amb activitats complementàries com visites a la platja o sortides en barca.
1: Cap a les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú ja ha presentat la seva festa major d'aquest 2026. Ja s'havia ensenyat la imatge gràfica d'aquesta edició al maig i també al cartell al mes de juny, però quedava pendent anunciar tota la programació d'una festa que enguany s'ha presentat amb moltes novetats i no només pel que fa als actes programats. Carla.
6: La Festa Major en honor a la Mare de Déu de les Neus de Vilanova i la Geltrú d'aquest any ja s'ha posat en marxa amb la presentació del programa per part de la Pabordia 2026. Enguany hi ha una trentena d'actes nous que s'incorporen a la programació amb la voluntat, diuen, de fer una festa encara més oberta i participativa i que arribi a tots els gustos amb activitats, tallers i concerts diversos. Entre les novetats d'aquest any hi ha un espectacle de drons l'1 d'agost a la nit, amb una proposta ideada expressament per la ciutat que donarà pas al Ball de la Lluna a la plaça del Port. Precisament la Lluna és la protagonista de la imatge d'aquest any de la Festa Major 2026 i el lema que ja s'havia anunciat és Només hi faltes tu. Amb la presentació del programa d'activitats amb Tardeo inclòs, s'ha donat ja un tret de sortida oficial a una festa major que s'allargarà ara fins al 6 d'agost. També han sortit tot un seguit de productes de marxandatge al voltant de la festa major que els Pabordes ja han posat a la venda. Una edició en què s'ha aconseguit, afirmen els Pabordes, un 15% més de pressupost gràcies als sponsors de la festa. Una festa major amb beguda pròpia, la Juanita de Vilanova, un còctel que combina cava rosat i gasolina, el nou licor de moscatell amb un toc de maduixa àcida. I encara entre les novetats que s'han presentat, un videoclip que ha servit per estrenar la cançó Només hi faltes tu.
1: La 17a Festa Jove de Cubelles arrenca demà dijous, una edició, la d'enguany, que aposta pels videojocs com a eix temàtic dels 3 dies d'activitats gratuïtes pels adolescents i joves del municipi. Tot plegat, impulsat i dinamitzat, com sempre, per l'Espai Jove.
6: Les activitats de la 17a Festa Jove de Cubelles s'inauguren demà dijous amb una adaptació de l'exitós videojocs d'identitats ocultes a Among Us, que permetrà als joves traslladar l'emoció de les partides a la vida real. Una partida envoltada de misteri en què fins i tot la localització es manté en secret. Tan sols els participants inscrits saben on començarà. Una idea que sorgeix dels adolescents que van gaudir de les darreres colònies organitzades per l'Espai Jove i demostra que la participació activa dels joves no associats en la programació de la Festa Jove és un pilar fonamental de l'edició d'enguany. Durant tot el curs s'han celebrat trobades per proposar i treballar les activitats que han acabat conformant el programa d'aquesta 17a edició. Pel que fa a divendres, serà el torn de les activitats esportives i aquàtiques, amb un circuit inflable, un tobogan gegant d'aigua i un extreme race als voltants de l'Espai Jove. Ja dissabte, la festa culminarà amb la Jornada Gamer, una doble sessió de competicions d'EAFC26, Mario Kart i Rocket League, proves individuals, zones de joc lliure amb consoles d'última generació i retrogaming, simuladors i jocs de taula. 3 dies d'activitats completament gratuïtes i que volen fer propostes per als gustos d'un ampli ventall d'adolescents i joves, des dels 12 fins als 29 anys.
1: Fem aturada a les costes del Maresme. Avui comença la Festa Major de Sant Zenon d'Arenys de Mar. Avui és el dia del pregó, com dèiem al principi del programa, i a la nit, missa de completes amb el cant de l'himne de Sant Zenon, la traca de colors a la Riera i la primera nit de concerts amb Miquel del Roig Oriol.
7: Sí, exacte, Marina. I els primers protagonistes de la festa, però, seran els gegants d'Arenys de Mar, en Tallaferro i la Fuga d'Alba, en Roc i la Maria, que estrenen vestuari aquest vespre i ja lluiran els nous vestits per primera vegada. Com ja és tradició, els gegants faran la baixada cap al pregó acompanyant la banda de l'Escola de Música. Abans estaran plantats al Calissai perquè tothom pugui veure aquests nous vestits. Gemma Jiménez, cap de colla, ha avançat que mantenen l'essència cromàtica característica de cada gegant.
8: Hem intentat buscar un disseny que mantingui una mica l'essència del que tinguin, però de, com el, els colors i tot, però amb els uns canvis que és a dir, que siguin visibles. Esperem que la gent tingui bona rebuda amb aquests nous vestits. Hem mantingut els colors que representen, així que encantats.
7: Mentrestant es fa el pregó, el Caufos i Calcat serà l'encarregat de la botifarrada popular de Festa Major d'aquest vespre. Els membres de l'agrupament Escolta seran els encarregats de cuinar 750 botifarres en un acte que estarà amenitzat amb un bingo musical. Enguany coincideix amb el pregó i el brindis popular. Per aquest motiu, es preveu que el gruix de públic es concentri entre les 9 i les 10 de la nit. Feliu Roca, membre del Caufos i Calcat, explica també que enguany s'ha augmentat el nombre de botifarres arran de l'èxit que va tenir l'any passat aquesta proposta.
9: La botifarrada sempre és el dia 8 per coincidir amb les completes i la traca i doncs que la gent em vingui a sopar ja a la placeta i anar fent ambient. I aquest any coincideix tot i el més probable és que molta gent s'acumuli doncs, entre les 9 aproximadament, que és quan acaba el pregó, i les 10, que és quan comencen completes. Aleshores, des del cau el que hem fet per la botifarrada és obrir la venda de tiquets abans. Aquest any es podran comprar doncs, a partir de les 5 de la tarda i a la placeta mateix. En posem a la venda 750, una mica més que l'any passat perquè va anar molt bé.
7: El tiquet tindrà un preu de 5 euros i inclourà la botifarra amb pa amb tomàquet i beguda, que es començarà a servir a partir de les 8 del vespre. I demà és la Diada de Sant Zenon, us ho explico avui perquè demà no hi serem. Els gegants tornaran a sortir en cercavila acompanyats per les autoritats a ofici i rebent els convidats d'honor als gegants de Sant Feliu de Pallerols. La jornada també inclourà la recollida de xumets a les 5 de la tarda i la mostra de balls a la plaça de l'Església, just abans de l'ofici. I un dels grans atractius de demà són els focs. Els focs artificials, aquest any l'encarregada de posar llum, color i so és la pirotècnia Igual. La cita serà demà dijous a les 11 de la nit a la platja. Des de la pirotècnia Igual, un dels seus responsables, Fernando Salmerón, ha avançat que s'ha preparat un espectacle que durarà aproximadament 15 minuts amb 190 quilos de pólvora. Combinarà innovació i tradició amb nous efectes, figures de colors, moments de molt de ritme i tro i una traca final de 3 minuts que pretén ser un dels moments àlgids d'aquests focs artificials.
10: Podreu gaudir de molts efectes nous, hi ha doncs, carcasses d'ampistins, canvis de colors, moltes figures de gos, de, bueno, suposo que hi ha espirals, aros, i després molts articles que nosaltres estem molt, molt contents que fem aquí a casa, que, a la fàbrica que tenim aquí a Canyelles i a Canyelles, exactament, on hi ha l'intermitent, els camuros, el color salces, les palmeres salces, aquestes tradicionals que, de tota la vida.
7: Divendres també hi ha el Correfoc i durant el cap de setmana el Correaigua. Una de les últimes activitats de la festa serà la trobada de gegants de diumenge amb 5 colles convidades i punt de sortida des del cementiri.
1: No deixem de parlar de festes majors perquè Premià de Mar celebra des d'ahir fins al 12 de juliol una festa major molt especial marcada pel 30è aniversari del desembarcament i dels pirates premianencs, una proposta que ha convertit el municipi en un dels grans referents festius del Maresme.
7: Sí, exacte. A Premià podríem dir que la festa no és només un programa d'actes. És una història col·lectiva que durant gairebé una setmana transforma Premià de Mar en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places i platges converteixen en territori de disputa entre pirates i premianencs. És una recreació festiva inspirada en les incursions pirates que van afectar la costa mediterrània entre els segles XVI i XVIII. Segons el relat oficial de la festa, la vila és conquerida pels pirates i el poble s'organitza per recuperar-la fins a l'expulsió final. El gran tret diferencial de la Festa Major de Premià de Mar és precisament aquest argument. Té argument, té personatges, té bàndols i té rituals i una dramatúrgia que es desplega al llarg dels dies. No es tracta només de veure actes, sinó de formar part d'una història compartida. El desembarcament, el saqueig, la saga de l'Ajuntament, la revolta premianenca, la batalla final i l'expulsió construeixen una seqüència festiva que dona coherència i identitat a tota la celebració. L'edició d'aquest 2026 tindrà un caràcter commemoratiu especial pels 30 anys del desembarcament, l'acte que simbolitza l'arribada dels pirates a Premià de Mar i que s'ha convertit en una de les imatges més icòniques de la festa. El programa oficial situa el desembarcament el dimecres, dia 8 de juliol, a 2:15 de la nit, per tant, avui mateix, a la platja de Llevant, punt de partida d'una nit que continuarà amb el saqueig, la sala de l'Ajuntament, el Ball de l'Atac i la proclamació de Premià Ciutat Pirata. Ja demà, dijous, dia 9 de juliol, arribarà el desembarcament petit, pensat per als més menuts, amb el petit saqueig i l'acte en què els infants cremen simbòlicament l'Ajuntament. Entre els moments destacats hi ha el pregó a càrrec de Simplement Diables, com dèiem, el desembarcament, la revolta premianenca, un correfoc, els concerts pirates, la cursa nocturna de pirates i premianencs a pèl, la diada castellera, habaneres amb cremat i també un gran castell de focs d'artifici, que enguany portarà el segell commemoratiu d'aquests 30 anys de desembarcament.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Museu del Port de Tarragona ha iniciat el projecte de restitució tridimensional dels dos derelictes d'embarcacions que conserva i exposa al seu espai museístic. Aquesta iniciativa permetrà reconstruir digitalment l'aspecte original dels vaixells a partir de les restes arqueològiques conservades generant models 3D que contribuiran a ampliar el coneixement sobre la seva construcció, funció i context històric. Els dos derelictes corresponen a embarcacions datades entre els segles XVII i XVIII que van ser localitzades l'any 2011 durant les obres del pas soterrat del ferrocarril a la plaça dels Carros de Tarragona. L'estiu del 2024, les dues embarcacions van retornar a Tarragona per incorporar-se a l'exposició permanent del Museu del Port. Amb aquesta incorporació, el Museu del Port es converteix en l'únic museu de l'estat espanyol que exposa dos derelictes d'embarcacions, un conjunt patrimonial d'un gran valor arqueològic i històric. Per aprofundir en el coneixement d'aquestes embarcacions, el museu ha encarregat al doctor historiador i arqueòleg naval Marcel Pujol i Hamelink el projecte de restitució tridimensional dels dos derelictes localitzats a la plaça dels Carros, identificats arqueològicament com a derelicte 1 i derelicte 500. Els treballs han començat amb una exhaustiva documentació gràfica de les restes conservades mitjançant sessions fotogràfiques del conjunt de planta i de les diferents seccions estructurals dels dos vaixells. Posteriorment s'aplicarà la tècnica de la fotografia per generar models digitals en tres dimensions. El projecte té una durada prevista d'entre 7 i 8 mesos. I ara volem saber quin temps farà a la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
11: Bona tarda. No hi ha canvis pel que fa a la meteorologia arran de mar i, per tant, continuarem amb aquesta dualitat de tipus de vent, matins i tardes. De fet, amb una miqueta de vent de sud, ja nits de més calmes i fins i tot de terrals, però molt febles. Per tant, no hi haurà capacitat perquè les brises puguin refrescar l'ambient. Tot al contrari, la mar ja està entre els 26 i 29 graus. Déu-n'hi-do, que tenim al Delta de l'Ebre i, per tant, això no hi ha manera que pugui refrescar la línia de costa. Hem vist aquestes immediates hores vent de sud, de sud-est, una mica més de llevant al nord de la Costa Brava, però sempre vents molt febles i, per tant, marejol. No hi haurà grans corrents de vent. Atenció, perquè el dijous tornarà a passar el que ha passat els últims matins, o matinades més aviat, una mica de tramuntana molt rescalfada al nord de la Costa Brava, amb temperatures molt i molt altes. A la resta de la costa, vents variables. Durant la tarda tornarà a imposar-se el de xaloc. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda. A hores d'ara, la BB-2131 està tallada entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits per un incendi forestal. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI-660 entre Forallac i Calonja, a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GI-6612 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'això, l'autopista P7 hi ha retencions de Montornès, la Roca del Vallès en sentit Girona per un accident que ocupa el voral, per tant, precaució. També hi ha cua a la mateixa autopista de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès i l'antídot de Sant Cugat Tot Plat en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol. A la C58 hi ha retencions de Badia a Sabadell en sentit nord i a la C58 i a la C33 també hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

només una gota, podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Random.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Volem arrencar les nostres entrevistes i seccions d'avui parlant del plàncton, perquè, segons un estudi de la Universitat de Barcelona, els efectes del canvi climàtic sobre aquesta espècie microscòpica podria ser una de les eines més útils per monitoritzar la tropicalització del mar Mediterrani, Carla.
2: Bé, un grup d'investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, per ser més concrets, són els que recentment han publicat un nou estudi centrat en investigar la tropicalització del mar Mediterrani i la reestructuració de les poblacions de plàncton fruit del ràpid calentament que estan patint les nostres aigües. Per això, avui tenim amb nosaltres l'Arturo Lucas, primer autor de l'estudi i investigador de l'ICTA, per a donar-nos més detalls de la seva recerca. Molt bona tarda, Arturo, com estàs?
3: Hola, molt bé.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ran de Mar.
3: A vosaltres, per invitar-me.
2: Mira, primer de tot, algú que ens escolti pot pensar que el plàncton, pel fet de ser microscòpic i imperceptible a simple vista, no sigui precisament l'element més preocupant del mar amb tots els efectes que estem veient del canvi climàtic. Però s'estaria equivocant, perquè el plàncton és important per una gran quantitat de processos vitals per al manteniment de la vida als oceans, no?
3: Sí, s'estaria equivocant. De fet, els animals que veiem, com peixos i mamífers, només representen una petita fracció de la biomassa oceànica i la majoria està formada per organismes microscòpics. El plàncton és la base de la xarxa tròfica marina. Alguns d'aquests organismes produeixen oxigen i d'altres, amb l'emissió de compostos sulfurosos, contribueixen a la formació dels núvols. El plàncton té un paper clau en la regulació del clima a través del que s'anomena la bomba biològica de carboni. Aquests organismes capturen CO2 de l'atmosfera, que el converteixen en matèria orgànica, i quan són consumits i excretats o moren, part d'aquesta matèria orgànica s'enfonsa cap a l'oceà profund i queda emmagatzemada durant segles o mil·lennis. I en el cas dels microorganismes calcificadors, que són els que nosaltres hem estudiat, també participen en el cicle dels carbonats que determina la qualitat de l'aigua, donant-li aquesta capacitat d'absorbir CO2 atmosfèric. Per tant, tot i ser impossibles, els microorganismes planctònics tenen una funció fonamental.
2: I ara has fet una petita menció, però és una cosa en la que jo em volia centrar, que és que l'estudi aquest que heu fet és particularment interessant per dues qüestions. Una és òbvia, que és que us heu centrat en el plàncton en lloc d'altres organismes amb els que acostumem a interactuar més com a humans, com els peixos o les algues, però l'altra és que compta amb una base de dades amplíssima que ni més ni menys, si no m'equivoco, que de 2.000 anys enrere. I això es deu a que heu centrat l'estudi en els sediments marins de zones concretes del Mediterrani que actuen com a arxius naturals. Com és que es pot extreure aquest volum de dades dels sediments marins?
3: Bé, la clau és que alguns d'aquests microorganismes formen closques de carbonat de calci i quan moren aquestes estructures s'enfonsen cap al fons i s'acumulen als sediments i amb el temps aquesta deposició va formant capes successives i és el que funciona com un arxiu natural. Llavors, cada capa conserva les restes d'aquests organismes que vivien o d'aquestes comunitats que vivien en un determinat moment. I extraent testimonis de sediment podem llegir aquesta història i reconstruir com han anat canviant les comunitats. I això és especialment valuós perquè permet tenir una línia base prèvia a l'impacte actual i comparar-la amb els canvis més recents.
2: Uh-huh. Perquè quines zones us heu centrat a l'hora de recollir aquests sediments?
3: Hem utilitzat dos testimonis, un del mar d'Alboran, a prop de l'estret de Gibraltar, i un altre a l'estret de Sicília. Uh-huh. I estan com influenciats per l'entrada de les masses d'aigua atlàntica. Uh-huh. Que se'n va cap a la part est del Mediterrani.
2: Uh-huh. I aquest estudi l'heu basat en dos grups dominants de microalgues i de zooplàncton del Mediterrani, que deixaré que diguis tu perquè jo no m'atreveixo, però sí que m'agradaria saber per què us heu centrat concretament en aquests dos grups i quin paper tenen al mar perquè hagueu considerat que eren els més idonis per l'estudi.
3: Bé, ens hem centrat en els cocolitòfors i els foraminífers planctònics. Els cocolitòfors són microalgues i els foraminífers són organismes unicel·lulars, són protistes, que també construeixen una closca calcària de carbonat de calci com els cocolitòfors. I els hem escollit per tres motius principals. En termes ecològics, perquè aquests organismes són els principals productors de carbonat a tots els mars i oceans, i a més el seu esquelet accelera aquest transport de carboni cap a l'oceà profund, actuant com a enllaç biogènic, perquè la matèria orgànica s'adhereix a aquestes estructures i com pesa més i s'enfonsa més ràpidament. I tot i que representen una part del plàncton, la resta dels organismes no tenen aquestes estructures dures, sí que la seva diversitat se relaciona amb la dels altres grups i això permet indirectament captar tendències generals. En segon lloc, perquè són bons traçadors ambientals, ja que responen molt ràpid a canvis de temperatura, contingut o estructura de la columna d'aigua. I tercer, perquè tenen un registre fòssil excel·lent i la combinació d'aquests tres factors els converteix en organismes ideals per entendre el passat, interpretar canvis actuals, en els canvis de diversitat i també construir models.
2: I quins resultats o conclusions heu obtingut fins ara a través d'aquest estudi?
3: Bueno, els resultats mostren que els dos grups estan responent de manera diferent als canvis que estem observant. Els cocolitòfors observem sobretot des de la segona meitat del segle XX un augment de la diversitat i una reorganització de la comunitat. Espècies que abans eren dominants han disminuït, mentre que altres típicament d'aigües més càlides els estan substituint. En canvi, els foraminífers mostren una disminució de la diversitat. I també observem indicis d'una menor productivitat. I creiem que això està relacionat amb l'augment de la temperatura i períodes d'estratificació més llargs que redueixen l'hàbitat necessari per a algunes espècies. I en conjunt el que veiem és aquesta reestructuració de les comunitats planctòniques en paral·lel a l'escalfament del Mediterrani.
2: Esteu veient l'aparició d'altres espècies que no són pròpies d'aquí del Mediterrani?
3: No. De fet, les espècies sempre no en reportem cap de nova, simplement el que canvien són les proporcions, que han estat sempre com estables durant molt de temps i ara és quan totes aquestes proporcions comencen a canviar.
2: I ara, amb aquestes conclusions que vosaltres heu tret, quin procés vindria ara, a part de continuar aprofundint en aquestes investigacions i aprendre més de com està evolucionant? Perquè si la tropicalització del Mediterrani és un procés que ara ja està en marxa, significa que ja només podem mitigar els danys o que podem fer-ne una reparació? O encara és aviat per treure conclusions?
3: La tropicalització ja és un procés que ja està en marxa i està directament relacionat amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I encara que reduïssin dràsticament aquestes emissions avui mateix, el sistema climàtic no s'estabilitzaria o retornaria als nivells preindustrials, ja que el sistema té una inèrcia i els canvis continuarien durant dècades o fins i tot segles. Però això tampoc vol dir que estigui tot decidit. El futur dependrà molt de les decisions que es prenguin ara. I no és el mateix, perquè no és el mateix un escenari en reduccions ràpides de les emissions que un escenari de continuïtat. I el repte és gestionar aquests canvis de manera que mantinguem la funcionalitat i la biodiversitat dels ecosistemes al màxim possible.
2: Doncs, Arturo, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest estudi molt interessant sobre aquesta evolució de les poblacions planctòniques aquí al Mediterrani i com estan afectant aquesta tropicalització, que nosaltres ja n'hem estat parlant àmpliament des de diversos estudis, diversos especialistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Bueno, molt de gust, un plaer.
2: I que tinguis
3: gràcies per la feina.
2: Que tinguis molt bona tarda i espero que podem tornar a parlar aviat amb més informacions i més profunditat.
3: Igualment. Bona tarda.

0: Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
1: I arribem a la darrera etapa de l'espai dedicat a la pesca responsable. Avui aprofitarem per fer un repàs i posar la cirereta a tot el que hem parlat aquests anys. Sergi.
2: Sí, Marina, evidentment, toca acomiadar aquesta secció, però no ho farem sense tornar a posar sobre la taula algun o molts dels temes de què hem anat parlant, com una mena d'epíleg d'aquesta secció que us hem portat aquí a la Randa Mar. Us hem portat cada dues setmanetes, des de dimecres a cada dues setmanetes, amb en Fede Valls. Fede, molt bona tarda. Hola, Fede.
1: Crec que, de moment... Ara sí podem escoltar ara, Fede. Ara. Molt bona tarda.
3: Hola?
2: Hola, hola, Fede.
3: Sí, em sentiu, no?
2: Sí, et sento. Doncs dèiem això, que darrera secció de la temporada, i ho volíem fer com una mena d'epíleg, una mena de repàs al que hem anat tractant durant aquests anys aquí a la Randa Mar.
3: Exactament. Doncs això farem. Recordar, en primer lloc, que per nosaltres la pesca recreativa és sempre una porta oberta a la natura, que vivim la pesca recreativa des de la natura, des del respecte, des del coneixement i des de la responsabilitat. Aquest és el primer que hem intentat sempre transmetre, no? Que és el respecte per les altres activitats que es desenvolupen a la costa i al mar, vale? Respecte pels animals i, sobretot, doncs, pel compliment de les normes.
2: Estàs parlant...

0: jo crec que el fonament de tot... ens hem de basar en que la gent és bona. Uh-huh. Hem de basar en que la gent que no fa les coses bé és per desconeixement. Per això d'aquí el programa. Vale? I per aquest motiu hem estat sempre doncs, donant aquests consells, no? Recordeu, hem parlat de talles mínimes, hem parlat dels ormejos adequats, de les èpoques de l'any, del manteniment. Un tema molt important que ha sigut fer les coses sempre amb seguretat. Vale? Mm-hmm. Però pensem que nosaltres que ens diem pescadors responsables, una de les nostres tasques és, a la mesura del possible, el nostre petit paper, educar.
1: Educar a fer-ho bé i també portar les eines, no? Perquè la mateixa associació moltes vegades és font d'eines de documentació envers a les talles mínimes, d'estar present a les taules de cogestió, d'estar present en aquests debats, no? En portar una pesca cada cop una miqueta millor.
0: Exactament, i tu ho coneixes bé. És una de les tasques que pensem que qualsevol tot pescador responsable ha de fer, no? El fet de ja que estem en contacte permanent, doncs, a vegades menys el que voldríem, amb la natura, amb els peixos, doncs que tota aquesta activitat que fem serveixi per recollir dades que puguin servir a la ciència, no? Tant per monitorar l'estat dels peixos com per altres paràmetres que tenim a l'abast i que posem sempre a disposició dels científics, no? Això serveix també, evidentment, doncs, per conèixer millor els peixos, conèixer millor els ecosistemes i, evidentment, per fomentar respecte, no? Com va dir el cultor, estimem i respectem allò que estimem, però no podem respectar ni estimar allò que no coneixem, no? I, per tant, doncs, obrir aquesta porta al coneixement és molt important per nosaltres.
1: Fede, a mi em va copsar quan parlàvem... Hem parlat moltes vegades de la captura i solta com una de les opcions, evidentment, per la pesca responsable, i una vegada ens parlaves de que ens poséssim una miqueta en el punt de vista del peix, què li suposava estar aquella estona que està a fora de l'aigua, no? El fet de que l'haguem de manipular el menys possible i el fet, fins i tot, de com deixar-lo caure i de lo que implica pel peix caure des d'aquella alçada de la barca.
0: Sí, efectivament, tenim poca empatia amb els peixos. Les senyals que ens fan les interpretem a vegades de forma equivocada, que parlàvem dels colors i tal, i certament doncs, la captura i la solta s'ha de fer d'una forma responsable, garantint el benestar animal. Això significa la mínima manipulació, la màxima cura, el peix només sortir a l'aire comença a assecar-se, comencen a enganxar-se-li les brànquies perquè no estan en contacte amb l'aigua, comença a pujar la temperatura i, sobretot, l'efecte aquest de la gravetat, els peixos no viuen sota el mateix efecte de la gravetat que nosaltres, estan a l'aigua, hi ha una bueno, evidentment, per Arquímedes, això del volum que ocupa, totes aquestes coses que es van ensenyar a la secundària, o abans, els que són més grans, doncs que impacten molt sobre els peixos, i per tant, una caiguda d'un peix, allò que pot manipular-lo, caigura a la borda del barco, doncs és una mala praxis, no? Els peixos que pesquem per deixar anar, perquè hem fet la foto, o perquè no l'hem de consumir, o perquè no té la talla mínima, els hem de tractar molta cura, igual que hem de tractar de menys corals que hem de consumir. No allargant el patiment i intentant doncs, que tinguin una mort ràpida, no un bon patiment.
1: Una mort ràpida, també n'hem parlat, també hem parlat en un programa també que vam fer especial, de la bona conservació, que una de les... Sempre ho dius tu, no? Que això també entra dintre de la pesca responsable és el fet de gaudir a la cuina del que pesquem.
0: Exactament. No tan sols mengem peixos els que els pesquem, menja una part molt important de la societat d'Espanya i Catalunya també, evidentment, és un país deficitari de peix. Mengem sol el 25% del peix de les nostres costes, la resta ve de fora. I recordeu que del 100% del peix només un 1% és autoconsum de peix de pesca recreativa, ¿vale? I gaudir-ne, pels que tenim la sort de poder menjar peix fresc, és un plaer i cal fer-ho bé. És curiós que el peix més consumit a Espanya i a Catalunya sigui el salmó.

0: viure.
1: Sí, sí, no, suposo allò, no? També l'educació de... clar, a mi m'ho van ensenyar de petit, a tu suposo que encara més, allò de triar el peix i de triar-te les espines i saber per on l'has de treure, també com una mena d'aprenentatge, igual que manipules una costelleta de xai.
0: Ni més ni menys. Per mi és un dels plaers de menjar el peix, no? Aquesta litúrgia, no? Passa que la litúrgia, doncs, avui en dia no és una cosa que es porti gaire, no?
1: Però no, perquè requereix calma.
0: Exactament.
1: La litúrgia requereix calma i no la tenim.
0: La litúrgia i la gastronomia van de la mà, i la pesca també presida aquesta litúrgia.
1: Hem parlat també de ciència i pesca. Hem parlat del Data Collection, d'aquesta iniciativa entre la CPR i l'Institut de Ciències del Mar, que ja no sé a quin volum de dades ha arribat, però déu-n'hi-do. I també de la tasca que feu vosaltres amb el científic angler Tagging Tour, en aquest cas, versus la tonyina vermella.
0: Sí, hem parlat de tot això. Hem parlat de l'important que és aquesta col·laboració, tant una com l'altra, han permès tindre moltes dades. Amb el tema del Data Collection, fins i tot ha servit per identificar alguns peixos mal anomenats espècies invasores, com si ells fossin els que ens envaïssin, no? Estava escoltant el tema de la tropicalització del Mediterrani. Els peixos que canvien de zona no ho fan perquè siguin invasors, ho fan perquè no tenen més remei que moure's per buscar hàbitats que estiguin d'acord amb els seus rangs de temperatura, de salinitat, de moltes coses, no? I amb el Tagging Tour, doncs, sabeu que fa anys que hi treballem, portem marcades 170 tonyines amb col·laboració amb l'Iframer i també amb ICATMAR, i, bueno, doncs, estem contents perquè no tan sols col·laborem amb la ciència, sinó que, a més, eduquem els pescadors, no? I això és una escola, doncs, d'aprendre a fer les coses bé i ampliar el coneixement sobre el mar.
1: Fede, com veus tu la pesca responsable en un futur? O sigui, d'aquí a pocs anys, posem, d'aquí no gaires anys, quina ha de ser l'evolució que n'esperes? I, sobretot, moltes vegades amb el que diem, no? Amb els punts de vista de la gent, moltes vegades també les friccions o entre pesca recreativa, entre pesca professional, totes aquestes normatives, aplicacions, etc., que han anat sorgint aquests últims anys, com ha d'anar evolucionant tot plegat?
0: Bé, jo sóc optimista, de mena, no? I per tant, doncs, crec que la pesca recreativa evolucionarà cap a on ha d'anar. La pesca recreativa, per mi, té tres grans parts, no? La primera és l'astronomia, aquest autoconsum personal, no? La gent que té una canya, té una llicència de pesca i té el mar a prop, doncs té el dret de complir les normes, pescar per al seu autoconsum, no? I aquesta, doncs, evoluciona perquè la gastronomia està evolucionant, estem treballant molt, tota l'astronomia, anem a dir, de quilòmetre zero, i dintre de l'astronomia de quilòmetre zero, està la pesca recreativa, anem a dir, local, no? En segon lloc, la pesca recreativa està evolucionant cada vegada més cap al coneixement, ¿vale? És a dir, com una manera de descobrir la natura i de col·laborar amb la ciència, ¿vale? I aquest és el futur camí de la pesca recreativa. Com evolucionaran les relacions amb altres pesqueres? Bé, avui en dia, abans es gestionava per tipus de pesca, per modalitat, avui ja no es gestiona per modalitat, avui es gestiona en funció de l'estat de les poblacions, no? I quan una població està sobreexplotada, doncs els pescadors recreatius i els pescadors professionals han d'anar de la mà. Han d'anar de la mà per pescar amb responsabilitat, per pescar de cara a la conservació i que aquests peixos, doncs, continuïn. Ja sabeu que hem parlat moltes vegades de les talles mínimes, som capaços de pescar amb responsabilitat, si som capaços de pescar després que els peixos s'hagin reproduït, si som capaços de no alterar els hàbitats, tant la pesca comercial com la pesca recreativa tenen futur. I el futur de la pesca es fonamenta amb la necessitat de proteïna animal, i una part de la proteïna animal que consumim prové del mar. I estic segur que seran prou intel·ligents com a gènere, com a espècie, per poder ser capaços de canviar allò que no estem encara fent bé.
1: I, evidentment, la importància dels que comencen, no?, dels pescadors joves, del nou relleu, allò que... No sé si m'acaba d'agradar molt la paraula, això del relleu generacional.
0: No, a mi no m'agrada. Parlaria simplement de futur. Mira, precisament avui amb en Sergi, amb Sergi Lladó, també de la CPR, Casal, donant a conèixer el mar i la pesca a nens i nenes d'entre 4 i 8 anys, em sembla que era.
1: Fantàstic.
0: I quan sortíem ho parlàvem, no? Ells són els que han de fer el canvi, ells són els que tenen el futur a les seves mans, no? Bueno, també hi ha determinades tendències, a vegades hem parlat d'influencers que el que generen és molta expectativa a pescar molt, a pescar peixos molt grans, però tot això està canviant i canviarà.
1: Fede, donar-te un cop més les gràcies per explicar-nos-ho tot en aquesta secció dedicada a la pesca responsable amb l'Associació Catalana per una Pesca Responsable. Que passis molt bon estiu.
0: Igualment, una abraçada ben forta a tothom.
2: I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Ràdio Arenys. 24 hores amb tu.
7: Sabies que...
8: Es equiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Hem de parlar de nous incendis a Navarcles. S'han activat 17 dotacions i 3 mitjans aeris per un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes. El flanc dret ha quedat ancorat a un camí i no l'ha saltat. Està prioritzant el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i que afecta la vegetació forestal. I un altre també de vegetació forestal, al Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi és d'alta intensitat i treballant 7 dotacions terrestres i 3 aèries. Mentre a Gavà, recordem-ho, hi ha confinades 2 urbanitzacions de Gavà, una zona de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat. En total afecta unes 6.000 persones. Hi ha 29 dotacions terrestres activades i 7 mitjans aèris. I Pedro Sánchez ha tret ferro aquesta tarda les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i els Estats Units i la petició que ha fet el president nord-americà a la secretaria de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. A la cimera de l'OTAN encara, el cap de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que diu ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. Pedro Sánchez ha explicat que ha mantingut, per cert, una conversa informal amb Donald Trump i ha volgut restar important a las seves paraules.
2: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
1: I a la Ràpita es fa un pas endavant en la protecció dels treballadors davant l'emergència climàtica. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal, una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Són uns dispositius que controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta sonora, lluminosa i per vibració. I els responsables de les cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, diuen. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector d'aquestes cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen que es tornin a trobar les parts i es trobi una solució. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció del MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions dedicades a l'entitat del servei de vídeo.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on intentarem parlar de les temperatures tòrrides que estem vivint aquests dies i que sembla que va per llarg, perquè diuen que estem en aquesta segona onada de calor, però sembla que no hem sortit mai de la onada de calor. Després sabrem o coneixerem de primera mà un transatlàntic italià que s'anomena Ciro, li deien el Titanic de la Mediterrània. Ens donaran més detalls d'aquesta embarcació des de les costes del Maresme. I acabarem el programa d'avui al Delta de l'Ebre fent diverses activitats. Estem aquí fins a les 6 de la tarda, Ran de Mar.

0: Aquests dies estem vivint temperatures tòrrides, ho hem comentat durant tot el programa, i sembla que ens veiem immersos en la segona onada de calor, però la sensació de la ciutadania en general és que vivim en una eterna onada de calor des de que va començar pràcticament el mes de juny. De tot plegat, en volem parlar amb Javier Sigró, investigador del Centre for Climate Change, Extrems Climàtics i Tendències de Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Podem afirmar que vivim en una eterna onada de calor?
1: Bueno, és lo que, la sensació que ens dona, no? No és una eterna onada de calor, però són onades de calor que cada vegada duren més i que són més persistents i més habituals. Uh-huh. Però desgràcia. Uh-huh.
0: Perquè en aquest sentit també hem de dir que per molt que ara haguem passat dues onades de calor, des del mes de juny pràcticament superem la temperatura mitjana que hi hauria d'haver per a aquesta època, no?
1: Sí, estem molt pel damunt. Hi ha dies que no es consideren onada de calor perquè hi ha una definició molt estricta de lo que és onada de calor i no tots els dies o tot el conjunt de dies la superen, però realment portem unes setmanes en una dinàmica de temperatures molt del damunt del que seria normal per l'època de l'any, que ja és una temperatura càlida, la normal pel finals de juny, juliol, però estem per damunt i sembla que això no té ganes de fluixar de moment.
0: Mm-hmm. Molt per damunt vol dir que alguns dies hem estat fins i tot gairebé 10 graus per sobre.
1: Bueno, en zones d'interior, sobretot, efectivament, i aquí a la costa una mica menys, però estem per damunt.
0: Té alguna explicació, això? Parlem molt del canvi climàtic, etc, però té alguna explicació perquè tinguem ara aquestes temperatures tan elevades?
1: Bueno, tu has dit molt bé, resumidament, hi ha una contribució important del canvi climàtic, és a dir, el nostre clima està evolucionant com a un clima més càlid, i això fa que, bueno, tinguem una dinàmica atmosfèrica que afavoreix aquesta estabilitat atmosfèrica, que afavoreix aquestes entrades d'aire molt recarregat, molt recalentat, procedent del sud d'Àfrica, del nord d'Àfrica, i, a més, amb un mar mediterrani cada vegada més calent, que fa que aquestes temperatures no baixin tant per la nit, per tant, tinguem nits més xafaoses, nits més tòrrides, i que diguéssim, el dia comenci amb un nivell de calor acumulat ja superior al que era habitual, doncs, fa unes dècades.
0: Uh-huh. Ara anirem a això del mar calent, però no sé si ens haurem d'acostumar o anant acostumant en aquestes temperatures, perquè precisament, ho deies, anem cap a un clima més càlid. Això serà els nostres estius?
1: Doncs, malauradament, tot apunta a que així serà. És a dir, aquestes temperatures a l'alça fa, com comentàvem, dècades que estan incrementant-se. Les onades de calor s'estan incrementant també en freqüència, en durada, en intensitat, i el que abans era una situació excepcional i que es produïa molt de tant en tant, doncs ara la tenim encadenada molts dies i durant pràcticament 3 o 4 mesos.
0: Uh-huh. Durant pràcticament 3 o 4 mesos, vam començar el juny, vol dir que podem allargar perfectament fins a l'octubre, a principis de novembre, com ha passat ja altres anys.
1: Bé, estem registrant onades de calor ja pràcticament entre el juny i el setembre, efectivament.
0: Uh-huh. I això, què suposa, ja més enllà de la calor, què suposa per la biodiversitat, per nosaltres? Entenc que el nostre sistema, el nostre cos, també es veu una mica estressat per tot això.
1: Sí, evidentment, aquestes altes temperatures, combinades de vegades també amb humitats relativament elevades, doncs estressen tots els organismes vius, nosaltres inclosos. Malauradament, de vegades hi ha gent que pateix cops de calor que poden acabar, doncs, amb seqüeles greus o inclús la mort, com ha passat en alguns casos recents. Tot això també té un efecte sobre el territori, que també estem veient aquests dies, que és doncs, una proliferació d'incendis forestals que doncs, estan diguéssim, molt relacionats doncs, amb aquesta sequetat de la terra, amb aquestes altes temperatures i, en general, amb la sequetat de l'ambient.
0: No ens afecta només a nosaltres aquí a Catalunya. Hem de dir que tot això també està afectant a la resta d'Europa i en alguns punts d'Europa, com pot ser, per exemple, Holanda, la zona dels Països Baixos, etc., França, viuen també temperatures molt càlides que no estan gens acostumats.
1: Sí, aquestes entrades, aquestes bombolles d'aire càlid que hem patit les darreres setmanes han afectat a bona part del continent europeu, sobretot a la part més occidental, i doncs, bueno, són països on realment s'han batut rècords. A Dinamarca, per exemple, han batut el seu rècord absolut, que eren 36 graus, i a molts indrets, doncs, a França han superat els 40 graus, a Alemanya, i això en uns territoris doncs, on habitualment les temperatures són molt menors, doncs, ha provocat doncs, que carreteres es fonguessin, que els rails dels trens doncs, també es fessin malbé per l'excessiva dilatació, etc. És a dir, una sèrie de conseqüències que nosaltres no patim aquí perquè ja tenim aquestes infraestructures més adequades a les temperatures, però que en aquests països més al nord d'Europa, doncs, malauradament, s'hauran de començar a acostumar.
0: Això t'anava a preguntar. No sé si s'hauran de començar a acostumar o simplement això ha sigut un fet puntual que es pot repetir, però que no vol dir que sigui la tònica i la tendència de l'estiu.
1: Segons, el més probable és que s'hagin d'anar acostumant. Ara mateix a França s'havia publicat un estudi sobre les onades de calor des de meitat del segle XX fins ara, i més de la meitat de les onades de calor havien sigut en els darrers 15 anys. No? De 75 anys, la meitat havien sigut els darrers 15 anys. Això el que indica doncs, és que, en aquest cas a França, doncs, les onades de calor s'havien incrementat considerablement, el mateix que està passant aquí i a altres països europeus.
0: Aquests països també, ara ho comentaves una mica per sobre, però hem de dir que d'alguna manera no estan preparats a aquestes calorades. Per ells és com tot molt nou, així com nosaltres ja n'hem patit més i sempre ha fet més calor aquí en aquesta zona del sud d'Europa.
1: Sí, bueno, nosaltres patim quan tenim una nevada excepcional, no estem preparats per la neu i ens col·lapsem, i aquests països no, però diguéssim, nosaltres sabem tractar molt millor les altes temperatures, estem més acostumats, i en canvi ells no. Per tant, els extrems climàtics, quan se surten de l'habitual, afecten a territoris que en aquest cas doncs, ni les edificacions estan preparades, ni disposen de sistemes de refrigeració, etc., que fan que ni estan acostumats a nivell de salut a suportar aquestes temperatures. I això provoca que l'impacte d'aquestes situacions extremes no sigui més alt.
0: En aquest sentit també comentaves que a les zones de costa, aquí per exemple a Tarragona, però també a la Costa Brava o en altres zones de costa, el mar està calent, no?
1: El mar està calent. Ara, per exemple, aquí al port, la boia del port de Tarragona ens indica ja més de 28 graus, és una temperatura ja més típica de finals de juliol, començaments d'agost, que no pas de començaments de juliol. I, en general, tot el Mediterrani està diversos graus pel damunt del que seria normal. Cosa que tampoc és estranya, portem diversos anys amb un mar mediterrani a l'estiu extremadament calent, amb aquestes onades de calor marina, que s'anomenen, i bueno, això no té pinta de que vagi a disminuir. Recordem que calentar l'aigua costa molt, és a dir, se necessita molta energia per calentar l'aigua, per calentar un oceà o un mar com el Mediterrani, i per tant que se refredi també necessita molt de temps i de moment no està per la labor.
0: Tot i això, hem de dir que aquest any l'aigua no havia començat tan calenta, perquè l'hivern al final ha sigut càlid, però no ha sigut com els hivern, tan càlid com els hiverns passats.
1: Efectivament, hi ha alguns mesos que han sigut càlids, alguns altres mesos han estat més dintre del normal, però de totes maneres la calor acumulada als mars i als oceans, encara que es noti en la temperatura superficial, s'acumula en tot el conjunt del volum d'aigua i bueno, podem tindre situacions en les que tinguem ascendència de corrents més fredes o més càlides que modifiquen la temperatura de la superfície, però al final l'acumulació de calor que es va produint està ahí i va creixent any rere any. I per tant, el potencial d'altes temperatures i l'estocatge de calor que té el mar cada vegada és més gran.
0: Això pot provocar que d'aquí uns anys sigui gairebé impossible o molt difícil aquest contrast tèrmic que estàvem acostumats entre el dia i la nit?
1: Realment ara sempre tindrem un contrast tèrmic entre el dia i la nit i si anem cap a zones d'interior més acusat, però en aquestes zones del litoral arran de mar, doncs realment les temperatures, les mínimes nocturnes, doncs se van enlairant. També s'enlairen les màximes diurnes i, per tant, bueno, se va mantenint una certa tendència paral·lela en aquest sentit.
0: La tendència al mar és això, no? Que sigui cada cop més calent. No hi ha previsió, vull dir, és molt difícil que baixin les temperatures. I a més el Mediterrani, que és un mar que és més estancat.
1: Sí, a veure, els oceans i el mar Mediterrani estan acumulant calor. El 90% de la calor excedent que provoca el canvi climàtic, que al final el canvi climàtic és aquest desajust entre l'entrada i sortida d'energia del planeta, doncs s'està acumulant als oceans, pràcticament, com deien, la quasi totalitat, més del 90%. I aquesta calor, doncs, ha fet que la temperatura al Mediterrani, no ara, sinó des de fa més de 40 anys, doncs s'hagi anat incrementant més de 2 graus centígrads en el conjunt del Mediterrani. Bé, portem dècades calentant el Mediterrani, tots els indicadors, el que ens diuen és que aquestes temperatures continuaran incrementant-se, igual que es continuen incrementant les temperatures de l'aire, que són les que habitualment mesurem amb el termòmetre.
0: És exclusiu del Mediterrani o també passa, per exemple, a l'Atlàntic? L'Atlàntic diria que també està prou calent.
1: Sí, no és exclusiu del Mediterrani. L'Atlàntic està patint un calentament important. Tots els oceans en general, sempre hi ha zones que poden tindre un cert refredament, però la major part de la superfície dels oceans està incrementant la seva temperatura.
0: Ja per anar acabant, la previsió, si mires el temps a relativament curt termini, és que les temperatures segueixin a l'alça, potser no es determinarà una onada de calor, però d'aquí a diumenge, a dimarts que ve, no es preveu baixar dels 30 graus. Entenc que ens hem d'imaginar tot l'estiu així?
1: Bueno, les previsions meteorològiques que se solen fer a una setmana o 10 dies com a molt, el que ens indiquen és que efectivament continuarem amb les temperatures molt elevades, baixant una mica ara divendres, dissabte i diumenge tornant a repuntar i continuarem en situació o entrarem en una nova onada de calor si tanquem aquesta com la segona, entrarem en una tercera onada de calor per la propera setmana, que vam de de moment tot apunta que arribaria al seu punt àlgid també entorn entre dimarts i dijous.
0: Doncs ho anirem seguint. No pinta que l'estiu ens doni cap treva, de moment, així que ens haurem d'anar adaptant a aquestes temperatures. Moltes gràcies, Javier Sigró, per atendre'ns aquesta tarda.
1: Gràcies a vosaltres.

0: ara sí, recta final de la Ronda Mar i fem parada al Delta de l'Ebre per saber quina és la millor opció a l'estiu, l'aire condicionat o el ventilador. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb un electricista especialitzat en el tema, Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Jordi Vila, gerent i electricista de l'empresa Vilarrius SL, per saber quina és la millor opció a l'estiu, l'aire condicionat o el ventilador. Jordi, benvingut a Ran de Mar.
2: Hola, molt bon dia.
1: Jordi, quan arriba aquesta calor forta que estem vivint estos dies, la pregunta és inevitable, no? Aire condicionat o ventilador? Si et sembla, comencem explicant com funciona cadascun. Què fa exactament un ventilador i què fa un aire condicionat?
2: Vale, mira, en aquest cas, per poder parlar o seccionar una mica cadascun dels dos aparells, que és el que fa, bueno, quina utilitat té al dia a dia, parlarem que, començant per la part del ventilador, i el que s'ha de tenir molt clar és que un ventilador no refreda l'aire. Vale? El que fa és un corrent d'aire sobre l'entorn al qual nosaltres estem habituats a sentar-nos o a estar còmodes, d'alguna forma, i el que fa és fer una ajuda o accelera el que és l'evaporació de la nostra suor. Llavors, clar, a nosaltres, quan ja directament es baixa aquesta suor, notem una sensació tèrmica que diem, ostres, que bé estem, i clar, realment l'únic que ha fet és baixar un 2 o 3 graus el que és la pròpia temperatura del nostre cos.
1: Mm-hmm. Llavors, el ventilador no refreda l'aire, sinó que només lo mou, no?
2: Exactament. El ventilador l'únic que fa és remoure l'aire que hi ha a l'habitació, a la sala, on estigues en aquell moment.
1: Mm-hmm.
2: I respecte a l'aire condicionat, vale, aquest sí que està remarca que baixa la temperatura. Vale? Realment, l'aire condicionat funciona com si fos un frigorífic, vale? Absorbeix la calor de l'interior de l'habitació, o en la sala, on estiguéssim, i la llença a l'exterior mitjançant un intercanvi d'estat del gas refrigerant, que el que fa és que extrau la calor interior i l'expulsa a l'exterior i injecta fred a la part interior de la segona estem. Vale? Llavors, clar, a part de baixar la temperatura, tenim un aire que quan surt de l'esplit, la màquina de conductes, el que sigui, és un aire que és filtrat, fresquet, i a més, el tema més important de cara a l'estiu és amb una baixada de la humitat relativa que tenim a la sala.
1: Mm-hmm. Clar, i això suposo que a nivell de consum fa que sigui una diferència bastant gran, no?, en el que es gasta i al final el que s'ha de pagar.
2: Sí, evidentment. A veure, si parlem en quant a consums energètics d'un aparell o un altre, evidentment el que guanya clarament és el ventilador, ¿vale? Perquè estem parlant que un ventilador ens consumeix entre 20 i 70 watts, ¿vale?, a ple règim, entre posem una, dues o tres velocitats que tingui el ventilador, ¿vale?, i un aire condicionat, clar, estem parlant d'entre 500 i 2.000 watts, depenent de la potència frigorífica que tinguéssim seleccionada en la sala que tenim.
1: Mm-hmm. Clar, depenent també del rato que fiques l'aire condicionat, de la temperatura. I ara que hem tret el tema de la temperatura, quina seria la ideal? Perquè, clar, cadascú la fica a la que li sembla, també.
2: Sí, a veure, jo sempre aconsello, en aquest cas, posar la temperatura entre 25 i 26 graus, ¿vale?, per no disparar el que és el consum energètic i realment estar una sensació ambiental bé. ¿Vale? Per què? Perquè al final la calor no és tampoc la temperatura, és més ben aviat és la humitat que tens. ¿Vale? Quan nosaltres en una sala llevem ja una...

0: Llavors, clar, la màquina està tota l'estona funcionant al màxim règim per a poder arribar a la temperatura seleccionada.
1: I la mida de l'habitació on està l'aparell, tant un o l'altre, suposo que també depèn com si els hi toca molt el sol o no a la sala o a l'habitació en concret.
0: Sí, a veure, són diversos paràmetres a tenir en compte quan se fa una instal·lació o s'ha de fer un càlcul d'una instal·lació. Bé, clar, hem de mirar si és un àtic, si és una planta baixa, si les parets i les finestres estan aïllades. Hem de revisar també si d'alguna forma és una sala molt gran o és molt petita. I clar, tots aquests paràmetres defineixen al final la potència frigorífica que necessites per a poder arribar a la temperatura que realment vol el client.
1: I segons de tots aquests paràmetres, tu, Jordi, com a professional, què surt més a compte? Tu què aconselles?
0: A veure, clar, és que això és una mica relatiu. Jo sempre aconsello, a veure, si pots utilitzar les dues tecnologies és el millor, vale? I em diràs com? Doncs bé, és molt fàcil. Si tens un ventilador de techo i tens un aire condicionat, l'ideal sempre és engegar l'aire condicionat, baixar aquella temperatura, baixar aquell ambient, lo que és l'humitat, i a partir d'aquí, una volta tens l'habitació fresqueta i la tens correcta, engegar el ventilador perquè vagi removent aquell aire, perquè així la sensació tèrmica serà igual que si estigués l'aire condicionat funcionant i al mateix temps estalvies molta energia.
1: Així que l'ideal és combinar aquestes dues possibilitats.
0: Si se pot, sí. Ara, si no és possible combinar les dues tecnologies, perquè la majoria de gent el que fem és que quan posem l'aire condicionat no posem un ventilador de techo, ¿vale? El que fem és posar l'aire condicionat o posar el ventilador de techo. Llavors, clar, si es poden combinar les dues és la fórmula perfecta, però si no es pot combinar, doncs llavors és l'ideal per a mi, penso que per salut i en aquestes calors que estem patint tothom, l'aire condicionat és el més ideal.
1: I ara que has obert este meló de ventilador de sostre, claro, trobem diferents ventiladors, no? De taula de peu, de sostre, hi ha diferències entre ells, entenc?
0: Sí, a veure, el que és lo de taula i de peu, ¿vale? és un ventilador que el que fa és simplement el connectes a un endoll on vols i te'l poses de cara a tu mateix, per dir d'alguna forma, i trau un caldeu d'aire, ¿vale? Però és el que he explicat abans, que el que fa és ressecar la teva suor pròpia i notar aquella, no, que bé, que estic 2-3 graus menys, estic bé, però no estàs gelant l'ambient, ¿vale? Al moment que sortiràs de la zona del caudal d'aire, tornaràs a tenir calor, ¿vale? Llavors, si és un ventilador de techo, és el més ideal, si és utilitzar un ventilador, perquè remou tot l'aire de la pròpia habitació o de la sala on estigues, a no ser que sigui una sala molt gran, perquè és un caudal constant per tota la sala, no és com el ventilador que va enfocat només en una sola direcció, a part que el consum energètic és menor i fa menys soroll.
1: Molt bé, doncs així deixem de triar ventiladors, el de sostre sempre. Perfecte. I, claro, ara canviant a l'altre, a l'aire condicionat, pel que fa a la seva instal·lació, claro, requereix més inversió que no pas comprar un ventilador i que te l'instal·len, que, bueno, al techo ja és una mica més d'instal·lació, però encara així és més fàcil i pràctic que no instal·lar-te un aire condicionat. Quin és el procediment?
0: A veure, per fer una... Bé, el ventilador és fàcil, no? Compres l'endolles i el poses sobre la taula i ja està, no? L'aire condicionat sempre requereix una mica una petita obra, ¿vale? Sempre necessites també d'un professional per a autoritzar, per a poder fer una instal·lació, i clar, estem parlant que té, si és, per exemple, una màquina que es diu de conductes, pues si el pis està preparat per a poder posar una màquina de conductes, pues bueno, tens que muntar la conducte, tens que passar la tuberia, tens que fer algun traspàs, alguna cosa, voltes, depèn, no? Si està el pis preparat no hi ha tanta feina, és només aprofitar el que ja ha preparat. Però si és en un split, que és el més habitual que la gent compra, perquè és la part més econòmica en quant a aparell, clar, requereix muntar un split a una paret, has de fer una petita obra que només sol ser fer un traspàs de paret a l'interior a l'exterior, perquè la unitat interior porta uns tubs que van connectats a la unitat exterior, i clar, per a poder passar a la unitat exterior a aquesta comunicació entre màquines i el que és el propi gas refrigerant per a fer l'intercanvi fred-calor, has de fer aquesta petita obra. Sempre és més costós, evidentment, l'split, i clar, no pot ser qualsevol, has d'estar qualificat per a fer-ho.
1: I ara, claro, si no està a la casa, s'ha de ficar d'aquesta manera en la bomba de calor, diguéssim, però ja...

0: Ara hi ha moltes cases i l'aire centralitzat.
1: Sí, és la de conductes. Hi ha moltes cases, pisos que ja estan preparats amb l'aire de conductes. És laboriós, però no en requereix de tanta obra. Per què? Perquè la majoria de les cases o de pisos que s'han estat fent durant aquests últims anys ja han posat les tuberies, han posat els cables, han posat tot per a que no s'hagi de fer cap tipus d'obra. Simplement connectar i ja està.
0: Mm-hmm. Jordi, per anar acabant, quins errors comuns fa la gent quan compra o fa servir aquestes dues tecnologies?
1: Bueno, un dels errors més grans que fa la gent és que, per exemple, deixa un ventilador a una sala o a un lloc funcionant. El ventilador no refreda. És la part més important que s'ha de tenir en compte, és que el ventilador no gela l'ambient, ¿vale?, en les coses. En quant als aire condicionats, un dels errors més greus que fa la gent és posar l'aire condicionat a 18 graus per tal de gelar tota la sala i l'únic que aconsegueix és refredar molt més del que realment necessita la persona i consumir una energia molt gran sense realment fer falta d'alguna forma.
0: Mm-hmm. Pues Jordi, com a resum, si podem combinar les dues tecnologies, molt millor, perquè, claro, lo que sabem, lo ventilador és opció més econòmica, però pel que fa a eficiència de que hemos gelado l'aire, és l'aire condicionat. Però si podem més claro i tenir lo ventilador de sostre i l'aire condicionat, molt més que millor, i a part per la butxaca, també.
1: Sí, vull dir, aprofitar, que seria un consell que donaria, si pots tenir les dues tecnologies, l'ideal és, per exemple, engegar la màquina a l'esplit o el que sigui durant una horeta abans d'anar a dormir, i una volta tens tota l'habitació fresqueta, parar-lo i engegar el ventilador i que vagi removent l'aire. Per a aquelles persones que no tenen la possibilitat de tenir les dues coses i que només tenen l'aire condicionat, el consell que es donaria és posar entre 25 i 26 graus abans d'anar a dormir i posar l'aire condicionat en modo deshumidificador. Perquè el que fa és que la màquina no funciona per temperatura, sinó que funciona a través de temps de treball. Llavors el consum baixa i pots dormir realment molt bé, consumint molt poc.
0: Mm-hmm. Pues Jordi, apuntadíssim a tots aquests consells que ens acabes de donar, perquè són molt necessaris ara que ens trobem en esta calor que fan estos mesos que ens esperen encara, que ha d'arribar encara lo bo. Jordi, moltíssimes gràcies per haver connectat a la trucada del programa i tenim apuntat tots els teus consells.
1: Molt agraït a vosaltres per la vostra invitació que m'heu donat i per poder explicar una mica els coneixements que tinc en el camp. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Jordi. Bon dia.
1: Molt bon dia. Adéu.
0: Doncs, Marina, a mi ja m'ha quedat claríssim. Aire condicionat primer per a gelar l'estància i després ventilador de sostre. Tu ja ho tens apuntat?
2: M'ho he apuntat, però crec que encara hauré d'instal·lar el ventilador de sostre. Moltes gràcies, Cel.

així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 8 de juliol del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
1: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
5: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hem de començar novament parlant d'incendis. Un de vegetació forestal al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume de Domenys. És un incendi d'alta intensitat i treballen 16 dotacions terrestres i 3 aèries. I segons dades provisionals dels agents rurals, afecta 25 hectàrees. I un altre, Navarcles. S'han activat fins a 24 dotacions i 3 mitjans aèris. És un incendi de vegetació als marges del pont de Cabriana. S'ha enviat un és alert a la població de la zona perquè es confinin dins de les seves llars. En total, unes 360 persones. El foc, a més, ha obligat a tallar l'enllaç entre la C-25 i la C-16 en els dos sentits. I estem pendents, ja ho sabeu, des de fa hores d'aquest incendi a Gavà, que ha obligat al confinament. Per saber com està ara ja la situació, parlem amb el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs sembla que la situació evoluciona favorablement. Segons els bombers, sembla que tenen encerclat el front de l'incendi i confien que pugui estar estabilitzat en les properes hores. Es mantenen, això sí, les mesures de precaució. S'ha aixecat el confinament del barri de Brugués, es manté el de Cantries i la carretera de Begues ja ha estat oberta a la circulació. Per tant, continuen treballant. Sembla que són uns 35 mitjans entre aèris i terrestres i el que fan doncs, és lluitar per veure si poden estabilitzar-lo ben aviat i dedicar doncs, esforços als altres incendis que hi ha pel territori.
1: Moltíssimes gràcies, Marc. Ja ho sentíem. De fet, els bombers feia una estona a través d'X deien de prioritzar alguns incendis perquè tornen a tenir aquesta tarda simultaneïtat. I és que l'onada de calor arriba avui al seu punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi i, a més, hi ha localitats on s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals, falleres o activitats amb foc i material pirotècnic. El Servei Meteorològic avisa de temperatures importants per sobre dels 40 graus. A Portbou s'ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. I un home de 70 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas, Mel de Calafell. L'avís del 112 s'ha rebut a 3:15. Malgrat les maniobres, ha estat impossible salvar-li la vida. Ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: English Center patrocina aquest programa.

0: Hola, bona tarda. Ens diem Pol, Lu,
1: Noah,
2: Igor,
3: Anyol,
4: Mamadou
0: i Oleguer. I avui us explicarem com ha anat el primer dia de colònies. Primer, ens hem distribuït en dos autobusos, un al C i al B i l'altre a l'A. El trajecte ha durat 2 hores i mitja. Ens ha fet una mica pesat i després hem parat a esmorzar. Després hem anat a l'hotel.
5: L'arribada a l'hotel ha sigut bastant avorrida perquè ens hem tingut que esperar molt de temps als passadissos i al pati a que ens expliquessin totes les activitats i què faríem, com s'organitzaria, i etc.
6: Les activitats han sigut trekking fluvial, hípica i bicicleta per la muntanya.
2: Ara parlarà l'Aniol.
7: Parlo sobre els cavalls. Ha sigut una experiència molt inoblidable perquè molts no sabien muntar un cavall o ens hi costava. I al final han après i coses d'aquestes.
8: Nosaltres hem anat per la muntanya amb les bicicletes. Ha sigut una experiència molt xula, però també inolvidable perquè mai havíem anat per la bicicleta per la muntanya.
0: Nosaltres, en canvi, hem rigut molt perquè havíem de passar per un riu i no portàvem banyador. I també per un fang que relliscàvem i tothom s'ha caigut i ens hem hagut de canviar la roba.
2: Ara li vull dir
9: el menjar. Hem tornat a l'hotel, ens hem dutxat, hem menjat sopa, pollastre arrebossat i iogurt.
2: Per l'edat, no.
1: De jocs de nit ens hem anat fins a un camp de futbol que n'hi havia i de jocs hem fet la sardina, l'aranya peluda i la cadena que es trenca. I després hem tornat i ara estem aquí fent la gravació.
2: Aquest ha sigut el nostre dia i esperem que us agradi.
9: Adeu!

0: tots i a totes. Som alumnes de 6è C de l'escola Joan Maragall i avui us explicarem què hem fet un segon dia de colònies, un dimecres a la Cerdanya.
1: La primera activitat que...
2: Espera. Us vau llevar molt d'hora?
0: Sí.
2: I us vau anar a dormir molt tard?
0: Sí.
2: Valla ballita. Vinga, què vau fer?
1: La primera activitat vam fer bici.
3: I bici va ser molt divertit perquè vam anar amb uns monitors que ens van fer una ruta de 10 quilòmetres. Llavors vam anar en bicicleta amb els professors, amb els companys, i va ser molt divertit.
2: I van dir que alguns es van mullar una mica, potser, no?
3: Sí, perquè hi havia un bassal i passant per sota.
2: Súper. Val bé. I escolta'm, a l'hora de dinar, què?
0: A l'hora de dinar hi havia macarrons amb botifarra i flan. Estava boníssim.
2: Jo, em sembla que jo vaig repetir. Vosaltres?
4: També. Sí. Estava molt bo.
2: Sí? Fantàstic. Escolta'm, i a la tarda què vam fer?
1: A la tarda vam fer trekking fluvial. Trekking fluvial és, bueno, bàsicament caminar per el cantó del riu i mullar-nos a dintre del riu.
2: Ah, mullar-se, només mullar-se, no?
1: No, tot el cos.
2: Què més hi havia?
5: Hi havia molt de barro i si no feies bé algun pas et podries caure al barro.
2: Podries caure?
5: Perquè rellisca.
2: I què va passar amb algunes persones? Amb la... A veure què?
6: Se li van encallar el peu.
2: Ostres.
7: I van perdre una sabata.
2: Ostres. I era una mica cochinot tot plegat, eh? Feia una mica de gustillo, també, no?
0: També vam fer com una carrera, com de que anava més ràpid per al riu i amb la corrent ens estirava.
2: Però l'aigua estava calenteta, oi?
0: No!
7: Estava super mega freda, ens van congelar.
2: Uala! Escolta, i després la tornada, què? Què vam sopar? No us vau dutxar ni res, no?
0: Sí!
2: Ui, molt bé. I després de sopar, què?
0: Vam sopar patata i verdures i com uns palitos de lluç arreu.
2: Hi havia algú que deia que estava salada.
3: Bueno, una mica, però estava molt bo.
1: Les pastanagues.
2: Segur?
1: Són salades.
2: Molt bé. Verduretes. Jo vaig flipar perquè molta gent va repetir verdures. Al·lucinant. I què més? De postre que teníem? No me'n recordo. El iogurt. Vale. I després d'això, què vam fer?
0: Doncs vam anar com a un parc que hi ha com al costat, com a 5 minuts caminant, i vam jugar...
2: 5 minuts, potser 10. Bueno. I vam jugar uns quants jocs, no?
0: Sí, com a l'estop, el virus, o un que havies de fer pedra, paper, tisores i enganxar-te com un cuc.
2: Fantàstic. I escolta'm, aquest dia vau dormir una mica més, potser, no?
3: No. Jo sí, va ser el dia que vaig dormir més.
2: Molt bé, doncs aquest ha sigut, no?
1: Sí, aquest ha sigut tot el nostre dia, el dimecres de Cerdanya.
2: Vale, digueu adéu a tothom.
0: Adéu!

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Hola, de nou aquí el reporter dicharachero del barri Sèsam. No, m'he equivocat. Estic aquí amb unes nenes que em volen explicar alguna cosa.
2: Hola, bona tarda. Avui us explicarem el nostre dia a dia d'un dijous quan estem al viatge de final de curs.
1: De quina escola?
2: Del Joan Maragall.
1: Ah, pensava. I sou de tercer, no? O de tres?
2: No, som de sisè.
1: Ah, vale, fantàstic. Què vau fer aquest dijous? Era quin dia? El primer, el segon, el tercer?
2: El tercer.
3: Sí.
1: Molt bé. Us vau llevar molt d'hora?
3: Bueno, sí.
1: Vau dormir molt?
3: Bueno, més o menys.
1: Més que el primer dia, sí. Bueno, ja està bé. Vinga.
4: I per esmorzar vam tenir una mena de bufet lliure amb galetes, llet calenta, sucs, etc.
1: I em sembla que hi havia també allò que hi ha crema de cacau.
4: Sí.
1: Us vau empastifar una mica, no?
4: Era una mena de nocilla.
1: Molt bé, i què vau fer aquest dia? Un cop acabats d'esmorzar, què vau fer?
4: Després d'esmorzar, vam anar al Parc Aeri de la Molina, que hi havia moltes tirolines i era molt divertit.
1: I em van dir que hi havia un circuit, dos, que com era allò?
4: Podíem fer dos circuits. Hi ha gent que només en va fer un i després va anar en unes corxonetes, i hi ha gent que va voler fer els dos i no va poder anar al circuit de corxonetes.
1: Va, sempre eren dos circuits, o un circuit amb els arbres i les corxonetes aquestes que dieu, o els dos, val? Fantàstic. Després, què vau anar, caminant fins allà o com?
4: No, hi vam anar amb autobús.
1: Fantàstic, super. No, que si no, imagina't, eh? Va ser divertit o no? Va ser superguai.
4: Després d'anar al Parc Aeri de la Molina, vam tornar amb autocar fins a l'hotel.
1: Que ens esperava un dinar?
4: Sí.
1: O no hi
4: veia? Era molt bo. Hi havia cigrons estofats.
1: Oh, és veritat, boníssims.
4: Amb hamburguesa amb patates.
1: Hamburguesa amb patates. Escolta, els cigrons aquests, és veritat això que diuen que fan tirapets?
4: No.
1: Ah, bueno, fantàstic. Ja. Molt bé, després de dinar, què vam fer?
5: Després, a la tarda, vam fer un taller de circ i ens van ensenyar a fer malabars, equilibri, i ens
1: una
5: van...
1: Una cosa, perdona. Abans d'arribar, què ens va passar? Que vam anar caminant i què ens va passar?
5: Que va ploure.
1: Va ploure, però tot i això som uns valents i unes valentes, no?
5: Sí.
1: I aquí no ens atura res.
5: Bueno, i ens van fer com una petita actuació amb un diàbolo.
1: Fantàstic. I una cosa, el diàbolo va ser brutal, va ser molt guai, m'ho vaig passar molt bé jo, com vosaltres, no? Escolta'm, quines coses ens van ensenyar? Quines activitats de ser ens van ensenyar?
2: Ens van ensenyar
1: el diàbolo,
2: després a fer malabars, el plat xinès.
1: Els platets xinesos, no?
2: I la banya del diable o algú.
1: Ai, sí, això era difícil, és veritat.
6: També hi havia les
1: xanques, no?
2: Les xanques.
1: Super. I els
7: pedalets.
1: Aquells cosetes de pedals, no? Que guai. I alguna cosa que és la que més ha agradat?
2: A mi em va agradar muntar cavall.
1: Muntar cavall? Ah, però clar, aquell dia no ho vam fer, la muntar cavall.
2: Yeah.
1: Ara t'has colat, eh? Vinga, doncs, quan vam tornar?
2: Vam tornar i vam sopar també, un sopar molt bo. I ja que era l'última nit, ens van preparar una discoteca. A la discoteca vam posar molta música.
1: Espera, que aquí això s'ha d'anar a parlar, eh? Com anàveu de vestits a la discoteca? Amb el xandall?
2: No, anàvem elegants.
1: Amb el carnaval d'esport?
2: Anàvem molt elegants.
1: Molt elegants, molt elegants, eh? Molt elegants. Molt bé, i què vau fer?
2: I, bueno, ja ens vam posar música, ens ho vam passar molt bé i vam saltar i ballar.
1: Superguai. Molt bé, i després què? Tornem a l'hotel i què? A fer compressors lectores?
4: No. Llavors vam anar a dormir i com que tothom estava molt cansat, bueno, hi havia gent esverada i gent que no. Però almenys la nostra habitació estava calmada i tots vam decidir anar a dormir.
1: Fantàstic. I escolta'm, aquest noi d'aquí, tu vas anar a dormir després de venir de la discoteca? Ai, que li falta una mica la veu, eh?
7: Sí, vas gritar molt.
1: Va cridar molt, no? Va cridar molt. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies. Au, digueu adéu.
8: Adéu.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Si t'agrada, es diu Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Hola a tothom, avui és l'últim dia de colònies i estem aquí al bus i explicarem com ha sigut el dia. Doncs ens hem despertat i hem fet les maletes per deixar-les preparades. Hem anat a esmorzar,
2: després hem anat a França a pujar fins a una ermita.
3: Ha estat bastant xulo, aunque cansava molt, però valia la pena per al paisatge.
4: Després hem tornat a l'hotel, hem dinat i ara estem en l'autocar.
1: Moltes gràcies a tothom.
3: I ens hem passat molt bé.
5: Adéu!
3: Adéu!
6: La música a Ràdio Arenys.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
4: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
3: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
4: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
3: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
4: Reserves al 93 158 60 65.
3: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
4: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
2: Els bombers estan prioritzant els focs a Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
0: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus Celsius, el rècord de calor en 112 anys.
2: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
0: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
2: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
4: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
2: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
5: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps en aquest dia de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar. També a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida. I també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals, però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre. I ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més, pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos, no baixarem dels 30 graus de mínima. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària de nou amb carreteres afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és. De moment, sobretot pels incendis activats d'aquesta tarda, la C25, l'eix transversal, es manté tallada entre Sallent i Artés en els dos sentits de la marxa. A banda de la C25, també recordar un parell de carreteres locals més, a la TP2442, a l'altura del Montmell, la Cruïlla amb la TP2443, i també la T244 a Aiguamúrcia. A sumar també a la carretera que es manté tallada des d'ahir a la zona entre Carme i la Pobla de Claramunt, la TP2131. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis forestals, pel que fa a moviment de trànsit, a moviment de vehicles i incidències derivades, tenim la C32 a Calafell, en aquest cas per un accident tallada en sentit Barcelona, per un accident dins el túnel de la Granja, en aquest punt de Calafell. i també tenim un carril tallat a l'autovia 2 a l'altura del col·legi en sentit Barcelona també per accident. Pel que fa a moviment a volum de trànsit, retencions, vaja, destaca sobretot les dues rondes, encara força plenes en sentit Besòs, l'autovia 2 a la zona de Cornellà de sortida i Sant Feliu d'entrada, o també l'autopista C32 a la zona de Sant Boi de sortida de Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis d'aquesta setmana desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius ara mateix que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballant en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
2: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: Aquest incendi de Navarcles ha obligat a confinar unes 400 persones al Bages i segons els agents rurals, ha cremat ja unes 30 hectàrees. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Gibert, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs just ara han sonat les alarmes a les 7 en punt de la tarda perquè s'amplia aquest confinament a tot el municipi de Sallent. El nucli del poble queda confinat. Sallent té una població d'uns 6.000 habitants i això se suma als nuclis de Cabrianes i també a Pau. Fa unes hores. A més, també s'ha tallat la C25, l'eix transversal, una de les principals vies de comunicació de la comarca del Bages, perquè les flames eren molt pròximes a la carretera i s'ha optat per tallar la carretera per facilitar també els treballs dels diferents cossos d'emergència. Actualment ja són 25 dotacions de bombers que treballen aquí. A més, també hem pogut parlar amb l'alcalde d'Artés. També s'ha confinat un campus d'estiu de bàsquet, el campus Rafa Martínez, on ara mateix hi ha nens de diferents punts de la comarca que no poden ser recollits per les seves famílies degut a aquest tall de la carretera de la C25 i aquestes ordres de confinament. Hi ha uns 150 nens en aquest campus de bàsquet.
0: Gràcies, Jordi. Sentíem alguns problemes de comunicació. En qualsevol cas, de seguida anirem també a l'incendi del Pla de l'Estany. Abans, però, anem a veure com està l'incendi de Gavà. Ho dèiem en portada, els bombers han pogut ja perimetrar aquest incendi que s'ha declarat aquest migdia. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs sí, efectivament, l'incendi està perimetrat pels bombers. Ara mateix estic al barri de Can Tries, on s'ha acostat ben a prop de les cases aquest foc, i el que es pot veure doncs són ADFs, bombers que estan remullant la zona. Ha passat molt a prop, de fet sóc en una pista esportiva i està cremat pràcticament fins a la mateixa pista esportiva, i el que ara també són molts els veïns que porten aigua als bombers i als serveis d'extinció perquè es puguin anar refrescant aigua fresca per beure, i doncs està ja desconfinat el barri de Bruguers, com havíem dit anteriorment. També s'ha obert la carretera de Begues i esperen que l'incendi doncs estigui estabilitzat als bombers d'aquí a unes hores, si tot evoluciona favorablement, com sembla que està fent fins al moment. Les hectàrees cremades, les últimes dades així provisionals que s'han donat són de 7 hectàrees. També hi ha helicòpters que van remullant i, de fet, ja fa poc hi havia l'helicòpter d'agents rurals mirant-s'ho des de ben amunt per veure com evoluciona aquest incendi, que, repetim, sembla que ja li tenen el peu al coll i que pot estar estabilitzat en les properes hores.
11: Moltíssimes gràcies, Marc. Bones notícies. Els bombers preveuen també estabilitzar aquest vespre el de Sentmenat. Veurem, però, com afecten els focs que s'han declarat aquesta tarda. Hi treballen prop de 400 efectius de bombers. De moment han cremat 200 hectàrees. Anem cap allà, una codinenca, Guillem Soler. Bona tarda.
12: Bona tarda, jornada molt positiva pel que fa a les tasques d'extinció d'aquest incendi que ha cremat a unes 200 hectàrees, però que en tot el dia d'avui no s'ha fet més gros, és a dir, que avui no ha ampliat el seu perímetre. I treballen encara 56 dotacions terrestres i 3 d'aèries que, com heu dit, esperen tenir-lo estabilitzat en breus. Pel que fa aquí a Sentmenat al poble, la població està ja més tranquil·la, tot i que, com la Carla, molts lamenten tot el que s'ha cremat fins ara.
13: O sigui, s'han cremat llocs als quals sempre els coneixes, no? Des de petites són, doncs, jo que sé, la Font del Bou, de més són camins que sempre has anat i fa molta pena que ara hagi de passar tants anys perquè tornin a estar com estaven.
12: De moment es manté el confinament a la urbanització del Farell i també al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, un confinament que afecta a unes 300 persones.
11: Moltíssimes gràcies. I el de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
14: Bona tarda. Doncs sí, alcaldes de la zona, dels municipis més afectats, com podien ser Calonge i Sant Antoni i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, han estat alguns dels assistents en aquesta reunió amb representants del govern català, concretament dos, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Tots els alcaldes coincidien en que era un moment, doncs, per posar sobre la taula l'avaluació dels danys causats per aquest incendi, analitzar la resposta que s'ha donat i també, doncs, parlar de com ajudar els afectats, els que han tingut el domicili afectat per aquest incendi. De fet, un d'aquests alcaldes, Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, posava sobre la taula que ja feia anys que alguns dels ajuntaments reivindicaven més recursos per fer la gestió forestal.
15: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Si tireu de Maroteca veureu que en moltes entrevistes sempre ho hem estat reclamant, tant com a ajuntament i com a consorci. I la qüestió és aquesta, que queda moltíssima feina per fer. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, pels propietaris forestals, com pels pagesos. Falta molta feina per fer i perquè no s'ha fet encara.
14: Repetim que la reunió d'avui celebrada a la Bisbal d'Empordà, concretament al Consell Comarcal del Baix Empordà, és una reunió per avaluar tots els danys. També alcaldes i representants, doncs, de les diverses institucions han volgut recordar que el massís està tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per fer turisme d'incendi ni tampoc per fer activitats esportives.
11: Moltíssimes gràcies, Joan. I pel que fa, com dèiem, al foc de Pla de Manlleu, aquest foc que els bombers qualifiquen d'alta intensitat, s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Vall d'Ossera de Querol i zones properes. Anem cap allà també, Domenys Ràdio, Laia Batlle. Bona tarda.
16: Bona tarda. A primera hora d'aquesta tarda, cap un quart de cinc, s'ha declarat un incendi forestal entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat d'un inici 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris, però durant tota la tarda s'hi han anat afegint més mitjans. Les diferents ADFs de municipis veïns també s'hi han desplaçat. El foc, tot i que cap a quarts de set semblava controlat, ha anat revifant en diferents punts i en cap cas està encara sota control. Segons ens han explicat, les flames avancen direcció a Vall d'Ossera de Querol, pel qual s'ha enviat una alerta als mòbils S-Alert per demanar el confinament de diferents municipis, afectant a unes 500 persones.
11: Moltíssimes gràcies, Laia. L'incendi, que també està estabilitzat des d'ahir, és el foc des d'aquest matí, el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, s'han reunit també aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Canal Taronja Anoia, Laia Cererols.
17: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat assegurat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc.
18: Bé, doncs jo sóc advocat de professió i, a més, amb el ram del món de l'assegurança. I el meu despatx és un despatx especialista en el tema de l'assegurança i el que dic és que, en aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat, i estic convençut que davant d'una claretat tan evident com un incendi que va començar al bosc com a conseqüència del que han explicat els bombers, acabarà amb solucions pactades, transaccionades entre les companyies afectades i les asseguradores responsables de forma directa.
17: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
11: Gràcies, Laia Sararols. I sobre l'incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc. Junts, però, demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica. Tot plegat ha estat en la sessió de control al govern aquest matí al Parlament. Mont Carvajal.
19: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
20: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
19: El president Illa ha negat negligències.
21: El govern no comès cap negligència.
19: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
22: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar. I si més no, ens sembla molt estranya aquesta situació.
23: L'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
19: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40,5 graus al rècord de calor en 112 anys.
2: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Metrocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fa una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
2: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
11: I a les morts atribuïbles a la calor s'hi han de sumar les produïdes per ofegaments. L'últim, el d'un home de 70 anys aquest migdia a Calafell. La seva mort se suma a la d'una nena de 6 anys en una piscina de Balaguer a la Noguera, ahir.
2: L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Amb aquestes dues morts ja són 13 les víctimes d'ofegament en platges i piscines en el que va de temporada.
11: Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
4: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
4: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
7: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
4: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
11: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop Indie Halsey com a caps de cartell. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
8: Molt bona tarda. Arrenca la 7a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
24: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
25: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sensenra.
26: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
27: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat. Bueno, molta calor, això sí.
28: Sí, moltíssima aigua.
29: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
8: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.
11: Gràcies, Clàudia. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magma. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat, servei de vídeo comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro.
30: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magma, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
31: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sinó entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
30: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: Notícies en xarxa. Esports.
11: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
32: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès.
33: Estoy muy contento de estar acá. Lo que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo.
32: Per la seva banda, el femení Perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar.
34: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol, amb tantíssima història, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat.
32: Tot plegat en un dia en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. L'escoltem.
0: He's an independent club. That makes me...
6: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
0: What I've been doing in my entire life.
6: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
0: Be part of a different...
6: Per això vaig escollir Londres.
0: That's why I chose London.
32: A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Giannis Ramani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el conjunt arlequinat el passat curs 25-26. Un Sabadell que, per cert, ja té 5.000 socis pel retorn a la segona divisió. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Semei Kazak, el Lucenec Eslovac i el Minerva Suís en la primera fase de grups de la Lliga de Campions, en una lligueta que es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Un Barça que ha anunciat el fitxatge del pivot brasiler Igor Ribeiro de Sousa, qui ve del Benfica i ha signat fins al 2028. En bàsquet, més sortejos continentals. La penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Blain Penling Gerlia Israelí i el Porto Portuguès en la primera fase de la Champions League. Jordi Martí, director esportiu del Joventut, valorava el sorteig.
9: Sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
32: I qui també ha conegut rivals europeus avui, l'Ali, és el Kitzenas Manresa, que a l'Eurocup se les veurà amb el Mónaco, el Baxesir turc, l'Ulm alemany, el Roma, el Lietkabelis lituà, el Pau grec i el Botevgrad búlgar.
11: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
10: Notícies en Xarxa, edició vespre.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Ràdio Arenys.
14: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
15: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
14: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
15: Dilluns, dia de descans.
14: Telèfon 93 792 35 46.
15: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
16: Finques Blaumar.
15: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
16: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
15: 93 792 0440.
16: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
15: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
13: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: ¿Sabías que...?
1: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Will & Grace. Encara a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: Sant Zenon, festa major a Ràdio Arenys.

0: Bona tarda a tothom i honor i glòria a Sant Zenon. Al llarg d'aquesta hora i tres quarts us acompanyarem des dels estudis de Ràdio Llorenç per viure junts aquest inici de festa major. Ho farem des del carrer escoltant i copsant l'ambient amb els companys Oriol Leo i Gemma Roig, que estan desplaçats als punts neuràlgics de la festa gegants plaça de l'Església i, ajuntament amb el pregó, també tindrem convidats que ens explicaran aquesta festa major, entre ells la Montserrat Fonoll de la parròquia o els cantants amics de Manel. Finalment, aquest programa seria impossible sense el nostre equip tècnic. Ells ens ajudaran a posar-hi la banda sonora. Són en Joan Bosch, la Marina Cabrera i en Joan Garcia. Ara sí, donem el tret de sortir de la festa major des dels micròfons de Ràdio Arenys.
1: Sant Zenon ens uneix i Ràdio Arenys t'ho explica. Festa major. Tradició i emoció.
0: I, com dèiem, tenim els nostres companys desplaçats a diverses zones d'Arenys. En primer lloc, saludem a l'Oriol Leo, que està seguint la cercavila de gegants. Bona tarda, Oriol.
2: Hola, bona tarda, Núria. Bona tarda i bona festa major de Sant Zenon, perquè Déu-n'hi-do. De fet, m'he hagut d'apartar de la cercavila de gegants per poder escoltar el moment en què em donessis pas, perquè és impossible sentir-te, impossible escoltar-te amb la música de les gralles de la banda que estan baixant cap a la plaça de l'Ajuntament. Estan fent aquesta anada cap al pregó. Bé, ara que s'acaba una de les cançons, podem agafar una mica d'aigua. Hem de parlar d'aquests gegants, hem de parlar dels vestits dels gegants, i ara m'estic acostant cap a l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla. Oriol, molt bona tarda. Bé, ja estem anant cap al pregó. Vestits nous als gegants. Aquí m'has d'ajudar, Oriol. Jo els veig molt macos, però m'has d'ajudar a dir-me amb què són diferents, amb què s'assemblen, què els fa diferents, aquests vestits nous. Tu mateix explica'ns-los per la gent que no els està veient.
3: Vale, bé, la idea principal era fer un canvi qualitatiu, sobretot no d'un canvi radical d'estètica ni molt menys, perquè al final els nostres gegants representen el que representen, no? Una parella de nuvis de la dansa d'Arenys i uns reis catòlics. Llavors no volíem allunyar-nos d'això, evidentment. El que hem fet ha sigut inspirar-nos sobretot amb els dissenys originals de quan es van estrenar, en Tallaferro i la Flor d'Alba l'any 55, i en Roqui i la Maria ens hem basat sobretot en els vestits originals de la dansa d'Arenys. Llavors a partir d'aquí hem buscat teles i colors que s'assemblessin al màxim possible, no?, en aquests vestits, i intentar que fossin de qualitat. I el canvi sobretot es deu a això.
2: El que veig un pèl més diferent, però elegant, maca i que s'assembla molt a tal com era, és la Flor d'Alba. És la que potser és una mica més diferent a com era?
3: Sí. De fet, clar, la Flor d'Alba al llarg dels anys ha anat canviant de vestits i és com que cada vegada han anat perdent detalls. I el que hem fet ara és recuperar-los tots de cop, tal com era l'any 55. I realment jo crec que és el que es nota més, el canvi, la Flor d'Alba, sense cap mena de dubte. Sí.
2: La resta, doncs, en Roc potser una mica més clar, no? El negre del vestit una mica més clar, la Maria també molt elegant. Potser elegant seria la paraula que els lliga tots quatre, coincidiu?
3: Totalment. De fet, jo crec que el canvi també el que ha portat és que com a conjunt sigui més coherent, no? Tinguin més, bueno, una concordança, que no sembli, ostres, uns vestits per aquí, uns vestits per allà diferents, no? Que hi hagi com una concordança, tot i ser dissenys totalment diferents, no? Però que hi hagi una concordança, sí.
2: I que segur que si ara posessis al costat els vestits de fa un mes amb els nous, veuries més diferències, però com que doncs, mantenen la mateixa cromàtica, els veus que sí, que han fet algun canvi, però identifiques els gegants d'Arenys, que això és important.
3: Totalment, és aquest punt entremig, entre saber que són els nostres i veure un canvi cap a millor.
2: Perfecte, doncs res, hem de seguir anant avall, hem de seguir anant cap al pregó, preparats per aquesta festa major, que Déu-n'hi-do, veus, geganters d'Arenys, la feina que teniu.
3: Sí, intentem sortir el màxim possible, també intentant cuidar una mica els actes. Pensem millor qualitat que quantitat, però sí que sortim bastant, totalment.
2: Doncs avui cap al pregó, demà a Sant Zenon, per tant, doncs res, Oriol, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Felicitats per als nous vestits, són realment molt bonics, molt, molt elegants. I res, nosaltres seguim avall. Núria, torna... Em sembla que us ho hagin fet expressament.
0: Abans de que deixis... Ja has abandonat l'Oriol Colomer?
2: Sí, que ens ha anat perfecte per poder parlar amb l'Oriol i comentar tranquil·lament aquests nous els vestits. Com sentiu, doncs, la música no para, anem baixant cap a la plaça de l'Ajuntament. Encara no som ni a la plaça de l'Església, eh? Per tant, si algú ens està escoltant i vol venir a veure els gegants com baixen, encara hi és a temps, perquè queda un bon tros, amb veure en Tallaferro, la Flor d'Alba, en Roc i la Maria anant cap al pregó, avui que estan d'estrena, estrena morena, eh? Estrenen aquests nous vestits, els quatre gegants d'Arenys.
0: Oriol, doncs moltíssimes gràcies, ens recuperem després. Realment el company Oriol Leo té molt de soroll al voltant, hi ha molt d'ambient amb els gegants, amb la Cercavila que està dirigint-se cap al pregó. Això genera que no puguem comunicar-nos tan bé des de l'estudi, però evidentment seguirem tota l'última hora amb ell sobre el directe dels gegants, la banda de l'escola de música que també els acompanya, les graies, etc. I ara sí, anem cap a un dels altres punts neuràlgics d'aquesta festa major, que és la plaça de l'Ajuntament. Allà hi tenim la nostra companya Gemma Roig. Gemma, bon dia.
4: Hola, molt bon dia i molt bona festa major a tothom. Si nosaltres ens trobem aquí al bell mig de la plaça de l'Ajuntament, en concret en un espai ben privilegiat, que és un dels balcons de la Casa Consistorial, i no hi ha l'ambient que ara parlàveu amb l'Oriol, doncs, baixant amb aquesta cercavila de gegants i tota la música, doncs, que sentíem darrere fons, però sí que la plaça comença a estar força plena. Hem de dir que des de fa més de mitja hora, tres quarts, doncs, ja hi ha moltes de les cadires plenes. De fet, hi ha moltíssimes persones que volen aprofitar el moment per arribar i poder seure, perquè recordem que normalment en aquest espai sempre s'acumula un munt de persones, doncs, que volen gaudir d'aquest concert, primer de la banda de l'Escola de Música amb cançons plenament festives i després del pregó de Festa Major, que recordem que va càrrec de l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys. Dir-te que hem pogut parlar amb diverses persones, moltes d'elles, doncs, destaquen aquesta calor, doncs, que es viu aquí. De fet, tota l'estona s'estan ventant amb aquests banus especials, doncs, que dona l'Ajuntament, amb aquests ventalls especials que dona l'Ajuntament d'Arenys de Mar, i que precisament reparteixen des de l'entitat Cosim, que de nou són les encarregades, doncs, de repartir aquesta copa commemorativa amb les coquetes d'Arenys. Hem pogut parlar amb una de les seves responsables, la Gemma Pou. Gemma, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Doncs bé, avui, de nou, l'entitat Cosim aquí en plena Festa Major, amb una feina ben concreta, la vostra. Explica'ns què feu vosaltres.
5: Sí, nosaltres som les encarregades de vendre els tiquets de les copes pel brindis i les coquetes d'Arenys. També repartim uns paipais que ha fet l'Ajuntament, i quan sigui el moment i des del balcó, doncs, puguin dir, omplim aquestes copes, doncs, per donar, bé, fer aquest brindis de Festa Major, sortirem amb les ampolles de cava, doncs, per aquí la plaça, a omplir totes les copes que vulguin.
4: Ja fa una estona, no?, que hi sou aquí amb aquesta calorassa que fa avui, eh?
5: Sí, sí, ja hi som des de les 5 de la tarda, perquè primer hem hagut de desallotjar amb la policia, doncs, motos que estaven aquí aparcades, i hem pogut anar-ho ja muntant, posar les ampolles de cava en fresc i fer ja tot l'operatiu, no?, perquè són més de 600 copes que les que es vendran avui. I però ara ja ho tenim tot llest i ja estem en plen rendiment.
4: I ja es van venent les copes o sempre a última hora, no? Però no sé si la gent ja s'acosta.
5: Sí, sí, les estem venent. Està passant gent, fins i tot hi ha gent que ens demana que els hi emboliquem perquè potser no es queden, però se les emporten, que les guarden de cada any. Una senyora ha vingut i ha dit: poseu-me-la bé, que aquesta copa se'n va a Girona pel meu fill. És a dir, de tot. Gent que ja s'hi espera perquè li omplim de cava. I d'això ja hi ha ambient de Festa Major.
4: I no és el primer any que sou aquí. De fet, heu col·laborat. És una manera també de donar-vos a conèixer, no?, perquè sou l'entitat Cosim, una entitat, doncs, que feu moltes activitats, també solidàries, i avui aquí també per Festa Major, no?
5: Sí, sí, nosaltres som una entitat molt petita, bueno, que estem obertes a que vingui qui vulgui. Som una entitat que ens reunim per cosir i compartim el saber entre totes. És a dir, no fem classes, que la gent es pensa que fem classes, no. Nosaltres compartim, cosim plegades, parlem, arreglem el món i anem cosint coses que ens agraden.
4: L'any passat vau fer aquests domassos tan especials que podem veure, no?
5: Sí, vam fer els domassos i avui no parem de mirar-nos-els i anem dient: ai, que aquest fa aquesta arruga i que aquest fa aquesta altra. Però sí, sí, vam fer aquests domassos, va ser tot un repte perquè no som professionals d'aquest sector nosaltres, però els vam fer molta il·lusió perquè són els del nostre poble i ens agrada que llueixin.
4: Doncs Gemma, molt bona festa amb això, que vagi bé.
5: Igualment, moltes gràcies.
4: Sí, ja està. Vale, Gemma, gràcies.
0: Gemma, doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Comentaves que l'Ajuntament reparteix ventalls per aguantar aquesta calor. Són els mateixos que l'any passat. Algun detall específic que vulguis explicar abans de que donem pas a una altra part del programa?
4: Doncs sí, Núria, per exemple, escoltaves en aquesta entrevista que moltes de les persones s'acosten per tenir aquesta copa commemorativa i, de fet, hem pogut parlar amb alguns de les persones doncs, que ja es troben a la plaça de l'Ajuntament i diuen que tenen la de cada any, que, de fet, és una manera de col·leccionar-les, de recordar doncs, tots els anys que passen en aquesta copa, que recordem doncs, que al marge de dir bon Sant Zenon, honor i glòria a Sant Zenon, també recorda doncs, que, en aquest cas, és l'entitat que organitza, que enguany és l'agrupació fotogràfica d'Arenys. De moment, l'ambient doncs, és més tímid que la Riera. Sí que és veritat que el fet doncs, que estigui tallada el trànsit, això fa que les persones doncs, puguin passejar pel bell mig de la Riera, que això és una de les coses que sempre agraden a les persones, que poden anar amunt i avall, però de moment encara no tenim la plaça plena. Això sí, les cadires gairebé totes doncs, ocupades.
0: Doncs Gemma, ens escoltem i ens recuperem més endavant quan l'ambient ja no sigui tan tímid, potser i hagi arribat la banda de música. Fins després.
4: Que vagi bé, fins ara. Chao, chao, con la mano levanta, te
1: digo chao, chao, que et vagi molt bé. Festa Major. A Ràdio Arenys sona millor.

0: Sant Zenon. Festa major a Ràdio Arenys.
1: Estàvem escoltant la cançó de Chau Chau dels Amics d'en Manel, que seran un dels grups que precisament tocaran aquesta nit. Són els que comparteixen cap de cartell amb el clàssic i el veterà Miquel el Roig, un grup de versions que diuen que s'inspiren en cançons clàssiques del món de l'esplai, i això sí ho fan amb un toc de música de carrer. Tenim en directe el cantant Víctor Lisbona. Bona tarda, emocionats per venir a Arenys, i també, doncs, quin repertori ens espera, quin espectacle per aquesta nit?
2: Doncs bé, la veritat que veníem amb moltes ganes. Ens han parlat molt bé de les barraques d'Arenys, així que veníem amb moltes ganes, amb molta energia, i bé, tenim un repertori molt festiu, que jo crec que pot agradar tant a joves com a gent més gran, que al final portem molta marxa i preparats perquè vagi tothom.
1: Em podries avançar algunes dels temes? És a dir, entenc que fareu temes propis i versions, o una mica explicant, per qui no us hagi escoltat mai, de què va la vostra música?
2: Clar, aquesta nit segurament es trobaran uns amics de Manel la nostra vessant més de versions. Avui venim molt mood festa major a fer-ho passar bé i a portar tots aquells temes com que sempre ens han cridat l'atenció a tocar des de petits, no? En plan, temes com, no sé, per dir-te algú, Tu me dejaste caer, o cançons com Morat. També tenim cançons de, no sé, un Rafael, per exemple, coses que sempre hem volgut tocar i que ens fa molta gràcia, doncs portar-ho arreu de totes les festes majors és com l'objectiu que tenim aquest estiu.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Víctor, i evidentment ens veiem aquesta nit a la plaça de l'Església.
2: Perfecte, us esperem allà.
1: Que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Sant Zenon ens uneix i Ràdio Arenys t'ho explica. Festa major, tradició i emoció.
1: I aquest concert dels amics de Manel i Miquel del Roig són el tret de sortida a les barraques i a la festa major jove, que en aquest cas començarà a les 11 de la nit, després de les completes, i acabaran cap a 2:15 de la matinada, abans

0: Doncs jo, literal, perquè estic fent aquesta connexió, aquesta entrevista, al costat de les brases de la botifarrada. Fa una calor...
1: I una bona olor, no te la segur? Pots...
0: També. No, la bona olor és el que m'ha atret, per això he vingut fins aquí, però clar, ara m'he trobat aquí al costat de les brases i això ho matarem ràpid, eh? Ho matarem ràpid perquè fa molta calor. Al meu costat tinc el Feliu Roca, que bé, doncs ho volem preguntar, per aquesta botifarrada, que bé, això ja està en marxa.
2: Això estem a ple rendiment, ja. Sí, molt contents. Ja tenim la meitat de botifarres al foc, algunes ja servint-se, i en farem 800.
0: 800, al final? Déu-n'hi-do.
2: 800. D'aquí Campons, producte del poble, molt contents.
0: De moment, gent, en veiem molta, que ja n'està agafant, gent que està comprant els tiquets, per tant, és molt aviat, encara no són les 8, la gent ja sopa.
2: Sí, pensàvem que seria al revés, que ara estaríem fluixos i la gran onada vindria després del pregó, però no, la plaça està plena i ja ens va bé per anar esglaonant una mica.
0: Exacte.
2: Però estem contents.
0: I tant, ara, doncs, a veure si després del pregó encara ve més gent, que tingueu botifarres, no sé si hi ha un perill de que les acabeu.
2: Sí, els tiquets són els que són i que la gent els compri. Hi ha gent que ha vingut d'hora ja a comprar-los per assegurar-se el sopar.
0: I mentrestant, en marxa el bingo musical, que el sentim aquí de fons, això també un dels atractius.
2: Així és, la unitat de trucaires de l'agrupament està fent el bingo musical per amenitzar una mica el sopar i també guanyar una mica de calaix per als campaments.
0: Tant, digue'm, Núria. Vols fer alguna pregunta, Núria, des de l'estudi? Jo m'estic torrant, aquí al costat de les brases.
1: No,
0: les botifarres estan cuites i jo també.
1: Tu també, doncs, escolta, sí. No et puc dir que avancis cap a un refugi climàtic, perquè ara mateix ja no és que en tinguis cap de prop, és que haurem d'aguantar una mica més al carrer per veure i copsar aquest ambient. I ara sí, moltes gràcies. I ens recuperem en el teu viatge cap a la plaça de l'Ajuntament, ja després, amb l'ambient del pregó. Que vagi bé.
0: Vinga, doncs, fins ara.
1: Fins ara.
3: Sant Zenon ens uneix i Ràdio Arenys t'ho explica. Festa Major, tradició i emoció.

0: Continuem explicant coses d'aquesta festa major, sobretot dels actes d'avui, que són el tret de sortida i que s'allargaran els pròxims 5 dies. Una festa major que també, com sempre, comptarà amb diverses actes religiosos, a més del repic de campanes que hem pogut escoltar aquest migdia a la una a l'església de Santa Maria. Avui hi haurà les completes i el cant de l'himne a Sant Senon a partir de les 10 de la nit a l'església de Santa Maria del Mar. Per parlar de tots aquests actes religiosos tenim amb nosaltres a la membre del Consell, a la Montserrat Fonoll. Montserrat, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Que has pujat des de...
1: Bueno, estava a la biblioteca i he pujat així en marxa, perquè a més a la placeta hi havia un ambientillo que, per què? Vull dir, molta canalla i moltes pares, i bueno, com que hi havia la botifarrada, doncs la cosa estava molt, molt animada. D'aquelles que t'haguessis quedat allà per fer una mica així de ballaruca, perquè estava bé.
0: Però t'ha tocat refugiar-te una mica aquí.
1: I llavors al carrer de l'església no podia passar, i bueno, he passat per la riera, que la riera sempre és la riera.
0: Recordem que el carrer de l'església continua tallat des de l'ensorrament
1: de l'antiga rectoria. Sí.
0: Montserrat, amb ganes de festa major, amb ganes d'aquest vespre de l'himne.
1: Sí, i tant que sí.
0: Quin és el teu moment preferit?
1: A mi, personalment, us ho dic com a persona que no sóc d'Arenys de tota la vida, sinó que he vingut a viure a Arenys, el que realment em va frapar va ser quan van obrir les portes, i aquella llau de gent i de crits, mira, vaig pensar que era una cosa que jo no l'havia viscuda mai. O sigui, em va sobtar. Jo crec que el poder de lo que té una tradició arrelada en un poble, i perquè és una tradició que ens ve d'una font religiosa, vull dir, de fet ens ve de l'Església, però en canvi està arrelada, ha traspassat, diguem-ne, fronteres, no? O sigui, actualment és ja un patrimoni de la vila.
0: De fet, tenim aquest moment, és del 2024.

d'un vídeo que hem recuperat, això sí, de xarxes socials. L'escoltem perquè tothom pugui entendre o saber de quin moment parla la Montserrat. L'escoltem.

0: La festa major.
1: Jo crec que sí. A veure, hem d'entendre que les completes, el reis de les completes, és una tradició que l'Església i la parròquia sempre l'ha viscuda i la propiciat, diguem-ne, no? Les completes, per qui no ho sàpiga, és el rest de l'oració, que és l'última oració del llibre de les hores. Per tant, és quan abans d'anar-se'n a dormir, és la que es resa, diguem-ne, són les completes. I bueno, i és el que es fa. Llavors, esclar, primer hi ha el rest de les completes. Va durar un temps que fins i tot hi havia algú del poble que explicava una mica les vivències que havia tingut amb l'himne i amb Sant Zenon, vull dir, amb la festa de Sant Zenon. Això ara últimament es va deixar de fer. Però bé, sigui com sigui, un cop resades les completes es cantava l'himne. I clar, la gent que es quedava fora, diguem-ne, a darrere de la, esperant que s'obrissin les portes, comencen a trucar a la porta per dir, ep, som aquí, se sent aldarull, se senten soroll, i llavors quan obren la porta, doncs esclar, realment és una explosió. Jo, és una explosió de poble. És que és una cosa que no... Jo no... Mira que he corregut bastant, però aquesta cosa no l'he vista mai. I és això de la unió de tot un poble. Sí, les creences que siguin d'on venim, siguem grans, siguem joves, si tenim ganes de saltar o d'estar asseguts, però aquesta vivència que dona el cant de l'himne de Sant Zenon, un cant que, a més, ho va fer en Joan Draper, i en Maimí, dos aranyencs, que poc es devien pensar que quan el van escriure que acabés sent l'himne oficial d'Arenys de Mar, perquè de fet és això. I per tant, doncs, crec que és una... Jo crec que és una festa... És un dia de les festes de Sant Zenon completament magnífic, en tots sentits.
0: Perquè el rei de les completes és el que dona el tret de sortir del que diríem una
1: exacte.
0: Mica...
1: Exacte, és l'inici, el rei de les completes és l'inici a les festes major de Sant Zenon.
0: A la festa major, demà, és a dir, dijous...
1: Demà hi haurà l'ofici, diem-ne que l'ofici, doncs, bueno, serà a les 8 de la nit, és un ofici solemne, l'ofici era el rector, naturalment, i si algunes vegades hi ha capellans invitats, vull dir, això ja depèn de les possibilitats que hi hagin de temps per els altres religiosos, no?
0: Perquè deixa'm fer un apunt, Montserrat,
1: digues,
0: que no hem pensat a dir-ho, que el Reis a les Completes aquest any no el farà, no
1: sí,
0: el farà el rector?
1: El farà el rector, finalment. Sí.
0: Finalment sí?
1: Doncs a mi almenys l'última notícia que tinc és que el farà el rector.
0: Acompanyat del rector de Malgrat o
1: no,
0: fet,
1: no, no,
0: sol, ell
1: sol? Completament, que jo sàpiga sol. Vull dir, en principi aquesta és l'última notícia que tinc. Si es canvia, perdoneu-me, perquè la informació llavors no m'ha arribat a l'hora, però fins ara, en aquests moments, la nota que tinc és que vindrà, ho farà
0: el rector Joan Pasqual.
1: En principi no estava plantejat així, però el mossèn Jordi Pasqual és el que
0: Jordi
1: ho farà.
0: Pasqual.
1: I demà sí, demà estava ja previst que era l'ofici, no? I bueno, i l'ofici és una cosa completament diferent a les completes. Les completes són potser més explosió vilatana, vull dir, l'ofici és més la celebració de la comunitat cristiana d'Arenys, a la qual tothom ja està convidat, però ja és una altra cosa, no? Vull dir, les completes es troba tot el poble, tothom. L'ofici és realment, doncs, l'expressió de la festa de més aviat de la comunitat, no? I, bueno, i jo crec que l'ofici es fa, doncs, bueno, per agrair a Sant Zenon que decidís, doncs, seguir a Crist i no a Dioclecià, perquè així ens tenim Sant Zenon, si no, no el tindríem. S'agraeix perquè els nostres avantpassats van mantenir la tradició de continuar tenint Sant Zenon com a patró, per tant, això també és interessant, i després, a més, doncs, bueno, doncs, que l'ofici, doncs, és l'exemple d'una festa que bueno, que és la comunitat cristiana, però que està oberta a tothom.
0: I un cop acabem l'ofici, ja tenim la missa dels difunts el divendres.
1: Llavors, la missa dels difunts, sí, perquè, bueno, l'ofici solemne, l'ofici, diem-ne, dona pas a la missa de difunts del dia 10, que serà, del dia 9, perdó, que serà a les 8,
0: I... Sí, l'ofici solemne a les 8 del vespre,
1: oficialitzat. No, a les 7, perdoneu.
0: A les 7 del vespre.
1: A les 7 del vespre serà.
0: A les 7 del vespre, que l'oficialitzarà el mossèn.
1: Exacte, igual. I, bueno,
0: i l'endemà divendres és la missa dels difunts.
1: Exacte. O sigui, l'ofici serà demà a les 8. I l'oficiarà mossèn Jordi Pasqual. El divendres, dia 10, a les 7, també hi haurà la missa de difunts, que també l'oficiarà el rector. I és en el record per a tots els que, gràcies a ells, podem gaudir d'aquesta tradició. Vull dir, si, que són els nostres abans passats, que ara ja no hi són. Per tant, és aquest record que la parròquia fa a tots els aranyencs que han mort durant anys enrere, però que han fet possible que visquem ara aquesta festa major.
0: Els hi haurem de donar les gràcies
1: i
0: ben
1: tant,
0: fort per portar-nos aquesta festa.
1: De fet, és un ofici de difunts, però que és un agraïment a tots els que ens han precedit.
0: Aproximadament, quan dura la missa dels difunts?
1: Jo diria que uns 3/4 d'hora, màxim.
0: Val. Per tant,
1: però no,
0: divendres...
1: No feu, penseu que això depèn molt també de cada mossèn. Hi ha mossèns que són més ràpids, mossèns que són més... L'ofici solemne, com que hi ha cants, i és més un ritus més solemne, com valgui la redundància, és més llarg. Però la missa de difunts és una missa pràcticament normal, o sigui que podem calcular entre mitja hora i 3/4.
0: Doncs amb la Montserrat Fonoll hem repassat tot el que serien els actes religiosos que hi haurà durant la festa major de Sant Zenon, perquè evidentment és una festa religiosa de caràcter cristiana. I ara sí, amb ella doncs tanquem aquest apartat del nostre programa i ens recuperem després de la publicitat i del butlletí d'actualitat amb la xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys.

0: Sant Zenon. Festa major a Ràdio Arenys.
1: Us acabeu de connectar, estem aquí a Ràdio Arenys seguint el pregó de Festa Major, aquesta arrencada, aquest inici de Sant Zenon. Ho fem des dels estudis de Ràdio Arenys, però també connectats en els punts cèntrics i importants de la jornada. En aquest cas, anem a la plaça de l'Ajuntament amb la nostra companya, la Gemma Roig, que en un inici ens havia dit que tot just començava l'ambient, però que tot era molt tímid, perquè la majoria estaven baixant amb Cercavila i la banda de l'Escola de Música. Ara sí, Gemma, com està aquest ambient a la plaça?
2: Molt bon vespre de nou, Núria. Doncs sí, ara la plaça la podem veure ben plena, eh? En aquest cas, doncs, amb l'arribada dels gegants que han arribat aquí fins i tot ballant. Els podem veure de ben a prop, en Tallaferro i la Flor d'Alba, en Roc i la Maria, doncs, que els tenim aquí a l'entrada de la plaça de l'Ajuntament, just al carrer Ample. En aquest cas, doncs, estan ben a prop d'on es reparteixen aquestes copes de cava. Com pots escoltar, la banda fa una estona que ja ha començat a cantar, a tocar, i en aquest cas dir-te que han començat aquest repertori amb Habana de Camila Cabello, han continuat amb Let It Be dels Beatles, i ara, com pots escoltar, segueixen en aquest cas cantant, eh? Dir-te que just abans de començar hem pogut parlar amb un dels seus membres, eh? Si et sembla, escoltem el que ens deia. És l'Albert Rodríguez. I explica'ns, com van els nervis, doncs?
3: No, és una cosa que fem cada any, ens ve de gust fer-ho, la gent ho acull molt bé, ens rem molt bé. No, ja se'ns han passat una miqueta els nervis a base d'anys de fer-ho.
2: No sé si ens pots avançar alguna peça que podrem escoltar avui.
3: A l'himne Sant Zenon, aquest ja hi podem comptar-hi.
2: Les altres les reservem, per després.
3: Sí, que la gent s'ho trobi per com de sorpresa i que decideixin si ens acompanyen.
2: I quants músics sou, més o menys?
3: Jo crec que avui estarem entre els 25 i els 30. Hi ha companys que són fora, també són dies de vacances per alguns, però ens podem ajuntar uns 25 o 30.
0: Arenys vibra! La festa crida! A Ràdio Arenys!
1: Doncs estàvem escoltant a l'Albert, que és un dels cantants, trompetistes, disculpeu, de la banda de l'Escola de Música, que justament ara mateix estan en el concert. Escoltem algun fragment de la cançó que està tocant ara, que sembla el Sweet Caroline de Neil Diamond.

0: Ara que s'ha acabat aquesta cançó, com dèiem, Neil Diamond, de Sweet Caroline, de la banda de l'Escola de Música, connectem amb el nostre company, amb l'Oriol Leo, que ja es troba a baix de la plaça de l'Ajuntament. En aquest cas, la Gemma Roig està en una dels que seria els balcons per seguir l'última hora del pregó, i l'Oriol Leo està copsant l'ambient de la plaça, de la gent, que en principi no hi hauria ni una cadira buida. Oriol, com va? Com esteu aquí baix a la plaça?
1: Bé, estem bé, estem a Bombreta, ens passa aire, fa calor, és un dia calorós, això no se li escapa a ningú, però la veritat és que això ja va de baixa, estem molt bé, i mira, jo estic al costat de les copes, que són una de les grans protagonistes d'aquest brindis, d'aquest pregó, d'aquest brindis, i al meu costat la Gemma Pou de Cosí Marenys, que són una entitat que veig que sou les encarregades de repartir aquestes copes, de repartir les coquetes, de repartir pai-pais, és a dir, aquí n'hi ha per tothom.
2: Sí, nosaltres som les encarregades de tenir el cava en fresc, que hi hem vingut a les 5 de la tarda a posar-les totes en fresc, les ampolles, i ara doncs estem fent la venda d'etiquets de les copes amb les coquetes d'Arenys, regalem els pai-pais per aquesta calor, i bueno, això és un no parar.
1: Clar, aquí venia, heu fet de si de moment doncs esteu notant que va venint gent, que va agafant les copes, ara veig que ve una altra caixa sencera de coquetes d'Arenys, per tant, de gent n'hi ha.
2: Sí, des que hem obert la venda a les 6 de la tarda i hem començat a vendre. Ara ja hi ha moments que fins i tot es fa una mica de cua, però la gent ve, i gent que també ve a buscar la copa per endur-se-la. I ens explica que és que l'envio el meu fill, que està a Girona, o l'envio a un familiar que ho fa cada any i que les van guardar les copes.
1: Aquestes petites històries de festa major, que són boniques de retrobar en un dia com avui, que sobretot doncs, la gent d'Arenys el que fem és sortir al carrer.
2: Sí, penso que és un acte molt nostre, no? I aquest tret de sortir de la festa major quan coincideix amb el dia 8, que d'aquí sortirem corrents cap a Completes, doncs és ja festa total.
1: I tant, jo crec que més d'algú Arenys avui potser no superà, perquè haurà de sortir del pregó corrents a buscar lloc a l'església per les Completes. Avui malament ho tenim per fer un bon sopar.
2: Sí, a més hi havia moltes activitats, perquè ara estan fent la botifarrada, el bingo musical, hem vist els gegants amb els vestits nous, concerts, és allò, vull dir, és començar per la porta grossa.
1: I tant, sí, i com ho dèiem, sou de cosir Arenys, per tant, una activitat més. Avui no cosiu, però esteu aquí al cau del canó.
2: Sí, no cosim. Ja vam cosir l'any passat els domassos que tenim a la façana de l'Ajuntament. I avui, de fet, nosaltres sempre ens trobem els dimecres, però avui no cosim. Avui ho canviem per copes i coquetes.
1: Perfecte, doncs Gemma, moltíssimes gràcies. I ara us vull explicar com és també aquesta copa, que amb el seu permís...
0: Oriol, espera't.
1: Explicar.
0: Oriol, abans de que ens expliquis aquesta copa, que la Gemma abans ens ha explicat alguna cosa, deixa'ns connectar un altre cop amb el que seria el concert de la banda i ens recuperem un cop hagi finalitzat aquest concert.
1: Doncs som-hi.

0: Festa Major! A Ràdio Arenys sona millor!
1: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
2: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
1: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Sants Anon ens uneix i Ràdio Arenys t'ho explica. Festa Major, tradició i emoció.
7: Continuem en aquest especial del pregó a Ràdio Arenys i ara sí, acaba la recta final, que seria el concert de la banda de l'Escola de Música. Gemma Roig, com ho esteu veient des del balcó? Com s'està vivint?
8: Doncs mira, des del balcó vivim molta emoció, aquest tret de sortir de la Festa Major. Dir-te, doncs, que per exemple ja podem veure en els diversos balcons, per una banda, l'alcalde, la regidora de festes i el gran protagonista, que serà el pregoner, que és el president doncs, de l'agrupació fotogràfica d'Arenys, l'Albert Lloret, doncs, que s'estan preparant. I una de les imatges destacades en aquest pregó, segurament, és que hi ha molts membres de l'agrupació fotogràfica d'Arenys ja captant aquelles imatges que avançàvem aquest matí, quan dèiem doncs, que un dels objectius al marge d'explicar doncs, les peculiaritats i també el fet de ser d'Arenys de Mar i la història és captar aquests moments, captar doncs, aquest pregó de Festa Major i tots ells vestits de negres, i una de les imatges és aquestes càmeres fotogràfiques que porten i que vas veient doncs, que no paren doncs, de captar diverses imatges, persones i també la banda de l'Escola de Música i tots ells tant en balcons com també a la plaça de l'Ajuntament. Ara doncs, segueix aquest concert, ha acabat una de les cançons, molt de públic assegut, no hi ha ja cap cadira buida, i també moltíssimes persones que s'apleguen tant a la Riera com també a l'entrada de la plaça i al carrer de l'Ajuntament. En tot cas, nosaltres ho vivim expectants doncs, d'aquest inici d'aquest pregó de Festa Major i amb molta calor, això sí, tot i que tenim aquests paipai, aquests ventalls, doncs hem de dir que és una calor doncs, difícil en aquest cas de suportar en aquests moments.
7: Gemma, doncs moltíssimes gràcies i ens recuperem més tard ja amb l'inici del pregó. Anem amb el company Oriol Leo, que es troba a baix de la plaça mentre sona aquest concert. Abans ens estaves explicant, Oriol, com eren aquestes copes, alguna novetat, algun detall que vulguis explicar?
9: Doncs bàsicament que molta gent ja la té a les mans, aquesta copa amb aquests 25 anys de l'AFA d'Arenys. Jo, deixa'm dir que la Gemma diu que té molta calor, però està molt fresqueta, aquí dalt al balcó, tota soleta. Gemma, escolta'm, no te'n pots queixar, Fa calor, sí, però crec que tu tens un espai per suportar-la bastant dignament,
7: Oriol, això no és una competició, et ben prometo que la més fresca de totes, ara mateix, sóc jo. i no passa res perquè penseu que esteu vivint el que és el millor, que és l'ambient de la Festa Major, que jo estic segura que amb aquesta calor es pot aguantar. Gemma, et dono el permís de respondre a l'Oriol i en aquesta acusació que t'ha fet de sobre la calor.
8: Sí, he de dir, Núria, que en realitat té raó el que està dient. Segurament la calor que està passant ell és més intensa que la meva, però en tot cas, els que estem aquí, perquè no estic sola, estic amb els nostres tècnics, la Marina Cabrera i també en Joan Garcia, doncs que també destaquem això, aquesta calor que estem vivint i que segurament a la plaça plena de gom a gom com està ara, doncs es nota molt més, tal com ens explica l'Oriol.
7: Ara sí, Oriol. Doncs la Gemma t'ha donat la raó, en tot cas, el que ens estaves comentant sobre la plaça i el concert.
9: Sí, sí, a la plaça hi ha moltíssima gent, totes les cadires plenes. Jo estic també amb gent nova, molt bona tarda, molt bona Festa Major, molt bon Sant Zenon. És difícil, difícil que ens escoltem. Preparats per viure la festa?
10: Sí, des de luego. Estem aquí esperant que es faci el pregó i... Sí, sí, esperant-lo.
9: Us veig preparadíssims, vol dir amb la copa a la mà i amb les coquetes.
10: Sí, per poder brindar després glòria a Sant Zenon.
9: I tant, sens dubte que no falti. I en aquest cas, doncs, el company també ben preparat.
11: M'he equipat aquí mateix.
9: Perfecte. Doncs res, falta poc perquè comenci el pregó, en aquest cas de l'AFA, després el brindis. Com encareu aquesta Festa Major? Què és el que n'espereu? A part de que farà molta calor, això ja ho sabem tots.
11: Moltes ganes. Hi ha ganes de que comenci la traca, les completes, tot, la festa. Esperant-ho.
9: Avui ens tocarà córrer, per seguir-ho tot. Pregó, completes, haurem d'anar ràpid avui.
11: Empalmant d'un lloc a l'altre.
9: I tant, sí, sí, sens dubte. Tinc més gent també que té la copa i les coquetes a la mà. Molt bona tarda, estem en directe per la ràdio.
12: Hola,
9: també la veig equipada,
12: Hola, Ràdio Arenys.
9: Què tal? Què tal, com anem? Què n'espera d'aquesta festa?
12: Molta calor,
9: Sí, això sí.
12: Molta calor, però bé, molta. Esperant el brindis i menjar els coquetes.
9: Exacte, i el pregó, que farà agafa, també doncs esperem que doni aquesta benvinguda, aquest inici de la Festa Major. I bé, sembla que això, doncs, començarà aviat,
12: No portes la copa de cava?
9: No m'hi cap, a les mans.
12: Sí, no m'hi cap. Si tu penges aquí, tipus polsera...
9: Calla, que m'estan alliçonant de com ho he de fer.
12: I llavors, la copa què?
7: Ho estem escoltant totes.
9: Té tota la raó. No, és que no es pot dir res més. Té tota la raó. Puc penjar-me els cables aquí en el bracet, com si fos un bolso, i anar a buscar una copa. És que té tota la raó, que hauré de fer cas.
7: I has trobat un privilegi més que no tindrem nosaltres, els que estem aquí a la ràdio ni els del balcó. Això sí, hauràs d'aguantar una mica més la calor. Gràcies per tot, Oriol.
9: Fins ara.
7: En referent després.
0: Festa Major. A Ràdio Arenys sona millor.
7: Ràdio Arenys sona millor avui amb l'especial que seria del pregó amb aquest programa. I demà, com totes sabeu, també és el dia de Sant Zenon. Farem un programa especial amb la presentadora Montserrat Comí i el jove comunicador Rubén Anaya, que conduiran aquest programa de Festa Major durant 3 hores, des de les 10 del matí fins la 1. Repassaran el present i el passat d'aquesta Festa Major gran arenyenca. Per parlar-ne amb nosaltres tenim a la Montse Comí. Montse, bona tarda.
13: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
7: Preparades ja per aquest programa?
13: Sí, ja ho tenim tot a punt. Els convidats estan tots, saben per on han de venir, saben a quina hora han de venir, i tenen totes les seves coses a punt.
7: És una mica què significa per vosaltres cobrir aquest dia i com serà aquest programa?
13: Home, per nosaltres ens feia molta il·lusió poder cobrir justament Sant Zenon. Ens estem pensant a veure com cobrir Sant Roc, perquè és una de les coses que faltava a la ràdio des de feia un temps, fer uns programes especials, no? Serà una cosa senzilla. Nosaltres ens hem fet 3 preguntes. Què sap la gent de Sant Zenon? Realment la gent d'Arenys coneix els gotjos de Sant Zenon i els sap cantar? O què en saben dels gegants? I hem sortit al carrer a fer aquestes preguntes, ja veureu. De fet, els conductors serem 2, jo mateixa i en Rubén Anaya. Llavors, d'alguna manera, jo represento la gent gran, però en Rubén Anaya té 20 i pocs anys, és molt jove i representa tot el jovent i els seus convidats seran jovent. Aleshores, bueno, ens farem una miqueta aquestes preguntes. A la primera hora mirarem una mica enrere i direm com era la festa major quan nosaltres érem petits. Jo tinc 64 anys, imagineu-vos, a 15 anys ens n'anirem, no? Aleshores, tindrem diversos convidats, per exemple, l'Anna Cucurull i en Jordi Serra, que ens explicaran com eren les seves festes majors. A la segona hora ens preguntarem pels gotxos i en Rubén ha sortit a preguntar a la gent i a preguntar-los a veure si els saben cantar o com a mínim si saben la tornada final. Tot això és una incògnita, eh? Ja ho veureu en el programa. Aleshores, ens preguntarem... L'Anna Cucurull serà encarregada d'explicar-nos com va arribar a Sant Zenon Arenys. L'Enric Agustí serà l'encarregat d'explicar-nos quina era la seva època, l'època de Sant Zenon. Però un Sant Zenon sense un dinar de Sant Zenon no és festa major. Quan, no sé avui en dia, però jo em remonto a molts anys enrere. El dia de Sant Zenon s'havia de fer un àpat especial. Vindrà la Teresa Verdura a explicar-nos un àpat de festa major. Què més? La Teresa Bisbal estarà per explicar-nos el goig de Sant Zenon i vindrà l'Albert Estengre a fer-nos un conte dels gegants. Vindran geganters també a explicar-nos una mica com va i tindrem el president de l'Ateneu, en Joan Pagès, perquè ens expliqui com és la Sant Zenon a l'Ateneu. Tot això, pues, amanit amb música, pretenem que sigui un programa molt alegre i tindrem un concurs, també. Farem una sèrie de preguntes i rifarem un llibre. Ja ho desvetllarem tot demà. En fi, seran 3 hores de divertir-se, de passar-s'ho bé, de recordar moltes coses.
14: Déu-n'hi-do, ara deies que també estàveu preparant Sant Roc. En aquest cas, ja ho vau fer per Sant Jordi. De fet, tu ja vas ser protagonista o portaveu del programa de Sant Jordi. En aquest cas, el programa sí que es va fer fora. Entenc que per demà heu decidit refugiar-vos aquí a la ràdio.
13: I probablement per Sant Roc, si és que arribem a fer el programa de Sant Roc, també, perquè per sortir a fora es necessiten moltes persones i realment aquí serem poques. Però, bueno, sí, ens feia molta il·lusió poder-ho fer i, bueno, pues, aquí està, a veure que surti bé. Ja ens ho dirà l'audiència, a veure si surt bé.
14: Fantàstic, doncs Montse Comín, moltíssimes gràcies.
13: De res. Demà, escolteu, per cert, de 10 a 1. Estarem aquí, al programa especial de Sant Zenon. Us hi esperem a tots.

0: Ràdio Arenys amb la Festa Major.
1: Ara sí, quan falten 30 segons per 8:15, passem a connectar amb la nostra companya, la Gemma Roig, que està molt pendent d'aquest pregó, que li queden, en principi, pocs segons per començar. Gemma, com està? Tot preparat ja? Tenim l'Albert Lloret de l'Associació Fotogràfica d'Arenys de Mar a punt per fer aquest pregó?
2: Doncs, Núria, de nou, bon vespre des d'aquí, des de la plaça de l'Ajuntament. En aquests moments doncs, està acabant de recollir la banda de l'Escola de Música, que ha interpretat diverses cançons festives, entre elles l'himne Sant Zenon, i també ha acabat aquest concert amb el Passi Bé de la Trinca, en què tots els assistents doncs, els hem pogut veure fins i tot moure's una mica. Vèiem a l'Oriol també movent-se aquí des de la plaça de l'Ajuntament. Dic que en aquests moments encara no ha sortit l'Albert Lloret. Sí que acaba de sortir l'alcalde Stanisfors a la balconada principal. Per tant, creiem que res, en breus moments, doncs, donarà el tret de sortida. Ara sí, tenim l'Albert Lloret, el president de l'agrupació fotogràfica d'Arenys, a la balconada, i tots els membres de l'AFA doncs, repartits amb la resta de balcons que tenim aquí a la plaça de l'Ajuntament, fins i tot en els edificis colindants, doncs, en veiem alguns d'ells, que volen captar aquests últims moments, aquests moments tan especials per l'agrupació fotogràfica, doncs, que són els encarregats d'aquest pregó de Festa Major. Hem pogut veure doncs, també diversos regidors, tant del govern com de l'oposició, sortint a les balconades. Ara ja es troben la majoria d'ells a la plaça de l'Ajuntament. També doncs, moltes de les persones segueixen assegudes, però ja veiem alguna de les butaques, alguna de les cadires doncs, que està buida, potser perquè han acabat doncs, escoltant aquest concert i han decidit marxar o s'han volgut moure. Però sí que és cert que en aquests moments veiem la plaça de l'Ajuntament plena de gom a gom. Aquests pai-pai no paren, Núria, no paren. En tots moments doncs, és una de les tòniques destacades i la gran protagonista, aquesta calor doncs, sufocant que estem vivint aquí, que ara us ho explicàvem fa una estona.
1: Gemma, ens vols avançar una mica els 5 cèntims de què anirà aquest pregó? Crec que l'Albert Lloret ens ho comentava aquest matí, que vol reivindicar algunes qualitats i essència d'Arenys de Mar. Alguna altra qüestió que creguis que sortirà durant aquest discurs?
2: De fet, normalment els membres encarregats del pregó desvetllen molts pocs detalls del que serà el seu discurs, el que sí sabem, ara ho deies, una de el fil conductor serà aquesta doble vessant, per una banda, doncs, posant relleu aquestes particularitats, aquestes peculiaritats d'Arenys de Mar, sobretot el que ens agrada, no? Viure Arenys, viure la festa, viure totes les activitats, ara ho podrem fer amb aquests 5 dies de Festa Major, i també, evidentment, serà moment de recordar aquests 25 anys d'història de l'agrupació fotogràfica d'Arenys, que són al voltant de 100 membres, els que en formen part, i segurament aquests seran els detalls. Sabem que no serà un pregó massa llarg. Sembla doncs, que serà curtet, segurament pels vols de 8:45 podrem fer aquest brindis popular, però de moment és això, el que sabem és això, aquesta doble vessant, per una banda, destacar el que té Arenys, allò bo que fa que passin aquestes coses bones, i també doncs, un record per la història de l'entitat aranyenca. Sembla que ara sí, que ja ha sortit l'alcalde, també els tenim preparats, però de moment Núria, es fa esperar. És un pregó que es fa esperar uns segons.
1: Es fa esperar uns minuts, cap problema. En tot cas, recordem que l'any passat aquest pregó va anar a càrrec de l'entitat Mar Esport, que també feia, no feia 25 anys, en aquest cas en feia 100. L'encarregat de fer el pregó l'any passat va ser en Joan Majó, el seu president. Va ser un pregó molt curt. Creiem que aquest any serà un discurs una mica més llarg, que, com dèiem, era a càrrec de l'Albert Lloret, el president de l'Associació Fotogràfica d'Arenys, i mentrestant esperem a que arribi aquest discurs, repassem, fem una mica de publicitat.
3: Ràdio Arenys.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: A Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
6: Bé, senyor alcalde, autoritats, arenyencs i arenyenques, gent del poble de tota la vida, els que heu vingut a viure i els que avui ens heu visitat, molt bona festa major de Sant Zenon. Moltes gràcies. Avui em correspon a mi fer el pregó. I ja us he de confessar que això, per algú de l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar, és una mica estrany. Nosaltres estem acostumats a ser darrere la càmera, no pas davant de tanta gent. En nom de l'AFA, vull començar donant les gràcies a l'alcalde i a l'Ajuntament per haver-nos convidat a fer-ho. És un honor immens poder donar el tret de sortida a la Festa Major just quan celebrem 25 anys mirant, observant i retratant Arenys de Mar. I sí, també hem après una cosa molt important. Durant aquests 25 anys, a Arenys sempre passa alguna cosa. I gairebé sempre hi surt algú amb els ulls tancats. Fa un quart de segle, un grup de persones va tenir una idea molt senzilla, però alhora molt poderosa. Conservar la memòria del poble a través de les imatges. I gairebé sense adonar-se'n, hem anat construint un àlbum immens d'Arenys. Des dels carrers, de la seva gent, de les seves festes, de les seves tradicions i també d'aquells moments que alguns potser preferirien haver oblidat però que formen part de la nostra història. Hem fotografiat la nit de naps, on any rere any queda demostrat que la creativitat arenyenca no té límits, ni gaire vergonya. I tot i que sempre diem això no es pot superar, cada matí de Reis algú ens demostra que sí que pot ser. Hem viscut les completes de Sant Zenon, amb aquella barreja tan nostra de solemnitat, emoció i calor, molta calor. Però sobretot hem capturat aquell instant màgic dels cops de la porta de l'església i quan s'obren aquestes portes, les completes esclaten i tot el poble canta amb una força que sembla capaç d'aturar el temps. Hem retratat la festa de Sant Roc, inseparable de l'alegria dels massips i les massipes. La festa de la pesta, probablement l'única festa que commemora una epidèmia, coses d'Arenys. I també el port, el cementiri i, com no, el mercat dels dissabtes. Patrimoni emocional del poble nostre, on el només mirava acostuma a acabar amb un ja m'ho quedo. I on nosaltres hem fet algunes de les millors fotografies sempre abans del primer cafè. Tot això és Arenys. I tot això és la nostra Festa Major. Perquè la Festa Major no només és un programa d'actes, és retrobar-nos, és saludar algú que fa un any que no el veus com si l'haguessis vist ahir. És discutir si abans les festes eren millors, que segons alguns sempre ho eren, i acabar reconeixent que, sigui com sigui, Arenys té alguna cosa que sempre ens fa tornar. Nosaltres Fem fotografies perquè el temps passa massa de pressa, perquè els instants s'escapen i perquè quan mires una imatge al cap dels anys no només hi veus una festa, hi veus un poble, hi veus les persones, hi veus la nostra història. I deixeu-me dir una cosa. La veritat és que nosaltres no fotografiem només actes. Fotografiem mirades, abraçades, rialles, retrobaments, perquè al cap dels anys són aquests petits instants els que acaben explicant com és un poble. I aquest poble, afortunadament, sempre ens ha regalat grans fotografies. Aquest pregó, però, no és només dels socis i sòcies actuals. És de totes les persones que n'han format part durant aquests 25 anys, de les que encara hi són i de les que ens han deixat. I sobretot és de tots vosaltres, perquè, sense saber-ho, heu estat i continuareu sent protagonistes de moltes de les nostres imatges. Per cert, aquest any no som els únics que bufem espelmes. També volem felicitar dues entitats que, com nosaltres, celebren els seus 25 anys. A la gent de Barraques, gràcies per omplir les nits de festa major, de música, bon ambient i moltes hores de feina que sovint no es veuen. I també a la banda de l'Escola de Música, que des de fa 25 anys posa banda sonora a tants moments importants del nostre poble. Moltes felicitats per aquest aniversari, que en siguin molts més i que continuem compartint festa major durant molts anys. I ara us proposo que participeu en la primera fotografia conjunta de la Festa Major 2026. Mireu al vostre voltant. Aquesta és la fotografia més bonica que podem fer avui. Un poble sencer preparat per sortir al carrer, compartir, riure i celebrar que tornem a ser aquí, tots junts. Aquesta fotografia encara no existeix, però d'aquí uns minuts la farem realitat. Gaudim d'Arenys de Mar en Festa Major, dels carrers plens de vida, dels gegants seguits pels nens plens d'il·lusió, de la música i de la tradició. I Sant Zenon, mirant-ho tot des de dalt, pensarà: aquests d'Arenys no paren mai. Arenys i arenyenques, gaudiu d'aquests dies. Ompliu-los de vida. Feu-ne records nous que nosaltres ja ens encarregarem de conservar-los. I ara, si us sembla bé, esteu preparats per brindar? Teniu les copes plenes? Sisplau, podeu fer la feina d'una vegada. Ui, encara hi ha.
2: Doncs en aquests moments, Núria, hem pogut escoltar ja aquest pregó de Festa Major per part de l'Albert Lloret, un pregó doncs, que ha reivindicat aquest ambient festiu dels arenyencs, ha posat en relleu la feina que realitzen des de l'agrupació fotogràfica d'Arenys per captar totes aquestes imatges de festes, ha recordat alguns dels moments destacats, com per exemple les completes, també ha parlat doncs, d'altres moments com la nit de naps, a Festa de Sant Roc.
6: A veure... Com va la feina?
2: Estem aquí
6: teniu les copes plenes.
2: Per poder fer aquest brindis I bé, com sempre, hi ha aquests moments, aquests minuts, doncs, quan s'acaben d'omplir les copes. Veiem, per exemple, fins i tot el nostre company, l'Oriol Leo, que el tenim ja, pendent també de veure...
1: Gemma, si et sembla, anem amb l'Oriol Leo perquè copsi una mica o ens expliqui com s'ha viscut des de baix i com l'han viscut el públic aquest discurs d'Albert Lloret, que, com molt bé deies, doncs, ha agraït també els 25 anys de la banda de música i les barraques, i ha tancat amb aquest missatge de que hem de fer records com a poble, que nosaltres, és a dir, l'Associació Fotogràfica, s'encarregarà d'immortalitzar-ho. Ara sí, anem amb el company Oriol Leo. Què tal? Com s'ha viscut això des de la plaça? Com han vist aquest discurs?
7: Doncs s'ha viscut molt bé. Hem escoltat aquest pregó atentament i estic al costat de gent que ja té les copes plenes, per tant, que estan ben a punt, Com han vist aquest pregó? Què els ha semblat?
8: Bueno, fantàstic. Venim cada any, són de Barcelona, i tenim un apartament aquí, i això no pot faltar.
7: De fet, en el pregó s'ha dit que alguna cosa té Arenys que fa que la gent, doncs, torni, vingui, i vostès en són un exemple.
8: Sí. I la
7: seva dona també,
9: Sí, sí, clar, aquí venim cada any, bueno, com se diu, festigem, o sigui...
7: Tenen una segona residència aquí, no?
9: Aquí, exacte.
7: I ara ja preparats amb el brindis,
9: Per mi de presència, no.
8: Tinc una col·lecció de copes.
7: I tant, clar, les copes s'han de col·leccionar. Bé, sembla que arriba el moment, Núria, arriba el moment.
1: Escoltem aquest moment, doncs, del brindis.
7: Amunt, amunt. Tothom s'aixeca. Vinga, som-hi.
10: A punt. Molt bona festa major. Visca Arenys. I honor i glòria sense honor.
7: I cauen serpentines daurades damunt la plaça. La veritat és que ha sigut un brindis espectacular, espectacular. I ara el Festa Major de la Trinca, que bé, ens acompanyarà aquesta estona mentre la gent brinda.
1: Doncs escoltem aquesta alegria i ara sí, passem amb la Gemma Roig. Gemma, com està? Has recuperat l'Albert en algun moment? Estàs veient si hi han brindat també amb l'alcalde? Crec que l'acompanyava al seu costat durant aquest pregó. Alguna autoritat més que vulguis esmentar?
2: Doncs sí, Núria, hem pogut veure, doncs, justament ara els tenim els dos, els protagonistes, tant l'Albert Lloret com l'alcalde, fins i tot ballant aquesta cançó, i els tenim ja a la balconada. Nosaltres encara ens haurem d'esperar uns minuts per poder, doncs, copsar les sensacions que han viscut amb aquest pregó, però sí que és cert, com deies, en el moment en què hi ha hagut aquest brindis, aquestes serpentines, doncs s'han pogut veure com baixaven i com ha sigut un moment, doncs, ben màgic aquí a la plaça de l'Ajuntament. En tot cas, ara pendents de poder parlar amb ells, de parlar, doncs, amb l'Albert Lloret, que de moment el tenim veient com la gent està fent aquest brindis, menjant les coquetes, perquè una altra de les tradicions és poder menjar aquestes coquetes d'Arenys. I en tot cas, Núria, si et sembla, en uns minuts, doncs, tornem a parlar, sí, i podem, doncs, connectar amb els grans protagonistes d'avui.
1: Gemma, moltíssimes gràcies.

0: Estàvem escoltant el grup en Bauca, que és un dels balls familiars que ens portarà aquesta festa major. De fet, serà a les 7 de la tarda del divendres. És el primer ball familiar. El següent ball familiar és el dissabte, també a les 7 de la tarda, en aquest cas amb Rigui per Xics. Un dels altres grups musicals o protagonistes, com sempre, de la festa major són les orquestres. El divendres tocarà la primera orquestra, que és la Salvatana. I tenim el portaveu, o un dels representants del grup i també músic, en Josep Ferràs, que ens explicarà com serà aquest concert. Josep, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Membre de l'orquestra Salvatana, saber una mica què ens teniu preparats per aquesta edició que torneu a repetir amb concert aquí a Arenys de Mar.
1: Doncs sí, doncs un any més doncs estarem a Arenys de Mar, aquí a la Riera, i per cert, t'haig de dir que moltes ganes, perquè l'any passat no vam poder acabar el concert, perquè va fer molt mal temps i va ploure, i llavors ja a la nit vam poder fer una estona de ball, però bueno, molt bé, t'haig de dir que hem preparat un concert molt espectacular, com cada any, un concert que crec que agradarà molt a tota la gent d'Arenys de Mar i tota la gent que ens vingui a veure, perquè hem canviat de nou, com fem cada any, tot el repertori. Llavors, doncs, hi ha una... Bueno, hi ha unes sorpreses molt importants en aquest concert. Aquest any tenim un homenatge molt, molt espectacular a ABBA. Llavors hi ha també un homenatge a De Goll de Gom, ara que han plegat. Hi ha uns fragments de Maricel amb tota amb la caracterització que fem sempre a la Salvatana, doncs, amb l'escenografia, molt espectacular. I llavors un bloc molt important de música catalana que no pot faltar a cap dels nostres concerts.
0: Perquè, Josep, com sempre, les orquestres, doncs, comenceu amb el que seria el concert de la tarda, a les 7 del vespre, passeu a l'audició de sardanes i, finalment, a les 11, al Ball Popular. Aquestes novetats que em comentes les podrem trobar tant al Ball Popular com en el concert, o seran diferents?
1: Bueno, el ball, a veure, el ball és un ball estàndard pensat perquè agradi a tots els públics, majoritàriament, doncs, a la gent orientada cap a l'orquestra, no?, que el nostre públic. Però també hi ha novetats, perquè nosaltres també sempre anem innovant amb el ball. Posem algun tema, doncs, actual, dins del repertori clàssic també incorporem temes, però, esclar, nosaltres no parem, sempre anem renovant coses i mirem de què, doncs, tot vagi rodat i que el públic aguanti molt allà amb la nostra companyia i s'ho passin molt bé.
0: I ja per anar finalitzant, hem parlat del Ball Popular, hem parlat del concert, ara sí, amb l'audició curta de sardanes, novetats, o inclaureu alguna d'aquestes cançons que s'han fet famoses, com pot ser la sardana dels Tiets, o entre altres que puguin ser més novedoses pel vostre repertori?
1: Sí, bueno, a les sardanes també la Coti per Coti també l'incluïm, per suposat. El que passa és que el fem al ball, perquè el tenim amb tal com l'han fet els Tiets, doncs, amb l'arranjament original d'ells. També l'audició de sardanes també, doncs, sempre anem posant sardanes, doncs, més o menys actuals. Per exemple, la sardana de l'any, que ha guanyat aquest any. Bueno, el que passa és clar, com que aquí és tot tan seguit, l'audició de sardanes és una mica reduïda, però nosaltres, tant amb el concert com amb el ball, com amb les sardanes, sempre anem incorporant repertori nou, sempre anem actualitzant. I és igual que l'escenografia de l'escenari, cada any incluïm coses noves, i bueno, és un treball que cada hivern, darrere hivern, doncs a l'orquestra Salvatana això és sagrat, és una cosa que fem durant tot l'hivern, per poder, com que tenim la sort de tenir molt bons clients i quasi repetim a tots els llocs de Catalunya que anem d'un any per l'altre, doncs la manera que tenim, doncs, d'agrair-los és de canviar

0: canviant tot el repertori i oferint coses noves cada any.
1: Fantàstic, Josep. Només una última pregunta, ja que surt una mica de fora d'Arenys. Comentaves que teniu un reguitzell de concerts ja de pobles fidels on hi sou presents. En cas que algú no us pugui veure a Arenys, on serà el proper concert?
0: Bueno, nosaltres tenim sort, ja t'ho dic, que normalment aquest any tornem a treballar cap a uns 140-150 dies, i d'aquests 150 dies, doncs 120-130 són llocs que ja havíem anat l'any passat i d'altres anys enrere. Tenim un públic molt fidel i això és el que fa que l'orquestra doncs, sempre ens esperoni més a oferir aquest repertori, això que et dic, que sempre estem canviant, sempre estem innovant. Pensa que també per nosaltres és una garantia de treball i de feina i esclar, estem molt agraïts amb tot això.
1: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Josep, i que vagi molt bé. Ens veiem aquest divendres amb l'Orquestra Salvatana.
0: Molt bé, doncs allà ens veurem i aquest any esperem que ens farà molt bon temps, molta calor i que estarem molt bé allà a la Riera.
1: Fins després.
0: Molt bé, adeu-siau, gràcies.
1: Adeu-siau.
0: Adeu, adeu.
2: Sant Zenon, festa major a Ràdio Arenys.
1: I ara sí, tornem a la plaça de l'Ajuntament perquè la nostra companya, la Gemma Roig, ha recuperat un dels protagonistes el principal protagonista d'aquest pregó d'avui, que és l'Albert Lloret de l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar. Gemma, com ho tenim? T'ha explicat alguna cosa? El tens al teu costat?
3: Doncs, Núria, el tinc aquí, al meu costat. Ara ho deies, un dels grans protagonistes de l'agrupació fotogràfica d'Arenys, el seu president, l'Albert Lloret, ens acompanya. Albert, molt bona nit.
4: Hola, bona tarda a tothom.
3: Doncs bé, ara just fa uns minuts he acabat aquest pregó de festa major. Com l'ha viscut vostè? Com l'ha viscut?
4: Bé, en primer lloc, emocionat, perquè representar la meva entitat per mi sempre és un orgull. Espero i desitjo que els meus companys també estiguin orgullosos de les meves paraules. I després perquè dirigir-te al teu poble, on t'has nascut, on t'has crescut, on tens la teva família, els teus amics, per mi és molt important i em sento molt orgullós i satisfet de que hagi pogut tenir aquesta oportunitat avui.
3: Un discurs en què l'hem vehiculat a l'agrupació fotogràfica sempre present a les festes d'Arenys.
4: Efectivament. Tenim la sort d'Arenys té moltíssimes entitats de tota mena. En el cas nostre, una de les nostres motivacions no només és fer fotografies, sinó compartir totes les nostres idees amb el poble. I tenim un poble fantàstic, amb una gent meravellosa, i nosaltres fem fantàstiques fotos de la nostra vila. Per tant, vincular l'associació fotogràfica, l'agrupació, amb la vila, per nosaltres és importantíssim.
3: A l'inici del discurs ha posat en relleu això, que normalment estan darrere la càmera, però les imatges també parlen per si soles i mostra d'això en són aquests 25 anys, no? I ho deia també al final, ara viviu la festa, però nosaltres ho immortalitzarem, no?
4: Sí, és un moment increïble per nosaltres perquè més aviat passem desapercebuts sempre, no? Quan formem part de les festes i els actes que es fan al poble. Per tant, ho hem viscut molt intensament i per nosaltres, sens dubte, és un orgull el poder formar-ne part de tot això.
3: Precisament avui hi éreu i molts membres els hem pogut veure amb càmera en mà, immortalitzant aquest moment.
4: Sí, hem intentat fer una petita performance, que se'n diu, no? I érem molts dels fotògrafs els que més o menys podíem caber en els espais que teníem, perquè ens feia molta il·lusió immortalitzar aquest moment i tenir un record tant per nosaltres com per tots els aranyencs.
3: Vostè ve de família fotògrafa, a casa tots retratreu imatges?
4: Bé, el primer que vaig iniciar-me vaig ser jo, fa uns anys, la meva senyora o la meva dona em va regalar una càmera de fer fotos el 2012 perquè em veia molt estressat per la feina i va dir que necessitava alguna distracció i em vaig començar a aficionar. I ara he aconseguit que ella també s'hi aficioni i som una parella que anem sempre junts a disparar per tot arreu. O sigui que sí, podem dir que som una parella fotògrafa. Sí.
3: Per tant, alguna vegada competició a casa, fins i tot, no?, a l'hora de les imatges.
4: Sí, és curiós, però sempre diem que cadascú veu la fotografia a la seva manera i en el cas de casa és molt plausible, no? Jo disparo al mateix lloc que ella i ell ho veu diferent. Per això ens passa també fins i tot amb els companys com fem sortides. Si som 20, som 20 punts de vista completament diferents.
3: Sí, això ho parlàvem avui, que hi ha sensibilitats molt diferents, a més amb una entitat amb 100 socis, 100 i escaig, per tant, sensibilitats molt diverses i mirades també doncs, que poden retratar una imatge de diversos punts de vista. No?
4: Aquest és un dels atractius de formar part d'una agrupació d'aquest estil, perquè aprens molt dels punts de vista dels teus companys i veus la personalitat de cadascun reflexada en les seves fotografies i això és, vist com a fotògraf, és fantàstic.
3: I ara ja, per acabar, a viure aquesta festa major, agafarà la càmera aquests dies? Agafarem la càmera?
4: La porto sempre a sobre.
3: Doncs molt bona festa major i gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Ja ho veus, Núria, doncs hem pogut doncs, parlar amb un dels protagonistes, ho dèiem, hem viscut aquests moments doncs, de cert nerviosisme també abans just de començar i ara parlàvem d'aquests moments que captarem a partir d'ara, aquests 5 dies, en què podrem veure doncs, totes les imatges d'aquesta festa major. I en tot cas, si et sembla, seguim connectats i podem parlar amb altres protagonistes, com per exemple l'alcalde. Si et sembla, d'aquí una estona, tornem
1: Gemma,
3: a connectar.
1: En recuperem d'aquí una estona amb l'alcalde Tenis Forç, amb cançó també aquesta vegada d'un dels altres grups que sonarà aquesta festa major, serà Saxeni, que tocarà a la platja de la Picòrdia, disculpeu, el dissabte. Els escoltem.

0: Ràdio Arenys amb la Festa Major.
1: I ara ja sí, continuem ja la recta final d'aquest programa especial de Festa Major del Pregó. Aquesta vegada tornarem en el balcó, però amb un dels altres protagonistes d'avui i dels pròxims 5 dies, del màxim responsable de l'Ajuntament, l'alcalde Estanis Forns. Gemma Roig, el tens amb tu ja, l'alcalde?
2: Doncs sí, tenim a l'alcalde Estanis Forns. Alcalde, molt bon vespre.
3: Bon vespre.
2: Com ha anat? Hem donat ja el tret de sortida a aquest pregó, amb el pregó que ha fet l'agrupació fotogràfica d'Arenys i la plaça ben plena. Com l'ha viscut vostè?
3: Home, l'he viscut amb molta intensitat, perquè els pregó jo crec que no me n'he perdut cap dels últims 25 anys. A més, és un pregó que comencem ja, a primera línia ja comencem pregó completes, abans ha fet així. És un dia ja que hem tingut estrena dels vestits dels gegants, que hi havia molta expectació, doncs aquí el pregó, ara completes, Miquel del Roig, vull dir que comencem, no jo, a poc, comencem jo a per totes, no? I per tant, les ganes, la gent té ganes de Sant Zenó, la gent té ganes de festa, la gent té ganes de veure's per la Riera, de passejar, d'anar a la fira, de veure focs, i per tant, molt bé.
2: Són 5 dies, plens d'activitats. Imagino que han intentat abarcar tots els públics, no? Amb les propostes que han organitzat, ara ho deia, avui és un dels dies intensos, un dels dies forts, però tenim moltes més propostes.
3: Sí, una festa major ha d'haver-hi aquelles actuacions, aquells balls tradicionals de tota la vida, amb innovacions, per tots els públics. Crec que hi ha molta cosa per gent jove aquest any, per infants, i sobretot aquest any, els 25 anys també de les barraques, doncs fa que tinguem un doctor Prat, que és la primera vegada, després de molts anys, que ens ve un dels conjunts més coneguts avui en dia. Fa molts anys, doncs me'n recordo que va venir Elèctrica d'Arma a la seva època, quan jo era regidor de Cultura, ja fa més de 20 anys, i ara doncs ens ve doncs aquest inici d'estiu doctor Prats, i el mes que ve doncs tindrem els Catarres. Per tant, la gent ja amb ganes de Festa Major, ja es veu, la gent no marxa, estan aquí, aquesta Riera Tallada que ens permet passejar i parlar amb els nostres veïns i veïnes, és una meravella.
2: Alcalde, les altes temperatures, aquesta calor també, l'heu patit amb nerviosisme, no? Aquestes darreres hores, sabent si tots els actes els podríem fer, s'ha hagut de variar, com ho tenim en aquests moments ara mateix?
3: Exacte, avui, per exemple, hem arribat a 37 graus, això és una barbaritat en una vila com la nostra, jo no recordo una temperatura així. Llavors, ahir vam començar, clar, si nosaltres véssim passat al pla Alfa 4, no podíem fer els focs de mà, no sabíem si podíem fer, doncs, sí que teníem clar que podíem fer, doncs, després a la traca, però no tenim clar dels focs, fins que no hem rebut avui el permís final de la Generalitat dient que sí, que els nostres focs, els de l'estar a la platja i a l'estar més de 400 metres de qualsevol zona, doncs, perillosa, ser cremada de zona verda, doncs ens ho permetíem, però ahir no ho teníem clar i pensàvem que teníem que fins i tot deixar de fer els focs, sembla que no, que ho podem tirar endavant amb tota la precaució del món, que amb això vol dir fer focs amb una temperatura tan alta que fa dues hores encara estava a 37 graus amb aquesta humitat que fa la sensació de 43-44 graus. Per tant, una festa major de gaudir-la, amb calça curta, amb màniga curta, i sobretot que la gent aprofiti, les entitats aranyenques, doncs, que avui puguin fer bons dinets als bars, perquè avui ve una pomada ben fresca, una cerveseta, una beguda, mentre escoltem Miquel del Roig.
2: A més, també pendent, imagino que pendent de les xarxes socials, si hi hagués algun canvi d'última hora, perquè es podrien plantejar la possibilitat d'algun canvi si hi hagués, sí. Potser, ara ho dèiem, 37 graus, o que pogués arribar fins i tot a pujar un pèl més.
3: Sí, nosaltres, de moment, tota l'estona estem en contacte amb el cap de la policia local, que estem, doncs estem actualitzant la informació amb el tècnic de cultura, ens estan la informació doncs, als ADFs, la informació del Consell Comarcal, la informació de la Generalitat, i de moment, per tant, de moment el que està clar és que avui la traca la tenim assegurada.
2: Alcalde, vostè viurà aquests dies al carrer, imagino?
3: Jo sempre visc al carrer, jo formo part del mobiliari urbà d'aquest municipi, per tant, aquests dies de Festa Major, doncs imagineu-vos, jo no em perdo res, tot i que jo ja començo a tenir una edat, per tant, que el meu cos aguanti tot, però evidentment estaré a tot i a tot arreu, el que no garanteixo és que estigui quan s'acabi a tot arreu, però sí que vull fer-ho, perquè a més necessito, doncs, és que no podria estar-me a casa i que hi hagin actes, però també vull anar a caminar, i per tant, caminar s'ha d'anar aviat, per tant, hem d'acabar molt tard i anar a caminar molt aviat, per tant, no sé com ens ho farem, però ens ho hem de combinar.
2: Haurem de conciliar, aquests dies?
3: Sí, ja que no concilio amb la meva família, pobres, que des de sempre, ja saben, les meves dones, les meves filles i la meva mare saben, doncs, que no hi ha conciliació possible, o de més ho hem de conciliar. La qüestió és que la gent s'ho passi bé, que la gent que està a casa, doncs, a través de Ràdio Arenys i quan vegi els focs, doncs, que ho pugui seguir, que Arenys és una meravella, que les, aquesta festa majors i a totes les festes majors ens surten molt bé, perquè hi ha tantes entitats involucrades. Arenys no s'entendria sense el seu teixit associatiu, sense el seu teixit cultural, sense el seu teixit social, que fa que sigui un dels punts forts que tenim a la nostra vila quan la gent ve aquí. La gent queda meravellada de la nostra riera, del nostre port, però de la nostra vida social. I la vida social la fan les entitats. L'Ajuntament pot posar el seu granet de sorra, però sense les entitats són la cirereta perquè tot surti fantàsticament.
2: Doncs amb aquest agraïment a les entitats arenyenques i al teixit associatiu li desitgem una bona festa major, alcalde.
3: Molt bé. Honor i glòria a Sant Zenon i pau i felicitat per tothom.
2: Ja heu pogut escoltar, l'alcalde, sobretot amb aquesta animant a tothom a participar dels actes de festa major i, en tot cas, doncs, destacant la possibilitat doncs, que siguin pendent a través de les xarxes socials de possibles canvis que pugui haver amb aquests efectes d'aquesta onada de calor. Núria, nosaltres, si et sembla, ho deixaríem aquí.
1: Doncs sí, acabem ja amb el que seria la plaça de l'Ajuntament perquè hem d'anar cap a l'altre punt important del dia d'avui d'aquesta festa, que és la plaça de l'Església. Allà hi tenim l'Oriol Leo. Oriol, les botifarres ja s'han servit, tothom amb el plat a taula i després a l'església la gent ja ha ocupat les cadires per escoltar i preparar-se a l'himne. Com està? Com es viu l'ambient ara a la plaça?
4: Doncs un ambient fantàstic a plaça. La plaça està plena de gom a gom. Tota la gent que ha sortit del pregó doncs, ha pujat per la riera, ha anat a la plaça, ha acabat d'agafar botifarra, qui en volia, agafar lloc a completes. Però mira, Núria, jo he fet una mica parada abans d'arribar a plaça perquè crec que val la pena. Tinc una juguesca per tu o una endevinalla. Mira, avui hi havia com diferents coses que la gent d'Arenys volia veure. No? Una d'elles, la primera te la dic jo. El vestit dels gegants era una de les coses que es volia veure el dia d'avui. L'altra, també te la diré jo, va, el pregoner, el pregó, també volíem
1: no
4: veure el pregó. Quina
1: jugar.
4: És... Sí, ara entraràs tu. Quina és l'altre gran espectacle d'avui, l'altra gran persona que tothom vol veure avui, vol sentir avui?
1: Mira, jo et diré que no t'ho diré jo, sinó que ho escoltarem... que és directament a les portes de la plaça de l'Església,
5: allà
1: a les portes de l'Església de Santa Maria. Mentre a dins n'hi ha uns que estan asseguts, també n'hi ha uns altres a fora que estan pendents d'escoltar les completes. No sé si el nostre tècnic, en Joan Bosch, està trobant aquest tros i aquest moment tan especial que es viurà a Festa Major. I després em dius sí. Si realment és aquest el tercer moment que em comentaves.
4: A veure.
1: Si en Joan el té, és això. És aquest moment el que em deies?
4: No és aquest moment el que et deia. Sens dubte és un moment especialíssim de la festa major, quan la gent vol entrar a l'església a cantar les completes. No, una mica després, què és el que vol escoltar tothom avui?
1: Miquel del Roig.
4: És Miquel del Roig, sí senyora. I estic amb el Miquel del Roig.
1: A veure, Oriol, Leo, abans de que vinguessis i entressis per aquesta porta, jo li he preguntat a la teva filla, perquè has vingut amb la teva filla acompanyats, que avui us quedareu aquí, i li he preguntat, que estàs contenta de poder escoltar en Bauca o Rigui per Xics? Què et fa més il·lusió, a part dels gegants, que ja sé que són tradició a la teva família? Quina és la música que vols? I ella... tan petita com és, que deu tenir 5-6 anyets, m'ha dit, no, jo vull escoltar Miquel del Roig. Així que no sé si és la gent la que vol realment o espera aquest moment, o ets tu el promotor d'aquest moment, d'aquest veterà músic que ja ens té acostumats a Arenys de Mar.
4: Una mica de tot, és cert aquest moment que comentaves, però bé, el cas, Núria, és que estem amb el Miquel del Roig, que doncs, el tenim aquí amb nosaltres, i bé, que li puguem donar doncs, la benvinguda de nou a Arenys, ja és un clàssic.
5: Sí, senyor. L'any que ve farà 20 anys, m'han dit.
4: 20 anys que ve?
5: L'any que ve. 20 anys són molts anys, eh?
4: I tant.
5: I ràpid, però són 20 anys, eh?
4: I tant, sí, sens dubte són molts anys, i a més, sempre fidel al dia 8, el dia de les completes, el dia de la traca, se sap que hi ha Miquel del Roig a la placeta.
5: Sí, senyor, sempre, si podem. Menys que un any que va ser el dia abans o el dia després, no sé per què, però sempre és aquest dia, sí, sí.
4: I tant. Doncs, Miquel, per algú que no ho conegui, si hi ha algú doncs, que no s'ha acostat encara cap d'aquests 20 anys a la placeta a escoltar-lo, què és el que ens oferirà? Qui és Miquel del Roig i què toca?
5: Aviam, és un concert molt festiu, no és massa... també és per escoltar, però més greu és festiu, que la gent pugui xalar, que pugui cantar, que pugui ballar, divertir-se, i això és molt festiu, sobre temes actuals, també fem garrotins, garrotins de temes actuals, fem música també per a ballar, la part final, i la gent xala, que és del que es tracta.
4: I tant, a més molt, molt intergeneracional, perquè disfruten des de la mainada als més grans.
5: Igual és per a joves que per gent gran que per a estrangers, per a tothom.
4: I tant, perquè la música és internacional i a més amb aquests pupurris que fa Miquel aquí i per tothom.
5: Jo ja trio cançons que sé que agrada molt a la gent.
4: I tant, i una de les que més agrada, la farola.
5: La farola, aquesta agrada a tothom. A crios, a grans, a estrangers, ells diuen la fagola. És agrada a tothom, és que té algo que dona bon rotllo, la cançó, dona bon rotllo, és una cançó que és molt simple, però que dona bon rotllo, què has de fer?
4: I tant. No, i una cançó que en Miquel de Roig ha agafat molta bugada, la recordo també, doncs, cantada amb Quico Celi, un noi amut de Ferreries, eh? Vull dir que va agafant aquesta...
5: La van gravar tot, sí. La van gravar, potser fa 2 anys, la van gravar, bé, molt bé.
4: Sí, sí. Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies per esperar aquesta estona per poder parlar amb tu. No sé si has fet les proves de so ja o encara no.
5: No cal, ja parlem directe.
4: Ja està, és fàcil. Les proves de so de Miquel del Roig no calen.
5: No cal. Tots els 5 minuts que es veu i guitarra. Bueno, un bon genoll, bones festes, i salut i república, dic jo.
4: Moltes gràcies, Miquel. Digue'm, Núria.
1: Doncs,
4: gràcies, Miquel.
1: Amb aquest missatge de Miquel, tanquem ja aquest programa especial. Esperem que aquí a la plaça t'hi puguis quedar i, sobretot, que puguis escoltar el concert de Miquel del Roig, ja sigui amb la família o una estona més sol, que segur que t'ho passaràs molt bé.
4: Aquí, això farem, ja veus que, com tu ho has explicat molt bé, eh? Em toca escoltar Miquel del Roig.
1: Que vagi bé i bona festa major.
4: Fins ara. Gràcies, Núria, igualment.

0: Ràdio Arenys vibra. La festa crida a Ràdio Arenys.
1: I ara sí, estem ja als últims minuts d'aquest programa especial on hem seguit el pregó, hem seguit els gegants, hem seguit la botifarrada, però la festa major continua, continua plena d'activitats, ja sigui musical i també de festa popular. Recordem que ara a la plaça hi haurà les completes, l'himne de Sant Senon, la traca i després concert de Miquel del Roig i Amics de Manel. Demà ofici solemne, també hi haurà la batucada i concert de Los 80 Principales. Prèviament a tot això hi haurà la cercavila de gegants. Divendres continuarem amb molta més música. També ocuparà un espai el dissabte, el que dèiem, música de tots els tipus. Hi haurà ball familiar, hi haurà el correbars i ja el diumenge tancarem aquesta festa major amb la trobada de gegants i moltes, moltes més activitats que podeu repassar des del programa de Festa Major, que trobareu penjat a la pàgina web de l'Ajuntament en cas de que no l'hagueu aconseguit amb el format físic o que no us hagi arribat a les vostres llars. Agrair, evidentment, a tots els companys i companyes que han fet possible aquest programa, l'Oriol Leo i la Gemma Roig, i també doncs, el nostre equip tècnic, en Joan Bosch, la Marina Cabrera i en Joan Garcia. Recordeu, demà, programa especial de Sant Senon amb la Montserrat Comí i en Rubén Anaya de 10 a 1. I després, doncs, divendres, dia normal, amb el programa de la ràdio i els informatius on repassarem a la jornada del dia de Sant Senon. Amb això ens acomiadem des dels micròfons de Ràdio Arenys. Bona festa major i honor i glòria a Sant Senon.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: També pues, per l'equilibri i la postura, ja que els peus ens sostenen el pes del nostre cos durant tot el dia.
2: Sí, això és veritat, eh? El 50%. El 50% del nostre cos. Sí. Doncs en casa ara farem una cosa, farem un espai musical, descansarem i, a veure, ens carregarem d'energia amb un tema que, amics i amigues, tant l'Eva com el Joni ens l'han proposat. Per tant, que anem a descobrir-lo, Joan?
3: I tant que sí, Josep, vinga. Doncs per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem fins a Sant Sebastián per gaudir de la música de l'Oreja de Van Gogh. Amb la veu de la Maya Montero, escoltarem un tema publicat l'any 2000 i que porta per títol ni més ni menys que Mariposas. Escoltem-lo, vinga. Vinga.

0: Mariposa és el tema que acabem d'escoltar de La Oreja de Van Gogh, que és una cançó que destaca per la seva emotivitat i la seva manera com tracta el tema del canvi i la metamorfosi personal. La cançó utilitza la metàfora d'una papallona per parlar sobre la transformació i el creixement intern que representa un viatge d'autodescobriment i de superació personal. En definitiva, ens convida a reflexionar sobre els canvis i a evolucionar. Johnny, per què ens heu suggerit aquest tema tan emotiu i a la vegada tan esperançador?
1: Home, em sembla que tu ja ho has dit tot, eh? No, jo el que puc dir és que és una cançó que ens recorda molt quan ens vam conèixer, pues al principi de ser promesos, i que ens dona molts bons records i molt bona energia.
0: No, i és que, a més, a veure, l'has d'escoltar, aquesta, eh? Mm. L'has d'escoltar perquè parla de canvis i de com evolucionar, eh? Fixa-t'hi.
2: N'heu escollit aquí estem, una... Aquí estem.
1: I sense voler, eh?
0: I sense voler, no? I, a més, amb la reflexologia també es provoquen canvis i ens ajudeu a evolucionar. Doncs deixarem de banda en aquest grup meravellós i a la Maya Montero, que era llavors qui estava formant part de l'Oreja de Van Gogh, per continuar parlant i coneixent la reflexologia podal amb l'Eva Torrent i en Johnny Marí. Continuarem amb les preguntes que tenim preparades. Eva, aquesta per tu. Per altra banda, els peus suporten durant una quantitat elevada d'hores el pes del nostre cos. Sí. I és una de les parts del nostre cos que va més sobrecarregada. Quina funció tenen els peus en relació al nostre cos?
2: Pues mira, jo per començar crec que els nostres peus són uns campions, tu. Perquè, sí.
0: Aquesta no me l'esperava, i és veritat, és veritat.
2: Són uns campions, es mereixen una medalla. I això, no ens donem compte, però quan ja comences a ficar-te en aquest món i estudiar tot això de la reflexologia, i tens uns coneixements, val? Abans jo no li donava tanta importància als peus, però ara realment, ostres, me'ls mimo molt, eh? La veritat, perquè carreguen molta cosa, eh? I ens ajuden molt a estar bé amb nosaltres mateixos. Llavors, per exemple, és la base estable del nostre cos i ens ajuda a tenir un bon equilibri i una bona postura als nostres peus, eh? Ens donen també molta mobilitat a l'hora de caminar i de córrer. Amortiguen els impactes, imagineu. Ens ajuden a la circulació. Compteu, val? Que els peus impulsen la sang de retorn al cor.
0: Vull dir, I tant,
2: són superimportants, els peus. I no els hi donem molta importància i en tenen molta, la veritat.
0: Sí, la veritat és que sí.
2: Sí.
0: Aleshores, com funciona una sessió de reflexo podal? Doncs
1: pues mira, comencem amb una consulta inicial.
0: Sí.
1: És a dir, preguntem quins problemes té o pot tenir la persona.
0: Sí.
1: Pues per tenir una petita guia, que ens ajudi una miqueta. I després, pues, la persona s'estira la camilla per poder-li treballar els peus, no? Així aplicar la nostra tècnica. I re, un cop acabat, que nosaltres estem una horeta i quart aproximadament amb la sessió, doncs després se li proporcionen consells, doncs, per al seu benestar.
0: Se li proporcionen consells? Mm. A veure, depèn de la dolència, no m'imagino?
1: Exacte, sí.
0: Per exemple, a veure, quines dolències són les que freqüentment us venen? A veure, qui m'ho pot contestar-ho, això? O sigui, això què vol dir? En el vostre dia a dia, eh?
1: Sí, home, tenim pues, molts problemes, per exemple, de ronyons.
2: Per exemple, doncs, de fetge, també. Conteu una cosa que...
1: Ansietats.
2: Sí, ansietats.
0: Ansietats venen.
2: Ganglis linfàtics bastants, també. Val? Una regulació del cos. És important també tenir-los molt equilibrats. Ens venen una miqueta de tot, però si hem de mirar, jo diria més... ronyons i fetge. Sí.
0: Ronyons?
2: Sí.
0: Què tenen els ronyons?
2: Els ronyons, emocionalment, perquè a mi m'encanta tot això de les emocions i crec moltíssim, és la por.
0: La por, eh? Ja m'ho pensava.
2: La por,
0: ja.
2: És la por.
0: Cada òrgan representa quelcom, no?
2: Representa una emoció. Cada òrgan representa una emoció. I el fetge és una ràbia interna. Però això no vol dir que siguis una persona rabiosa, eh?
0: No.
2: Ojo, no. Vol dir que, per exemple, és una injustícia, per exemple.
0: Sí.
2: I per què em passa això a mi? I per què tot el rato em passa això a mi? I per què m'ha passat això ara?
0: Sí.
2: I no entens el que et passa.
0: Sí.
2: Llavors, això seria un altre debat. No,
0: això d'aquí forma part de la medicina xinesa, poder?
2: Sí.
0: El tema aquest dels òrgans i les emocions.
2: Sí, és que són molt importants.
0: Tot està lligat.
2: Tot està lligat.
0: Eva, per tu, si m'ho pots contestar-ho, quines són les reaccions que podem tenir entre sessions? Jo vinc un dia i al cap d'una setmana repeteixo, tant a nivell físic i emocional. Què em pot passar?
2: Bueno, primerament, comentar-vos una cosa, és molt important, eh? Quan nosaltres acabem de fer una reflexologia podal, eliminem unes toxines al nostre cos.
0: Uh-huh.
2: Val? Normalment, quasi pràcticament tothom, i jo també, i nosaltres, quan ens aixequem de la camilla, acabat una reflexo, hem d'anar a fer pipí. Perquè això és
0: automàtic.
2: Això pràcticament sempre passa.
0: Sempre passa.
2: Per què? Doncs perquè toquem aquella zona dels ronyons, no? I llavors el que fem és que, bueno, estem netejant. És com si el cos es netegés, i això el cos ja ho agraeix. Ja? Per primera ja ho agraeix. Llavors, què es pot passar a nivell físic? Bueno, conteu que la reflexologia podal és molt potenta. És molt potenta, vale? Llavors, removem moltes coses. Què pot passar físicament? Bueno, estàs més relaxat, tens una relaxació en el cos, tens un benestar general, val? Però també pot passar una altra cosa, que si, per exemple, ve una persona que té uns ronyons, que els conductes urinaris estan obstruïts de calcificacions, i jo, nosaltres, els hi toquem i els remenem, perquè és normal, què passa? Aquella persona l'endemà em truca i em diu, escolta-me, que jo sempre avisem, Eva, que em fa una mica de molèstia a l'hora d'anar a fer pipi. Dic, clar, perquè nosaltres hem tocat això,
0: hem tocat.
2: I això s'ha de netejar. És l'única manera que tenim per netejar-ho, s'ha de netejar.
0: No, fixa't la potència que té molt, i els beneficis.
2: És molt potent, i això vol dir que neteges, i això és bo. I a nivell emocional és el mateix, és un desbloqueig emocional també. Llavors aquí, clar, hi ha molta moguda. Hi ha gent que relaxació, que et quedes relaxat, et quedes amb benestar, i també ens hem trobat casos de que a vegades doncs, ens podem posar a plorar una mica, perquè són emocions tancades, que tenim una caixeta aquí en el plexo, que quan l'obres, doncs clar, són emocions.
0: Surt, o sigui, vosaltres surten. Ja ho sabeu i també ho podeu informar.
2: Sí, per això tenim un apoio emocional, perquè és normal, pot passar.
0: Està molt bé, està molt bé, o sigui que és molt, molt integral,
2: sí,
0: no?, aquesta
2: molt.
0: Tècnica.
2: Sí.
0: Quins factors són els que cal considerar a l'hora de realitzar la reflexologia als peus? És a dir, cal tenir en compte la seva estructura òssia i muscular, també les condicions clíniques del pacient que puguin afectar els peus?
1: Doncs sí, home, és essencial pues, saber les patologies del pacient, sobretot perquè ens indica el que ell necessita, no? I, pues, clar, cal tenir en compte l'estructura òssia muscular pues, per poder identificar les zones reflexes on hem de treballar i ja està, simplement això.
0: Clar, s'ha de tenir en compte tot, una miqueta abans de començar a treballar doncs, el peu, perquè quina diferència hi ha entre el peu dret i l'esquerre?
1: Aviam, bàsicament els dos peus es treballen igual, tenen sí. els mateixos punts i tot. Sí que és veritat que hi ha algun sistema que es treballa amb un peu sí i amb un altre,
0: i amb un altre no.
1: Per exemple, el cor, doncs el tenim al peu esquerre, el fetge doncs només el tenim al peu dret, com el tenim en el nostre cos.
0: Exactament, o sigui,
1: però
0: també
1: ja
0: coincideix.
1: La majoria de punts, budells, pulmons, ronyons, tot això ho tenim en els dos peus igual.
0: Ah, està bé, està bé. Per a quin tipus de persones està indicada i per a quin tipus de patologies i malalties la reflexologia podal?
2: Val, la reflexologia podal està indicada per a tothom.
0: Per a tothom?
2: Sí, per a tothom. Vale? Per tot tipus de patologies i de malalties.
0: Sí.
2: Jo hem tractat amb gent amb càncer i no hi ha problema. O sigui, al contrari, el que fas és que neteges el cos i això és bo. Val? És molt bo. Per exemple, per l'ansietat, insomni, gent amb depressió, gent amb ansietat, és boníssima la teràpia, és molt bona. I és un detonant, quan tenim una ansietat és un detonant a que els altres òrgans del cos no funcionin bé. Perquè
0: I som, tant que sí,
2: perquè
0: mira.
2: Som emoció.
0: Sí.
2: I, entens? Llavors és com el detonant. Llavors,
0: de fet, un parèntesi, hi ha el sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic que estan desequilibrats. Jo suposo que amb aquest tipus de tècniques doncs els equilibreu
2: sí.
0: i també el cortisol... que entra via venosa
2: sí,
0: o entra
2: això,
0: via
2: això,
0: no sé
2: això.
0: Quina.
2: Importantíssim.
0: No? Dic jo,
2: sí,
0: que
2: sí.
0: també feu bona
2: sí,
0: feina amb,
2: sí.
0: amb tot això.
2: Sí, sí. Llavors, per exemple, dolors crònics també, diabetis, problemes circulatoris, respiratoris, trastorns hormonals...
0: Déu-n'hi-do.
2: Vull dir que de tot. És una teràpia molt completa. I per als nadons també és indicada, i tant. Els hi va superbé. El que passa és que sí que, clar, has de comptar que són peus petits i ha d'estar adaptada.
0: Ah,
2: adaptada a les necessitats del nadó, no?
0: Clar.
2: Però els hi va molt bé per els còlics, per la digestió i la relaxació, O sigui, és una passada, va superbé. Sí, sí.
0: Pot la reflexologia podal ajudar-nos a gestionar les nostres emocions? Ja ho hem comentat, però voldria més informació al respecte.
1: Doncs sí, home, sí, tant. La reflexologia podal és una eina molt útil per gestionar les nostres emocions.
0: Sí.
1: Com ja hem comentat, doncs mira, promou la relaxació, allibera endorfines, com acabes de dir tu, que és l'hormona de felicitat. Ajuda a una connexió cos-ment, vale? I ens alleugera les tensions emocionals i millora el benestar general del nostre cos.
0: També déu-n'hi-do. Llavors, de cara a la reflexologia podal, jo em pregunto, jo puc autoaplicar-me aquesta tècnica per millorar quelcom?
2: Val, aviam, si per exemple vens i em dius, mira, jo ve una persona que té una ansietat, i té, és un estrès, no, emocional, llavors jo li dic, vale, la setmana que vens tornem a veure. Molt bé, Eva, sí. Llavors li dic, doncs mira, mentre aquesta setmana no vens, aquests 3 o 4 dies d'allò, et pots tocar un punt, que anirà molt bé, perquè te relaxarà, diguéssim, la part del plexo el relaxarà molt, val? O la part del cap. Però, i per exemple, un exemple, us fico exemples perquè m'entengueu. Jo estic a casa, en el sofà, i dic, ai, avui sembla que la panxa la tinc una mica, doncs jo agafo, em toco el duodeno, que és l'entrada de l'estómac, em faig una mica del massatge, i llavors se'm passa aquest dolor d'estómac.
0: Va. Bueno, en els peus, on seria aquest punt?
2: En els peus seria... Aviam.
0: A veure, no, més o menys.
2: Més o menys. En el dit gran?
0: En el dit gran?
2: Una miqueta més avall.
0: Vale, vale? Ja tenim la idea.
2: Sí, més o menys. Més allà, o menys. En el sofà jo t'ho pots fer i d'allò. Però clar, aviam, fer-te una reflexologia podal sencera... Aviam, jo no ho he provat. Perquè a part has d'estar una hora i quart i és millor que te la facin.
0: Sempre.
2: Pots dir, apreta't aquest punt, apreta't l'altre, mira. Sempre. Com però fer-la s'ha de fer.
0: I quina és la connexió entre els peus i la nostra ment?
1: Pues mira, la connexió entre els nostres peus i la nostra ment es basa en la fisiologia i la psicologia. Com ja hem dit que tenim els punts reflexes, i entre ells està el cervell, i emocionalment podem fer gestionar les tensions i els dolors acumulats no gestionats. Ara, això seria psicològicament. Fisiològicament, els peus és la nostra connexió amb el món físic, que és el que ha dit abans l'Eva, sempre els tenim a terra i, bueno, a part, doncs, connectem amb la terra. No?
0: Amb el terra i la
1: terra. I per això és molt important cuidar-los pel nostre benestar.
0: Cuidar-los, a veure, cuidar-los què vol dir? A veure...
1: Fes-se reflexologies.
0: És una manera, no? Però a veure, no. També els podem rentar... els podem, també. No sé, aquestes durícies que a vegades surten, que deuen tenir algun significat.
1: És molt important també portar un bon calçat. A vegades no ens donem compte. I nosaltres mateixos, jo a vegades també passo amb xancles. I bueno, mira, l'estiu una mica, vale, però és molt important un bon calçat.
0: Clar que sí. Em volies dir
2: alguna cosa? Sí, de les durícies. Sí. És que les durícies és un tema que m'agrada molt i vull comentar-ho.
0: Comenta.
2: Mira, les durícies, el peu es protegeix. Els òrgans els òrgans del cos en el peu es protegeixen. I a mi m'ha vingut gent amb uns peus totalment enduriciats. I quan ha estat amb nosaltres fent la reflexologia durant unes setmanes, perquè clar, la reflexologia s'ha de fer, depèn de cada patologia, si vols ja en parlarem, al cap de potser 3 setmanes, aquests peus han canviat. Perquè aquests òrgans s'han treballat.
0: Clar.
2: I ell està millor. Llavors, el peu no es protege, ja està desprotegit.
0: Una cosa, Eva, diguéssim que aquestes durícies són com una protecció d'entrada.
2: És una protecció. Jo he trobat, per exemple, en la zona del plexo, vale, que és a la meitat del peu, una miqueta més avall dels dits, més o menys. Doncs anar allà amb durícies. I un cop aquesta persona estava allà molt més relaxada i treballada, i ella mateixa, perquè sempre dic que els reflexòlegs ajudem a que el cos es curi sol, Val? Llavors aquella durícia ja no hi era. Ja va desapareixent.
0: Ja perquè
2: és una protecció.
0: Clar, moltes persones, quan tenen durícies o tenen problemes a l'hora de caminar, a l'hora d'encaixar el peu en la sabata, van al podòleg, que és una altra feina. És una altra feina, no? Que el que fa doncs, és llimar i també curar doncs, certes parts dels peus, que són molt importants, no? Per la seva funcionalitat. Doncs, si en cas ara, Eva, tu mateixa, si m'ho pots contestar-ho, quins tipus de reflexologia hi ha? A part de la podal.
2: Vale. Doncs mira, hi ha la reflexologia manual, a través de les mans.
0: De les mans.
2: Hi ha la reflexologia facial, que és a través de la cara. I la reflexologia auricular, que és a través de l'orella. Nosaltres no les coneixem. Si me'n descuido alguna, perdoneu, perquè...
0: Sí.
2: No sé si n'hi ha alguna més o no, que per nosaltres no les coneixem, però bueno, també són molt interessants.
0: Són molt interessants. Hombre, a mi em crida totalment molt l'atenció la de la orella. Que també hi van, també hi van reflectir de certes parts del cos.
2: Sí.
0: No? Clar, també és un altre món.
2: És un altre món i molt maco també. O sigui, tot està bé. Els coneixements són bons tenir-los tots.
0: Són bons. Sí, doncs molt bé, si en cas ara ens prepararem pel segon tema musical que us tenim preparats. A veure com peta, Joan, a veure.
3: A veure com sona aquest tema, Josep, que segur que sonarà la mar de bé. I és que tot seguit viatjarem ni més ni menys que fins a Manresa per escoltar un dels èxits del grup català, de rock català, Gossos, amb el tema de l'any 2007, que va tenir molt d'èxit i que pertany al seu àlbum Oxigen. Molta gent que ens escolta segur que el coneixerà i el recordarà, i que és Corren. Escoltem-lo. Què et sembla?
0: Vinga'n.
3: Apa.

0: Gossos és un grup que es va formar l'any 1993 i que va destacar en els seus inicis per la seva música totalment acústica, només amb guitarres i un baix. És un grup que ha estat actiu durant 25 anys i que s'ha acomiadat en l'últim concert a Manresa per desembre de l'any 2018. Corren és una cançó que a mi particularment m'encanta i que parla de la rapidesa que passa el temps i les emocions que hi ha estan lligades. La lletra expressa la necessitat de no deixar escapar els moments importants i de viure sempre el present. Eva, per què heu escollit aquest tema tan fabulós?
1: Pues mira, perquè és molt motivadora i això de dir tira endavant, sempre hem de tirar endavant. Passi el que passi, sempre endavant.
0: Sempre endavant,
1: sempre,
0: sí.
1: Endavant, sempre.
0: Sí, sí, a més aquí ens ho diuen, no? De no deixar escapar els moments importants i de seguir.
1: I s'ha de seguir, sempre.
0: Jo penso que sí, aquesta és la bona actitud, positiva, i que des d'aquí us l'encomanem. Després d'aquest tema musical i de córrer pels carrers amb paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van, retornarem amb la nostra entrevista d'avui aprofundint sobre la reflexologia podal amb l'Eva i en Johnny. Doncs continuarem amb una altra pregunta. Aquesta pot ser extensiva, si veig que t'allargues et faré un senyal per dir frena una mica. No, perquè pot ser molt extensiva,
2: sí,
0: i jo
2: sí,
0: penso
2: sí.
0: Que la capacitat de síntesi ara és important.
2: Vinga,
0: ara et demano que fem un mapa mental dels peus.
2: Vinga.
0: Tant del dret com de l'esquerra, i que m'expliquis on se situen els principals òrgans en els peus. En refereixo, diem els més importants, els pulmons, els ronyons, el fetge, els budells, el cervell... A veure, explica'm.
2: Hòstia, doncs mira, aquesta pregunta no sé com contestar-te-la, eh?
0: A veure.
2: No, sí, home, sí. Mira, totes les parts del peu tenen punts reflexes, ¿vale?
0: Totes.
2: Per exemple, et puc dir que de mig peu amunt estan més concentrats, ¿vale? De mig peu amunt tindríem la majoria de punts, no? Però també puc dir que hi ha alguns òrgans que només els tenim en un sol peu, com hem comentat abans una miqueta, no? Per exemple, el fetge el tenim al peu dret o el cor el tenim al peu esquerre.
0: Sí.
2: Però, bàsicament, tots els punts els tenim en els dos peus. Com ara tu has dit, els pulmons, els ronyons, sí. Els budells, el cervell, per exemple, el plexo... Tot això ho tenim en els dos peus.
0: Vale, o sigui que, clar, fer un mapa dels dos peus, que aquí valdria, doncs, situar cada òrgan, no?
2: Exacte.
0: Per petit que sigui.
2: Sí, sí.
0: Llavors, també el cervell, no sé si l'has comentat, llavors, dintre del cervell hi ha les seves parts, vull dir que també suposo que això d'aquí seria un punt destacable, no?,
2: exacte.
0: En els peus.
2: El tenim en el dit gran.
0: En el dit gran.
2: En el dit gran tenim el cervell, la hipòfisi, la pituitària, aquests estan molt concentrats en el dit gran.
0: I clar, llavors has d'anar al tanto de tocar segons a un del dit gran, perquè ho pots espatllar-ho o arreglar-ho, no?
2: Exacte, com ha dit abans la Eva, hi ha alguns que s'apreten, alguns que s'arrastren. Has de saber si amunt o avall, és una tècnica doncs, que tens que conèixer-la una miqueta per treballar-la, sí.
0: Llavors, com ho veus tu, això? A través dels ulls del pacient, a través de l'expressió facial, si t'equivoques no t'equivoques, o ell et diu, ai, aquí m'estàs fent mal, ai, aquí em sento més a gust, com va això?
2: Bueno, ho pots notar pel dolor i per la cara del pacient, però bàsicament ho notem pel tacte.
0: Quan vosaltres toques, pel tacte?
2: El tacte, sí senyor.
0: Molt bé, doncs quins són els punts de reflexologia més importants en els peus?
1: Vale, els punts més importants són tots. La meva resposta... Són tots, per mi tot és important. Compteu que el cos, tot és un.
0: No,
1: i és una màquina perfecta.
0: Sí, sí, funciona de meravella.
1: Perfecte,
0: sí.
1: O sigui, hem d'estar supercontents de tenir aquest cos tan bonic. I si haig de destacar algun punt, que em dius, destaca un punt, jo diria el plexo, el sistema nerviós.
0: El sistema nerviós.
1: Sí, és molt important, és el que dèiem abans, eh? Val? Som emoció. Tots nosaltres som emoció i tots els òrgans tenen les seves emocions. Llavors, quan tu tens un plexo que està irritat o està estressat, són les ones que canvien, val? El cervell està estressat, imagineu-vos, us ho explico més o menys així, eh? I ens donen un missatge a unes glàndules que es diuen glàndules suprarrenals,
0: sí.
1: Val? I aquestes glàndules donen el missatge als nostres òrgans del cos. Vale? Si hi ha un estrès emocional, val? Aquest cos no funcionarà bé. A vegades no ens hem trobat de dir, ai, sembla que no vaig bé al lavabo. Que és com si l'estómac se'm hagués quedat aquí, no puc anar, no sí. puc fer de ventre.
2: Tens un nus a l'estómac.
1: Tinc un nus a l'estómac. Doncs tot això és això. Ara tu tens un plexo ben equilibrat emocionalment. Estàs amb tu mateix bé, que això és superimportant.
0: Sí.
1: Estar amb tu mateix bé. Doncs aquests missatges són agradables, són de benestar. Llavors aquestes glàndules suprarenals donen aquest missatge de benestar en els teus òrgans del cos. Llavors tot funciona perfectament.
0: Funciona perfectament. També voldria saber com pot ajudar la reflexologia podal en el tractament de dolors crònics com l'artritis o la migranya. Sí? Qui me la contesta? Per exemple, la Eva? Sí?
1: Torna a preguntar un moment, sisplau.
0: Com pot ajudar la reflexologia podal en el tractament de dolors crònics com l'artritis o la migranya?
1: Bueno, la migranya pot ajudar molt perquè la migranya és del sistema nerviós. És una connexió al cap, vull dir, tenim unes glàndules, estan estressades. La migranya ve d'aquí. És un estat, és el sistema nerviós.
0: O sigui, hi ha tractament possible per
1: sí,
0: reduir
1: clar.
0: La migranya?
1: Home, totalment.
0: I dolors crònics?
1: I els crònics, com l'artritis.
0: També els treballeu?
1: També, compte que l'artritis també és una emoció. I també ve de part del plexo.
0: Vale.
1: És la inquietud que tu tens amb tu mateix. Vull dir, clar, tot això és un món, És un món. Llavors tot ve a partir d'un sistema nerviós central.
0: Val.
1: És important.
0: D'acord. I ara una pregunta pel Joni. Quines són les àrees que cal treballar en els peus per reduir l'estrès i l'ansietat?
2: Pues mira, com ja hem estat dient ara, sobretot el sistema nerviós, que és el que acaba d'explicar una miqueta de la Eva, que serien pues, tot el que hem dit abans, el dit gran, on està tot el cap, el cervell, el que hem dit abans, no? I llavors també tenim la zona... Perdó, tenim tota la zona centre del peu on trobem el plexo, les glàndules suprarrenals, que ara ja ho he comentat allà, l'important que són, no? I després pues, també treballar la circulació, no? Perquè la circulació pues, ens dona un benestar als pulmons, ja que aquests poden respirar més bé, no? Respirem més bé i ens arriba a treure l'ansietat.
0: Déu-n'hi-do, això és bo saber-ho, perquè, amics i amigues, a veure, avui... de la manera que vivim i que ens desenvolupem, a veure, l'ansietat és un tema prioritari, la depressió n'és un altre, l'estrès també n'és un altre, llavors s'estan donant casos de trastorns, ja no dic crònics, però de l'ansietat, que inclou l'ansietat pròpiament dita, les pors, les fòbies, les obsessions, l'estrès posttraumàtic, etc. O sigui que aquí teniu molta feina, la veritat. Una altra pregunta que m'interessaria que em responguéssiu és quin és el paper del terapeuta en una sessió de reflexologia podal?
2: Vinga, doncs aquesta ja te la contesto jo també. Pues com ja hem dit abans, és important pues, l'avaluació del pacient, no? Perquè quan et ve una persona, pues, és el que com ara diem, no? Si té aquest problema d'estrès o ansietat, pues, sapiguer que té això i anar per aquí. No? Llavors... una mica després la creació de l'ambient, no? Tenir una sala que l'ambient sigui agradable. I relaxant, no? Perquè així te sentis a gust, no? La persona se senti a gust.
0: Uh-huh.
2: I llavors, pues, per suposar la tècnica.
0: La tècnica.
2: Que és el massatge que fem, no? Nosaltres, és el més important. Perquè també ja va a fer domicilis i el fas a casa. També ho pots fer al llit,
0: també,
2: no?
0: També,
2: però,
0: també.
2: Bueno, aquestes serien les... I per finalitzar, pues, clar, després el suport emocional... No? Quan parlem de totes les emocions i tot això, pues el suport emocional. I en cas de tenir pues una persona que ve a diverses sessions, pues llavors fer-li un seguiment.
0: Si té una
2: patologia o té un problema, pues aquesta persona fer-li una mica un seguiment i aconsellar-la...
0: adequadament.
2: Això mateix.
0: Poseu música ambiental? Cal posar-la o no?
1: Sí.
0: És interessant,
2: sí.
0: No?
2: Ah, sí, a la teràpia, sí, tant, sí, home. Sí. Sí,
0: música
2: sí.
0: Ambiental. Llavors també feu com de psicòlegs, no? Perquè parlar d'emocions és escarbar una mica en el món interior de cada persona, de cada pacient, i que us tinguin molta confiança. O sigui,
2: l'empatia
0: és una qualitat que ha de tenir un bon terapeuta de reflexologia podal, no?
2: Totalment.
1: I tant, és molt important.
0: Sí. Bé, el temps en aquesta primera part i aquest primer bloc se'ns està exhaurint. Llavors, veiem, amics i amigues, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa i us vol contactar amb vosaltres per demanar-vos una sessió, com ho hem de fer? A on us podem trobar?
1: Doncs mira, Arenys de Munt,
0: Arenys de Munt.
1: Al carrer Sant Antoni, número 8.
0: Molt bé, carrer Sant Antoni, número 8. 8.
1: Llavors veuran que a fora hi ha un cartellet que fica cita prèvia. Val? Sí, sí. Han de trucar més aviat perquè nosaltres... us ho explico una miqueta així ràpid, eh? Quan donem una hora, val? Nosaltres la teràpia dura una hora, hora i quart, més o menys.
0: Sí.
1: Però sempre donem 2 hores.
0: Sempre dureu 2 hores perquè, en tots els casos?
1: En tots els casos, perquè hi ha gent que necessita més d'una hora i quart. D'acord? Llavors, doncs, han de trucar, ens truquen al telèfon, que ara us el diré, que és el 619-63-14-63.
0: Tornem-hi, sisplau.
1: 619-63-14-63 o el 630-70-58-30,
2: que és el meu,
1: que és el d'en Joni.
0: Ah, molt bé. No, és important.
2: Jo volia dir una cosa, també. Sí, a part de fer la reflexo, també fem les pedres calentes, que és una teràpia molt maca. Fem les pedres calentes, que va molt bé perquè les posem calentonetes a l'esquena i donen una energia molt maca i acabem fent un massatge relaxant, que és molt agradable.
1: Això mateix. Molt bé, Joni.
0: Molt bé. No, no, expliquem-ho tot, perquè, a veure, no només són peus el que toquem, sinó que també, llavors, és un massatge amb pedres calentes. Per què? Que llavors quins beneficis obtindrem amb això?
2: Home, doncs tens una relaxació de l'esquena molt bona, doncs perquè les pedres... Nosaltres agafem les pedres de la muntanya, agafem...

0: relacionat amb la reflexologia, que porta per títol Reflexologia Podal para todos, métodos paso a paso para poder practicar-la. El seu autor és Denis Lamboley, doctor en medicina, graduat per la Facultat de Medicina de París, és especialista en medicina integrativa, medicina del benestar i gestió de l'estrès, és autor de diverses obres, entre les quals destaquen Respirar bé per viure bé, Les meves petites rutines, Respireu per estressar-vos menys, publicat per l'editorial Anaya Multimèdia l'any 2020, escrit en llengua castellana i francesa, i té 176 planes. Josep, quan vulguis ens expliques una mica de què va el llibre.
1: Doncs vinga, la reflexologia és un mètode de cures complementàries que amb una simple pressió dels dits sobre un punt particular dels peus o les mans permet exercir una acció sobre un òrgan o una part del cos. Aquesta obra descriu les tècniques existents i com desenvolupar una sessió de reflexologia podal des del principi fins al final amb l'ajuda d'unes fitxes terapèutiques clares per als problemes més comuns de salut. Eminentment pràctica, la guia conté il·lustracions per a cada zona reflexa en relació amb els diferents sistemes del cos. Molt bé, no sé si coneixeu aquest llibre. Us ha caigut a les mans? No, m'esteu indicant que no. Teniu algun llibre d'aquest estil per recomanar?
2: Home, tenim aquest, sí. De Manual Práctico de la Terapia de las Zonas Reflexas de los Pies, que és d'en Hein Marquardt.
1: I aquest d'aquí és un llibre bàsic per als principiants?
2: Sí, és un llibre que t'explica una mica pues, com pots fer una reflex, on estan els punts i està.
1: Molt rebé, també és recomanable, ja ho sabeu, en tenim dos. I ara, jo no sé, li preguntaria a l'Eva si té algun altre llibre per recomanar.
3: Mira, jo, com que sóc molt emocional, doncs a mi m'agrada molt, ara inclús me l'estic llegint ara, és La prova del cielo.
1: Coi, de què va aquest?
3: Bueno, és de la vida, de la mort.
1: De la vida, de la mort.
3: Després de la vida, o sigui que hi ha vida després de la mort.
1: Ai, que bonic.
3: És molt, molt bonic.
1: Qui és l'autor?
3: Ai, no me'n recordo.
1: No te'n recordes. No. Joni, te'n recordes?
3: Tu te'n recordes?
2: Estava, no...
1: Bueno, doncs torna'm a dir el títol.
3: És La prova del cielo.
1: La prova del cielo, ja ho sabeu, en prendrem nota, buscarem l'autor, sí. I res, passarem, doncs, al tercer bloc d'avui, que és el racó del conte.
4: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.

0: El captaire, del llibre El poder de l'ara, de Edgar Toll. Un captaire va estar al costat d'una carretera durant més de 30 anys. Un dia un desconegut va passar per allà. Una almoina, va murmurar el captaire, allargant mecànicament la seva gorra de béisbol. No tinc res per donar-te, va dir el desconegut. A continuació va preguntar: sobre què estàs assegut? Només en una caixa vella. He estat assegut en ella des de no sé quan, va respondre el captaire.
1: Has mirat dins alguna vegada? Va preguntar el desconegut. No, va dir el captaire. Per què? No hi ha res a dins. Dóna-li una ullada, va insistir el desconegut. El captaire va aconseguir obrir la tapa. Amb gran sorpresa i incredulitat, va veure que la caixa estava plena d'or. Jo sóc aquest estrany que no té res per donar-te i et demana que miris dins. No dins la caixa, com en la paràbola, sinó en un altre lloc encara més proper. Dins de tu mateix, on hi ha la veritable riquesa.
0: Molt bonic aquest conte, i ara us faré doncs un comentari del mateix Edgar Toll, que ens va deixar dit el següent. Els qui no han trobat la seva veritable riquesa, que és la radiant alegria de l'ésser i la profunda pau que l'acompanya, són captaires, encara que posseixin grans riqueses materials. Estan buscant fora engrunes de plaer o de satisfacció, d'estima, seguretat o d'amor, quan dins tenen un tresor que, a més d'incloure totes aquestes coses, és molt més gran que qualsevol.

0: qualsevol cosa que el món pugui oferir. Arran d'aquest conte, se m'acudeixen un parell de preguntes, que m'aixequeu el dit qui la vulgui contestar primer de tot. La reflexologia podal és un camí que ens pot ajudar a aprofundir sobre nosaltres mateixos? Què en penseu?
1: Que sí, totalment. Quan hi treballem i quan toquem el sistema nerviós, ens calmem, trobem la pau, però també hem d'aprendre a estimar-nos, O sigui, és part del pacient. O sigui, nosaltres podem aconsellar, però és molt important que un mateix es valori, que és el problema que hi ha, que no ens valorem o no ens estimem lo suficient. Per això les engrunetes les hem d'anar buscant fora. I les tenim dintre, I tots tenim una llum. I tots podem brillar a l'edat que sigui.
0: A l'edat que sigui, clar que sí.
1: Tothom podem canviar a l'edat que sigui. I a vegades el que ens passa també és que tot el que hem fet en el passat ho tenim marcat com una cosa molt dolenta. I realment estem aquí per aprendre de tot això, per no tornar-ho a fer. Jo sempre dic que la vida és una escola i nosaltres som alumnes que hem d'aprendre a ser millors.
0: Jo crec que sí, que el camí, doncs, a vegades el veus i a vegades no el veus, i poder la reflexo, la psicologia, la medicina, bé, qualsevol camí de la salut o no de la salut és un camí per aprendre.
1: I tant, totalment.
0: Per donar i rebre, no? I a vegades, doncs, entrar en connexió amb un mateix i simplement el que dèiem amb aquesta frase tan bonica que jo sempre la dic, estima el proisme com a tu mateix, no? Que a vegades a costa d'entreveure i entre línies aquest com a tu mateix estima, ens han ensenyat a estimar per sobre de tot en els demés. Està
1: Exacte.
0: Molt bé,
1: sí, sí.
0: Ens sembla collonut, però també valora't, respecta't, accepta't, comprèn-te, etcètera, etcètera, no? Que formen part d'aquests grans ingredients de l'autoestima. No sé si heu de comentar alguna cosa més. Eva?
2: No.
0: Johnny?
1: No, tot bé.
0: Queda algun comentari?
3: Home, si, després de tantes preguntes, te'n puc fer jo una a tu?
0: Bueno, va, queda un minut va,
3: vinga,
0: i tanquem
3: barraca. Bueno, a veure què opines tu de la reflexo, ja que la Eva et va convidar a fer-ne una, a veure quina és la teva opinió.
0: Molt bé, no me l'esperava aquesta pregunta, la veritat. La veritat és que abans de, amics i amigues, abans de programar aquest programa, aquesta trobada, ells es van oferir a nosaltres, que hi portem temps de salut, doncs per fer una pràctica. Jo vaig tenir molt de gust de fer-ho. En aquest cas, la Eva, doncs, es va oferir. I la veritat, em va passar, no sé si vam estar una hora i mitja, una estona volant, i em vaig sentir superrelaxat, anava tocant els punts, hi havia punts en dolor, ella ja m'ho deia, m'avisava, però bàsicament surts surant, flotant. O sigui, la sensació és de dir, repetiria. I ara, doncs, repetirem Arenys Amunt, perquè fins ara estàveu a Caldes d'Estrac, no?
1: Sí.
0: Doncs res, amb aquestes paraules ens hem d'anar acomiadant. Moltes gràcies, Eva i Johnny.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Sí, sí,
1: moltes
0: sí.
1: Gràcies.
0: Ha estat un plaer dels grossos.
1: Per compartir.
0: I també per aquestes boniques paraules i aquests coneixements que ens heu oferit. I també tots aquests que som una mica ignorants, no?, d'aquestes tècniques. Sabem moltes coses, però la veritat, us engresco a que experimenteu amb la reflexologia podal, amb la Eva i en Johnny. I res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, la Eva Torrent, en Johnny Marí, i a les vies del son, Joan Bosch, procureu ser feliços i recordeu una cosa, que la reflexologia podal és una manera d'escoltar el cos i oferir-li l'alleujament que necessita. Fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 0086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Catalunya ha viscut avui una nova jornada complicada d'incendis simultanis. Els bombers, però, es mostren satisfets pels avenços, tot i la prudència, i preveuen estabilitzar les pròximes hores els focs del Pla de Manlleu, el nucli d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que afecta 80 hectàrees, i el de Navarcles, al Bages, que afecta 60 hectàrees. L'incendi de Navarcles s'ha aixecat fa tot just una estona al confinament. Hi ha hagut confinades 9.000 persones. Al de Pla de Manlleu hi ha unes 1.600 persones confinades encara. L'incendi de Sentmenat s'ha estabilitzat i s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Ferrell i Sant Sebastià de Montmajor a Caldes a Montbui. Es manté el confinament de Guanta de Sentmenat. L'inspector cap dels Mossos, David Borrell, que ha comparegut fa una estona, s'ha mostrat molt satisfet per l'evolució dels incendis, donat el potencial que tenien. Ha explicat que ha estat, això sí, un dia molt dur.
7: Que ha estat un dia molt, molt dur. Hem tingut unes humitats relatives baixíssimes, per sota del 15% a la costa, temperatures de rècord, i això ens ha portat, doncs, a aquesta situació de simultaneïtat molt dura. Ara recordàvem que era similar a la que havíem tingut l'any 94, amb molts dies, diguéssim, d'incendis acumulats. La nostra satisfacció és que, a diferència de l'any 94, els incendis els aconseguim estabilitzar relativament ràpid. Estem molt satisfets.
6: Els bombers han activat aquesta tarda uns 200 vehicles, 20 mitjans aeris i més de 600 efectius. Parlava també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant aquesta situació.
8: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
6: Precisament està activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 219 municipis de 24 comarques. Les temperatures d'avui han estat notícia. Vinebre, la Ribera d'Ebre, ha arribat als 44,1 graus d'aquest dimecres a la tarda durant el quart dia d'aquesta onada. El valor registrat és la màxima històrica en aquest punt. De fet, Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant aquesta primera setmana de juliol. Un darrer apunt, Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City a la Lliga Anglesa. Ha estat presentada aquesta tarda.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. però en estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llançar-se a l'aigua.
5: Suposo que és una cosa que deu passar a qualsevol organització sense ànim de lucre o a qualsevol entitat de cultura popular. Però jo he de dir que no m'imagino el món de l'empresa o de l'administració així. M'explico. Aquesta setmana, moltes colles han començat els seus assajos, però una part important de les seves maquinàries encara funciona a un ritme baix. Són dies de traspàs d'informació, de carpetes i fins i tot de programari o de telèfons mòbils entre juntes sortints i juntes entrants. En els més de 30 anys que faig castells, he tingut l'oportunitat de viure algun d'aquests traspassos en persona i descriuen a la perfecció per què costa tant que les colles castelleres creixin com a entitats. Protocols escassos o inexistents, informacions parcials o traslladades amb desgana i, en definitiva, un tornar a començar. Posar el comptador a zero i arrencar 2 anys, 730 dies, que es diu ràpid, amb moltes ganes, amb moltes idees, la major part còpies i recòpies de coses que has sentit mil cops, però bé, que com a mínim amb molt bones intencions. Mentre esperem que això canviï, al mirant amunt, fem el mateix. Oblidem tot el que ha passat en els 45 programes anteriors i ens posem a treballar com si fos el primer dia, perquè aquí comença el nostre programa número 46. Sí, a 4 dels 50.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: Ha passat una setmana i nosaltres hem complert la nostra part del tracte. Estem aquí, com cada setmana, disposats a fer-vos passar una horeta entretinguda, com a mínim parlant de castells i de moltes altres coses. Avui actualitzarem el nostre concurs del Savi Casteller amb en Nau Puig i tornem a obrir les portes a l'Albert Rubí perquè ens en faci una de les seves. A més, aquesta setmana toca tertúlia i si us va agradar la de fa 15 dies sobre la proposta de millora del concurs de castells, la d'avui segur que no us deixa indiferents. Però el Mirant Amunt no podia arrencar d'una altra manera que repassant l'actualitat amb la Carol Martín, fent un cop d'ull al baròmetre casteller amb la Sara Suriol i viatjant fins a Vilanova per conèixer el moment de la setmana de l'Unai Estevez. Si no us voleu perdre cap detall, aguanteu una horeta abans d'anar al lavabo.

0: Doncs sí, arrenquem amb l'actualitat i això vol dir que hem de donar la benvinguda a la Carol Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui per on vols començar?
1: Doncs mira, si vols comencem per un dels fets més importants dels últims dies i que a més ens toca de força a prop, és que els capgrossos de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme van organitzar dissabte la 29a jornada de prevenció de lesions castelleres. La present edició es va dedicar a la importància del casc en el món casteller i va comptar, com és habitual, amb tallers, reunions d'equips sanitaris i una taula rodona. Des del programa, un cop més aplaudim aquest tipus d'iniciatives que serveixen per formar-se o reciclar-se al voltant de la prevenció en un món que, no cal amagar-ho, implica un cert risc. És per això que ens agradaria animar a que totes les colles hi participin. Lluny de voler apuntar ningú, ja van força anys que es troben a faltar algunes colles i que, de ben segur, la seva experiència compartida seria d'un valor inqüestionable. I és que, tot i l'èxit de l'organització amb 200 assistents, només 50 de les més de 100 colles hi van prendre part.
0: Els que van fer doblet van ser els castellers de Sants, que dissabte van estar a Mataró i diumenge van celebrar una jornada sobre com afrontar la por després d'una caiguda. Van compartir l'acte amb la Moixeranga de Barcelona. La jornada conjunta, a més, va acabar amb un dinar popular a Can Climent, un concurs d'escalabirres i un concert amb Miquel Cubero. Que sí, que al final ens quedem sempre amb tot allò que pinta farra, però cal aplaudir iniciatives que posen al centre d'atenció la salut mental dels nostres castellers i castelleres.
1: I una altra notícia que també ens toca a prop, dijous va ser el dia de la ràdio i el programa de Catalunya Ràdio, el Tot Costa, es va traslladar al local dels capgrossos de Mataró. El mateix dia, la coordinadora va celebrar la cita recomanant el programa Tres Rondes, també de Catalunya Ràdio, que celebra el seu 20è aniversari. Nosaltres, com que només n'hem fet 15, suposo que no ens toca encara. Una trainera dels Verds va fer dissabte el descens de l'Orio i els manequers de Brussel·les van celebrar diumenge el seu primer aniversari. Van descarregar tant el 3 com el 4 de 5 a banda d'un pila de 4.
0: Dimarts passat ja amb aquest programa enregistrat, per tant no vam poder donar la notícia en aquell moment, ens va agafar per sorpresa un comunicat oficial dels marracos de la Universitat de Lleida on la colla es desvinculava d'un tuit amb actituds racistes d'un membre de la colla a la xarxa d'Elon Musk. La colla va mostrar el seu màxim rebuig cap a aquest tipus d'actituds i va mostrar el seu compromís de continuar treballant per fomentar el respecte entre totes les persones que formen part de la seva colla i de tot el món casteller universitari. Sincerament, no hem volgut rascar més perquè tot allò que neix en un tuit privat, aparentment rere l'anonimat i... Bé, que no, que per acabar... Això no pot acabar bé de cap manera i per això, de fet, nosaltres vam marxar a Blue Sky.
1: Aquesta setmana ha tornat a ser notícia la, poso entre cometes, la lluita dels drets d'imatge del món casteller. Tot plegat perquè el contracte de cessió a tres bandes, signat per la coordinadora, la Corporació de Mitjans Audiovisuals, la Corpo, i la xarxa, vencia a finals de l'any 2024. Ara cal negociar-ne un de nou, però no han estat poques les colles que han tirat de memòria per evidenciar que els castellers de Vilafranca, la colla Vella de Valls i els Minyons de Terrassa, inicialment, tot i que després van fer marxa enrere, s'havien estat beneficiant d'un patrocini particular per part de la xarxa que havia anat creixent des dels 40 fins als 50.000 euros. Les colles no neguen que la xarxa és qui podrà explotar millor els drets del món casteller, però no traguem amb què uns s'embutxaquin aquests diners i la resta no. I és per això que nou colles que van tancar el 2024 fent castells de nou pisos van enviar una carta a la coordinadora demanant qualsevol repercussió econòmica que se'n derivi vagi a parar al fons comú de la coordinadora.
0: I si us sembla bé, fem un repàs als canvis al capdavant de colles castelleres perquè sovint se'ns escapen algunes assemblees. Molts cops, segur, per culpa nostra. Així doncs, hem decidit fer una cosa molt lletja en el món del periodisme, que és afusellar una notícia d'un altre mitjà. En aquest cas, de la revista Castells, qui fa un recull de tots aquests canvis. I així, d'entrada, tot i el que volem fer és mostrar tot el nostre reconeixement cap a ells, demanar-los mil disculpes per afusellar-la, però com a mínim, mira, anem de cara i diem que és revista Castells qui ha publicat tot això. Doncs bé, aquesta setmana hem sabut que els castellers de Caldes tindran dos homes a les tasques de cap de colla, Agustí Bosé i Didac Mayol, i una dona a la presidència, Núria Soler. Si sou de la zona tradicional i dues persones al capdavant us sona raro, espereu perquè els castellers de l'esquerra de l'Eixample han fet un triplet amb Aïda Clares, Roger Bargadà i Anna Coll. Els esparxats han triat Mireia Porta, de cap de colla, i Marc Matamala, de president. I a Figueres torna Jaume Bahí com a cap de colla i s'estrena Anna Alcubierre a la presidència.
1: Bé, fins aquí serien 5 homes i 5 dones, però no només hem fet la feina llegint la revista Castells. TAC12 anunciava divendres que David Lobo tornaria a ser diumenge cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, ja que era l'única candidatura que es presentava a l'assemblea de la colla. Així que ja serien 6 a 5.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, companys de Mirant Amunt. El passat cap de setmana, amb una única diada a Esparreguera, ha estat de profit per a dues colles que han presentat els seus primers castells de set de l'any. En total, des del baròmetre Estrella, hem recollit 7 novetats que han animat el baròmetre d'hivern. Els castellers de Terrassa han fet la seva segona aparició de l'any amb l'estrena de la categoria de 7. Han sumat de cop el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7. El pilar de 5 ja se l'havien anotat dies enrere. Per la seva banda, els castellers d'Esparreguera també ho han estrenat tot. La colla montserratina ha presentat el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7, a més del pilar de 5. Val a dir que les dues colles han avançat feina enguany. L'any passat van estrenar el 4 de 7 amb agulla fins a mitjans de març. I això és tot per avui. Recordeu que podeu seguir el baròmetre en línia a les xarxes socials i al web baròmetrecasteller.cat.
4: El moment de la setmana, amb Unai Estevez.
5: Aquest divendres 21, els Tirallongues de Manresa donaran tret de sortida a la seva temporada castellera amb el Pilar caminant a les escales de l'Església del Carme. Aprofitant la coincidència d'aquest acte, al moment de la setmana del Mirant Amunt, parlem de pilars caminant. Uns pilars que s'acostumen a fer per entrar a plaça abans de començar una diada, però hi ha ocasions durant l'any que els podem veure més llargs, amb més distància i amb més dificultat. Són pilars que hi ha a Tarragona, fins i tot a Girona, passant per viles com Sitges i barris com Sants. Són llocs aquests els que podem veure pilars caminants i avui repassem pilars caminant. En aquest cas, la versió pujant o baixant escales. Comencem amb el pilar ja mencionat, el pilar dels Tirallongues de Manresa, un pilar que camina a les escales de l'Església del Carme. Sempre significa l'inici de la temporada castellera per la colla de la capital del Bages. Aquest divendres 21 de febrer el podreu gaudir just allà, a les escales de l'Església Manresana. Avui, com que parlem de pilars a les escales que pugen o les baixen, el més significatiu segurament i el que molta gent ha vist és el de la catedral de Girona, que fan els marrecs de sal el 1 de novembre al vespre. És un pilar que puja un total de 90 esglaons a un ritme exageradament ràpid. La zona tradicional també fan pilars escalinates i un bon exemple és el pilar de 42 esglaons que fan els castellers d'Altafulla. Aquests esglaons estan entre la plaça del Pou i l'església d'Altafulla. El pilar dels castellers d'Altafulla a les escales es fa any rere any l'11 de novembre. A Olot també tenen pilar caminant per les festes d'altura. Els xerrics d'Olot fan un pilar caminant a les escales de l'església de Sant Esteve. Normalment l'acompanyen aquest pilar amb tres construccions. Tot això, en conjunt, forma la diada del pilar de les escales. Tots aquests són alguns dels pilars que recorren esglaons i escales pel nostre territori. També hi ha el de Tarragona, però no només són escales, sinó que també té un recorregut més llarg. Si us heu quedat amb les ganes, estigueu atents, perquè hi haurà més capítols a la secció on parlarem de pilars caminant. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio.

0: Han passat 15 dies i al Mirant Amunt ens vam comprometre a impulsar un miniconcurs per trobar la persona que en sap més de castells, és a dir, el nostre savi casteller particular. Però al darrere d'una idea tan ambiciosa com aquesta no hi podia haver cap altra persona que en Nau Puig. Bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, l'últim dia vas venir i ens vas preguntar quina va ser la primera revista castellera impulsada pel periodista Xavier Capdevila.
1: S'ha de dir que aquesta pregunta ha portat una mica de cua.
0: Sí, era el que t'anava a dir. Ens vas donar tres opcions com a respostes. L'opció A era Terços Amunt, l'opció B era A Peu de Plaça i la C era L'Espadat. Explica'ns la polèmica.
1: A veure, aquí s'ha d'entendre que hi ha moltes colles que anteriorment ja havien publicat o ja es publicava interiorment les seves revistes, com és l'exemple de Bordegassos de Vilanova o Xiquets de Reus. Uh-huh, val? Uh-huh. Que les seves revistes són anteriors a lo que jo proposava.
0: Totalment.
1: El que sí que s'havia d'entendre i que, per tant, la pregunta anava en aquest sentit era quina era la revista generalista, la que englobava totes les colles o buscava, avui que parlem una mica de periodisme. Sembla que ho faci a propòsit, però realment no,
2: estàs superben lligat. Em sembla... Està fet a propòsit.
0: Clar, tu explica-ho així, que si no quedarem malament.
1: Però quina era la primera revista que es va publicar, no? El que sí que sabem és que ha arribat el missatge a en Xavier Capdevila i ens ha respost. I és que diu, no és exactament així, perquè ja jo vaig ser un dels impulsors, però no l'únic, i hi havia també altres com l'Eloi Roca, el Pep Bargalló, l'Ernest Benach, el Joan Ciurana, el Falco, el Miralles i altres cronistes de l'època. Igual col·laboraven Grallers de la Cort, el Sixte, el Nejo i el Negre. O sigui, era un conjunt de molta gent. M'agrada que surtin tots els noms perquè a vegades els noms que posem queden en l'anonimat i sempre va bé recordar aquesta gent que ha donat tant per la història castellera.
0: Tothom té aquest moment de protagonisme, sí.
1: Anem a la d'allò?
2: Si us plau.
0: Sí, si et sembla bé. Bé, primer, resolem quina era la correcta.
1: La correcta era Terços Amunt. I, bueno, en el rànquing que està, actualment que el Pep CD es manté en primera posició amb 7 punts, s'ha distanciat una miqueta de la Glòria, que es queda en segona posició amb 5 punts, i mantenim última posició, tot i que no en solitari, però sí, per no respondre al primer, sí, en Gio.
0: Perfecte. De moment, l'important és que tinguem aquest top 3 per poder lluitar i veure com ho acabem resolent a final d'aquesta temporada.
1: Anem a la pregunta.
0: Fem allò de cada setmana. Moment de posar musiqueta de concurs i tu ja ho saps, el que et toca a tu.
1: Avui no m'allargaré molt, és molt senzilleta la pregunta. Ja portem unes quantes complicades, anem a una mica senzilleta. No sé si coneixeu els Govindes.
0: Sí,
1: sonen, no?
0: Cosa, sí.
1: Els Govindes són gent de la Índia, en la qual un cop a l'any, durant un festival, es dediquen a fer estructures humanes o castells, que nosaltres entendríem aquí. I han compartit coses amb colles d'aquí, inclús colles han anat allà a fer castells. Uh-huh. Aleshores, la pregunta és... Ells s'enlairen per trencar el que nosaltres anomenaríem un canti o un cistell o un recipient que tenen penjat a molta altura. I la pregunta és...
0: Anava a dir el nom i veig que...
1: La pregunta és, com es diu?
2: Ui!
1: Jo us donaré tres opcions. Opció A, el locus. Sí, res, pugen fins allà dalt, trenquen el locus i fan un festival. Sí. L'opció B seria el handi. I l'opció C seria el pajonda. De recordar que depèn del festival i depèn de la colla, també el recipient té coses diferents. Però totes mantenen el mateix nom.
0: Sí, normalment una mena de melmelada o de iogurt que hi ha dins d'aquest recipient. Deixeu-me un moment, que vaig enviar un mail important que aquesta me la sé. Ja ho sabeu, doncs. Si voleu participar al Savi Casteller, només cal que poseu un comentari a la publicació del reel d'aquesta secció amb la resposta que creieu que és la correcta d'aquestes tres. El reel normalment el publiquem el dia després de la publicació del programa, però si sou més murris, podeu aprofitar el mateix dimecres, un cop publicat el programa, per contactar amb nosaltres a través del correu electrònic que acostumem a no dir-lo, us el diem avui. El nostre correu electrònic és mirantamuntradio, tot junt, mirantamuntradio@gmail.com.

0: Explicàvem a l'actualitat que dijous els capgrossos de Mataró van celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, acollint el programa de Catalunya Ràdio Tot Costa. I al Mirant Amunt, dona la casualitat que tenim dues persones clau perquè tot això passés i acabés fent-se una realitat. D'una banda, l'organització va córrer... La part d'organització de la colla va anar a càrrec de la Carol. Enhorabona.
1: De res, gràcies.
0: I de l'altra, rebem a l'estudi la ment pensant de tot plegat el culpable, la persona gràcies a la qual Catalunya Ràdio va decidir venir a Mataró a fer-hi un programa especial. Albert Rubi, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: I avui, si no vaig errat, vens a parlar-nos d'una mica de coses...
2: Fem un conte, podríem dir, basats en fets reals, un poti-poti d'aquells que a mi m'agrada...
0: Molt bé.
2: M'agraden fer.
0: Doncs tot teu.
2: Hi havia una vegada un noiet que va tenir una idea, potser en podíem dir un desig. Es podrien ajuntar tres de les seves grans aficions, o segons com, també se'n podrien dir passions. Es podien unir en el mateix temps i al mateix espai físic els castells, o sigui, el món casteller, la ràdio i el món dels esports? Per què no? El món és dels valents, va dir algú. La veritat és que no sé qui ho va dir ni quan, però m'és igual, i sentem-nos, si podem, perquè si no malament rai. El noiet havia d'enviar una proposta a una emissora de ràdio perquè el Dia Internacional d'aquest mitjà de comunicació, un programa esportiu de tarda vespre, anés a fer-se en viu i en directe a la seu de la colla castellera de la que ell formava part. Alerta, companys... Atenció, oients, perquè en un mini espai d'investigació dins les Rubinades estrenem la primera, i no descartem última vegada, les Rubinades Investigations. Després de dures hores de telèfon, múltiples correus electrònics i desenes de globs d'aigua amb gas, sabem de molt bones fonts quines raons més o menys pillades, entre cometes, va argumentar el noiet a l'emissora perquè anessin a fer el programa... a la seu castellera en qüestió. Després de setmanes d'espera i pensant que les opcions eren poques per les múltiples propostes que l'emissora seguríssim que va rebre, el dimarts 4 de febrer...
3: Potser ens hem fet una mica pesats i tots us expliquem que venim a casa vostra el 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i potser ha arribat el moment, Costa, de dir... On anirem el 13 de febrer, on ens hi han convidat a molts llocs, però la direcció d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, ha decidit concretament un.
4: L'escollit ho és després d'enviar un correu electrònic que deia «Bona tarda, envio aquest missatge perquè la colla castellera Capgrossos de Mataró volem que el Tot Costa vingui a fer el programa a casa nostra».
3: Potser ens hem fet una mica pesats i tots us expliquem que venim a...
2: Aquell vespre, el noiet, mentre pensava que què podria dir quan li fessin una trucada en directe des del programa per comentar la tria que l'emissora havia fet, se'n va adonar d'un fet destacat, important, i ell s'atreveix a dir que decisiu perquè escollissin la proposta de la seva colla. La seu de l'entitat era la ciutat que un tal futbolista, Lamine, havia popularitzat a tot el món. Fortíssim, molt fort, perquè també tenia en compte que el local d'assaig està només a un quilòmetre d'una pista esportiva que aquest Lamine havia jugat de petit i que ha rebut visites de mitjans de comunicació de tot el món. A més, cal afegir que el noiet en qüestió no havia pensat en l'efecte Lamine al moment de fer la proposta. Realment no hi havia caigut, coses que passen. S'obren les paraules del que va passar aquelles dues hores d'emissió radiofònica i televisiva al local casteller. Ho podeu veure tantes vegades com vulgueu al 3CAT. I potser també descobrireu qui va ser l'agosarat noiet que va fer la proposta. I acabo la Rubinada d'avui donant públicament les gràcies a la colla per acceptar que es fes la proposta, a la feinada que van fer algú de les persones implicades que també està en aquest estudi, i al món casteller radiofònic i esportiu per existir.
0: Doncs donar les gràcies a aquest agosarat noiet perquè realment va ser una experiència inoblidable.

0: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio esclata de nou l'afer dels drets d'imatge del món casteller. Doncs bé, com que una altra cosa no, però fer safreig ens agrada molt, avui hem cridat els nostres tertulians i tertulians i companys de feina per parlar-ne. I, per tant, hem de donar la benvinguda a l'Arnal Morató, expresident i actual cap de colla dels Xics de Granollers. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I el Nil Rider, ex-cap de pinyes dels Castellers de Badalona.
2: I president de l'Escala de Veïns.
0: I president de l'Escala de Veïns i el nostre historiador. Aprofitem que tenim també el Nau per aquí i l'Albert Rubí perquè hi puguin dir la seva. Fem una mica com cada setmana. Abans de començar, m'agradaria que m'expliqueu molt breument quin paper creieu que cada un de vosaltres que hauria de tenir els castells a la tele, i a partir d'aquí obrim debat. Com haurien de ser els castells a la tele per vosaltres?
1: Com haurien de ser els castells a la tele o com aquests mitjans haurien de tractar els castells?
3: Bona pregunta.
0: Pregunto. Vinga, la que t'agradi més, sí.
1: Els castells a la tele al final hi apareixeran si interessen, no? I realment hem vist que és un tema que en el públic en general només interessa quan passen grans gestes. Llavors, la relació que es té, per exemple, amb una xarxa i amb totes les televisions locals o en aquesta ràdio local que hi som, que permet apropar aquelles coses que potser no interessen tant al públic general, però que els hi permet un espai, ara mateix jo crec que és l'espai que hi ha i que es té. Ara bé, com es tracten els castells en aquests mitjans? Doncs quan es fan programes especialitzats es fa molt bé, la veritat. Mm-hmm. Però hi ha una falta de seriositat quan es parlen programes o fins i tot en telenotícies a l'hora de parlar d'aquests castells, que jo crec que és una falta de respecte pel món casteller. Vull dir, no pot ser tantes barbaritats com estem ja fins i tot acostumats a veure.
3: Correcte.
1: I això sap greu.
0: Molt bé. Albert, tu què creus?
4: Jo, enllaçant-ho amb el que deia ell, que a vegades detalls que els aficionats castellers... Ostres, què diuen ara aquests? No? O aquestes, o és igual, la notícia aquesta. Què diu? Jo considero, i més amb l'actual tecnologia, etc, que és fàcil de dir, escolta, aquella persona, o que, escolta, mira, que aquesta notícia... Perquè a vegades són notícies molt curtes, gairebé flaixos, no? Què et sembla? I hòstia, en aquell flaix que dius, n'han deixat anar una, que dius, hòstia, no té ningú per dir res, que són quatre línies. I molts cops, enllaçant-ho amb això que deies, és, fins i tot a casa allò que ho comentes, i realment sorprèn bastant, perquè és senzill. Mm-hmm. Perquè si interessa, segur que hi ha aquí consultar.
0: Nil?
2: L'any 1991... Manolo Santander, que era... Jo entro al febrer i em poso monotema. Manolo Santander, que és un xiricotero, feia una xirigota que es deia «Ay, que ver qué suerte tengo, que otra vez salgo en la tele». Acabava la quarteta i deia «Otra vez es aquí la tele imponiéndonos sus leyes». Acabava la de Llonsis i acabava el pas doble dient «Que tendremos carnavales, que era una televisió». Llavors...
3: Badum.
2: Llavors et ve el cap l'Umberto Eco i aquella frase tan mítica de «Lo realment intel·ligent és no sortir a la tele». I em pregunto jo què fem a la ràdio parlant de televisió. Però bueno,
3: la setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
2: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
0: Aquesta era la segona pregunta, però gràcies per introduir-ho. Primer deixa'm que el Nau digui la seva i ara us pregunto per la ràdio.
5: Jo estic amb... Bueno, és un dilema intern, perquè vulguis o no, si fas una miqueta el símil, és... al mateix moment en el qual, si fa uns anys enrere, tirem una miqueta enrere, els esports femenins no tenien presència. I tenien presència quan passava algo gros. I amb els esports femenins, per sort, han evolucionat i avui en dia estan a primera pàgina i estan directament dintre de les notícies, dintre de l'esquelet de les notícies. Els castells no, també perquè, bueno, es fan un cop cada X, hi ha una temporada, hi ha un... Aleshores, tinc el dilema intern entre qualitat i quan surten. Aleshores, bueno, hi ha periodistes i periodistes, igual que el món del futbol, hi ha periodistes i periodistes.
0: Molt bé. Carol, va.
3: Mira, perdona, és que em van molt bé diverses coses que heu anat comentant. Una són les relliscades que tenen sovint els mitjans generalistes i també aquesta comparativa amb els esports femenins, perquè una de les coses que a mi em va sorprendre més, bueno, quan l'Efren, que a més és la meva parella, per qui no ho sàpiga, va començar a treballar al diari Ara.
2: Ah, sí?
3: Una de les coses... Sí, sí, Nil, sí. Em sap greu dir-t'ho, però sí.
5: Ara ja no, no?
3: Llavors, quan ella va començar a treballar al diari Ara, com a periodista casteller, no? Una de les coses que a mi em va cridar més l'atenció és que el seu cap directe, o la seva cap, perquè em sembla que era una dona en aquell moment, fos la cap de Societat. I jo li vaig preguntar, Societat? Però per què? I em va dir, no, perquè és on el diari ha decidit incloure aquesta secció. I jo vaig pensar, i per què no esports? I, clar, això, aquest tema ja seria embrancar-nos en cultura o esports, no? El diari Ara va prendre la decisió que han pres altres mitjans, em sembla. Però, clar, amb altres aspectes esportius, això no es fa. Llavors, són gent especialista que ho tracta, o almenys gent especialista en qüestions esportives, i que, per tant, tendeixen, jo crec, a filar una miqueta més prim en allò que publiquen. Clar, en una secció tan generalista com Societat, que és on generalment tractem els castells, perquè són cultura, entenc la dificultat dels periodistes, també ho he viscut, la por que tenen periodistes a publicar segons què, perquè saben que la cagaran. I clar, ostres, això també a mi em sap greu.
2: Una cosa, Déu-mos en guard que ens tractessin els deports, perquè si no seria acaba i vámonos.
0: De fet, estàvem jugant aquí, Al començament els castells es van tractar com a esports, estaven a les seccions d'esports de molts mitjans. Van passar també en el seu moment per cultura, la Carol deia, els tractem a Societat perquè són cultura. Bé, si
3: és veritat,
0: cultura,
3: hi ha secció de cultura.
0: Tenim
3: sí,
0: una
3: sí.
0: secció de cultura sí, on raó. No hi són els castells. Per mi el problema més gran és que si jo entro en una redacció i demà he d'explicar una història, una notícia sobre futbol, l'hauré d'explicar i tothom donarà per suposat que en sé suficient com per poder-la explicar. El problema és quan els mitjans de comunicació ningú en sap de castells. Vull dir, problema en general. Per mi, com a periodista, és un premi, perquè jo cada cop que he entrat a un mitjà de comunicació m'aplaudeixen, perquè és un buf, m'estalviaré fer aquesta notícia. Però, clar, si els periodistes hem d'aprendre una mica de tot, i a vegades això inclou futbol, bàsquet i sevillanes, doncs també inclourà castells. David.
6: Mira, justament ara parlàveu d'esports i parlàveu també de l'especialització aquesta a castells, que normalment als mitjans no hi ha castellers i que, per tant, ningú en sap. Fa pocs mesos, fa poques setmanes, va haver justament un exemple a RAC1 quan van actuar els arreplegats de la zona universitària, quan van fer-hi un vano de 5, en motiu del tema de la Dana de València i de més... Van fer un article en què ho anunciaven i posaven que els castellers de Sants hi havien carregat uns castells. Literalment. Clar, a RAC1 tenim un grapat de gent
3: Exacte.
6: Que fa castells. Què passa? Que això ho va redactar gent d'esports. La gent d'esports que no va ser capaç de preguntar a la gent que és
3: la castellera. La castellera
6: RAC1. Justament, per exemple, sense anar més lluny, en Benet Íñigo, que és cap de Societat, i per tant és una mica un referent allà dintre de la casa... doncs no van comunicar-se entre ells, quan sí que hi ha aquesta figura, no? Hi ha tot un grup de castells de RAC1 que al final també volen donar molt de nom. Bé, doncs vaig ser jo el que vaig anar al cap d'esports i vaig dir, mira, això...
0: Em deixes que te l'arregli?
6: Corregim aquesta cosa, més que res, perquè els castellers també són molt puristes, sí. També ho hem de dir, que són molt puristes,
3: Exacte.
6: I per tant vindrà algú a queixar-se.
0: A vegades també massa. Arnal, i deixeu-me parar un moment i us faig una...
1: Al final això que comenta és el per al que jo dic que em sembla una falta de respecte, perquè és més aviat les ganes de voler-ho fer bé. De fet, si no recordo malament, la coordinadora s'havien enviat a diversos mitjans de comunicació com un manual de bones praxis per explicar les notícies castelleres, o el que deia l'Albert fa un moment. Vull dir, molt fàcilment pots assegurar-te de que una peça estava ben feta. El cas que acaba de dir el David és flagrant. O és que moltes vegades ho hem vist directament amb que els castells que es posen en els peus de les imatges i tal, ja no és ni la colla que toca. És tan fàcil com entrar a les xarxes socials. Per això jo parlo d'una falta de respecte. Perquè si tu mateix els gols que fa el Barça se t'acudeix dir que és el Llevant perquè van de blanc, de blau i vermell, o sigui, et cremen TV3. Saps? I això, en canvi, amb els castellers no passa res.
0: No es té aquesta cura, que és al final... El problema és que la notícia de castells se li dona a l'últim, que és... Ui, mira, ha passat un becari per aquí, li donem, perquè és una notícia que ningú vol fer i que, a més, sembla poc atractiva quan l'has de tractar, eh? Les de futbol són molt xules, els castells no tant. Val, deixeu-me centrar un moment la tertúlia, perquè jo havia preparat una sèrie de preguntes per començar a escalfar, com que veig que ja anem calentets. Centrem el tema. Tot això, avui parlem dels drets d'imatge, perquè ha tornat a ser actualitat. Posem-ho sobre la taula. Què en penseu dels drets d'imatge, d'aquesta cessió que s'ha de fer d'una manera o d'una altra, i del fet que cada X anys surti i esclati aquesta, que als mitjans ens agrada molt, posar títols, aquesta guerra dels drets d'imatge. Què en penseu?
5: Parlem de drets o de calés?
0: Parlem de drets primer. Si després vols introduir calés, posem-los, va.
5: No, clar, perquè aquí entra els interessos de cada colla, els interessos dels ajuntaments, els interessos de la coordinadora, interessos de la radiotelevisió, que són els que acaben pagant i els que acaben traient diners. És un fangà espectacular, eh?
0: Molta cosa en joc.
3: Així d'entrada, per parlar dels drets, jo crec que una de les grans mentides que... Bé, una de les grans coses que haurien de tenir clar els castellers és que la nostra activitat no interessa a tanta gent com nosaltres creiem. I que, per tant, és que per nosaltres és el nostre centre d'atenció i creiem que, ostres, és que podríem fer un canal de Champions només de castells, no? I no és cert. És a dir, sí que genera un cert interès, però les empreses privades no fan molts calés amb els castells. Llavors, tornant al tema dels calés, crec que d'entrada hauríem de partir de la base que és deficitari tractar això audiovisualment.
2: Jo anava una mica resseguint les teves paraules, no vull fer mansplaining, que és que a vegades ens mirem massa al melic, i de melics va la cosa. No sé si va de diners, o va de drets, o va de valors, o va de principis. Allò, jo tinc molts de principis. Si no li agraden uns, en tinc uns altres. Llavors, no sé si la coordinadora aquesta... coordinadora de no sé quantos dels Deportes i Castillos, que vella per la seguretat de tothom i per aquestes mandangues, ha de fer un pas endavant i ha de tenir valor. I dir, escolti, doncs miri, aquí tots hem aprovat A, i si no li agrada, la porta és allà, li dibuixo de color que li doni la gana.
0: I és tinc la sensació, al final, quan he dit què em penseu dels drets, el primer que m'heu preguntat és drets o diners? O sigui, aquí el problema no està en els drets. Jo crec que totes les colles estan bastant d'acord amb que la coordinadora faci una sessió dels drets a aquella persona que li toqui, en aquest cas la xarxa, perquè crec que no hi ha debat aquí amb si la xarxa està fent bé la seva feina o no. Llavors, el problema és quan hi ha diners pel mig i algú se'ls embutxaca i la resta no. És això el problema? Pregunto.
1: Tornant una miqueta a lo d'abans i ara responent això. Pel que fa als drets, estic completament d'acord amb vosaltres que no hi hauria d'haver-hi cap mena de problema, perquè al final, a més, l'activitat que fem, la fem a carrer, saps? I per tant, al ser una activitat pública, en un principi, és que no ens hauria ni de preocupar gaire, a no ser per després a les entrevistes i tot això que surten aquests primers plans. M'equivoco?
2: Per lo que jo sé, que en sé molt poc de drets d'imatge, tu pots gravar una persona pel carrer mentre tu fas una cosa, però no pots basar el teu programa en allò que està fent l'altra persona, perquè llavors sí que hi ha un tema de cessió de drets.
1: Sí,
2: clar, no
1: és
2: la senyora Pepeta que mira els castells no cedeix drets, però la colla que tu li estàs fent una diada allí i allò, sí que hi ha.
5: O sigui, tu estàs fent un acte públic, per tant, sí que podrien gravar-te, el que no poden és retransmetre-ho per benefici propi. O sigui, aquí hi hauria un conflicte d'interessos entre la persona que està fent l'espectacle i l'objectiu final, que és que tu, fora d'aquest lloc, et beneficis. Aleshores, aquí sí que hi hauria un
1: problema. Per tant, entenem que sí que llavors hi ha d'haver-hi unes contrapartides, no? Ja que tu estàs cedint i estàs fent un benefici privat o el que sigui, la xarxa en treuen un material que ells llavors poden fer servir. Llavors, està claríssim que el tema està amb el tema dels calés. I el tema dels calés, bàsicament, el que jo crec que ens queixem tots és que no hi ha un equilibri, no? Vull dir, és zero equitatiu i, a més, no només zero equitatiu, és que per moltes colles aquests diners que reben només les dues colles punteres, que necessiten també de la participació de les altres colles per ells poder-se promocionar d'aquesta forma i tenir-ne uns beneficis, poden representar tranquil·lament el pressupost de tot un any. En el cas de la meva colla, representa 2/3 del pressupost d'un any. Ja et dic jo que amb 2/3 més coses faríem. Vull dir, realment el que genera és un desequilibri molt gran i que es perpetuarà, si seguim així.
0: El cas jo crec que no és que siguin les dues colles principals i que, per tant, se les paguen belles perquè són les que sortiran amb més transmissions. Jo crec que hem de tirar enrere en el temps i recordar que són dues de les tres colles que es van negar que es fes la cessió dels drets. Llavors, què va passar? Que de cop i volta van acceptar que es fes la cessió dels drets, però es van girar cap a l'altra banda i van cobrar un patrocini per part de la xarxa. Mm-hmm. Aquesta és la situació.
5: Per què es van negar?
0: Llavors, clar, aquí ens hem de plantejar si és aquest el model que volem per les transmissions castelleres, que hi hagi dues colles que s'embutxaquin aquests diners, o què n'hem de fer amb aquests diners. Perquè ara deixeu-me també fer d'advocat del diable. Això vol dir, de manera directa o indirecta, com vulgueu, val? Però que si tots diem no volem que aquestes dues colles s'embutxaquin 50.000 euros cada any, estem traient 100.000 euros que entren en el món casteller, i entren en el món casteller, per bé, per mal, per una colla o pel que sigui, però entren en el món casteller i els estem traient perquè no ens agrada el model. Nil, va, respon-me després la Carole, però bueno, és que t'he vist molt encès.
2: És el mateix que dèiem per aquí, no? El bé que m'aniria, ostres, jo, 100.000 euros, si entra en la meva butxaca, també entra en el món casteller. I, escolta'm, jo l'estic obrint aquí a Mataró Ràdio i no ningú m'hi posa res. Mm-hmm. Des de l'EU, també hem de tenir en compte que estem en un món capitalista on es mou la llei de l'oferta i la demanda. Per tant, si hi ha dues persones que s'embutxaquen diners, i això és ferm i públic, i si cal, jo ho em... contra Vilafranca i la Vella, el que faci falta. Ai, no estàvem dient el nom de les colles, no? Bueno,
5: hi ha una tercera pel mig.
2: Em sap greu. El que faci falta, anem-hi, escolti, el manifest de les nou colles de nou que han firmat dient que no són aventus, que no cedeixin els drets. I s'ha acabat el circo aquí, eh? S'ha acabat el circo.
0: És que aquí és on estem.
2: Punto final. Si no som tants els que ens segueixen, que jo estic d'acord... Escolta, ho retratem per YouTube, que tots ens els mirem, els vídeos de YouTube de les altres colles.
4: Dic, no sé si passarà allò de les negociacions a última hora i estarem a potser menys d'una setmana de la primera diada que teòricament s'ha de retransmetre.
3: Això va passar fa uns anys, eh? Sí. És que em sembla que amb Sant Joan, una cosa així. Sí, sí.
4: Vull dir que és possible que també no és gens descartable que passi això, no?
0: Sí, una de les coses que passa en paral quan parlem de tot aquest tracte de dels drets d'imatge és que abans deies, i si no, ho publiquem per YouTube, que tothom mirarà YouTube. El problema és que ara mateix s'estan limitant aquestes publicacions per YouTube, perquè ja estaven prou limitades fins que un dia els Minyons de Terrassa van dir, doncs, com que no venen a publicar la nostra diada, la farem nosaltres.
3: Per Twitch.
0: I de cop i volta es van posar els pèls de punta i ja no hi ha diades a YouTube. Si com a mínim ens les deixéssim publicar per YouTube,
3: Twitch.
0: Però aquest nou tracte encara limita més aquesta publicació per Twitch, sí, cara.
3: És que és molt boomer parlar només de... No, això que parlàveu dels drets comparant-los una mica amb els esportius, és que, clar, jo crec que és lògica, o almenys són les tres passes directes que fas quan penses en els drets televisius. La Lliga Espanyola, com ho fa, no? Que el Madrid i el Barça s'emporten X diners. És cert que el Madrid i el Barça també aporten una grandíssima quantitat d'espectadors i d'aficionats, etc. En el nostre cas això no està avaluat, o almenys no està quantificat, per tant... són números més o menys orientatius, més o menys aproximats, però són números poc fixes. Però és que, per exemple, en aquest cas, el Barça no li repercuteix a la federació més despesa, i en canvi, com més gran és una colla castellera, sí que li repercuteix més despesa d'assegurança a la coordinadora. Què hem de fer? Posar un topall també de... No, només et cobrirà fins a 150 participants, o a partir dels castells de 8 i mig ja no et cobrirà res d'assegurança, perquè, clar, llavors és massa car. Llavors... Bueno. Ostres, si evidentment que aquestes colles fan castells molt grans, això ven, i per tant entenc la seva percepció personal de nosaltres hauríem de rebre més que una colla de 7 perquè estem aportant molt més espectacle. Però també és veritat que estàs aportant més risc, que és una despesa que ens està suposant a tots els castellers i a totes les colles una despesa, i nosaltres no estem posant el crit al cel per això, no? És a dir, és una despesa que ens repartim entre tots pel bé de l'activitat, evidentment.
7: I al final que surti més representat en els mitjans t'acaba portant el que és més important per les colles. Perquè jo no tinc cap persona que m'hagi vingut a Xics que digui vaig veure una actuació de la Vella o una actuació de Vilafranca que em va encantar i per això t'he vingut a Xics. Si els dos que surten més són ells. Els que acabaran tinguent més un ingrés de capital humà també són ells.
3: Sí, exacte. Saps?
0: I deixeu-me afegir una cosa. Nosaltres, que som castellers, que som el públic d'aquest producte, sí que busquem grans castells. Però el públic generalista, quants cops ha vingut a una diada vostra a veure castells de 7, de 8, i els aplaudeixen com si fossin games extra? Vull dir, realment, és tant el problema que només volem que surtin les colles grans? O potser, si hem de fer un servei públic, que és el que estem fent, venent aquests drets a la xarxa per una banda, que és pública, i a TV3 per l'altra, que també és pública, doncs potser ja hauríem de sortir tots, no? Ara ja...
7: Com, no, i per això també una miqueta la perversió aquesta que deies de les diades que no estiguin retransmeses directament per ells o que no entrin dins d'això, mm-hmm. no? Com podien ser els que feien marrecs de sal que es va deixar de fer. Ara, per el que crec recordar, només pots retransmetre aquelles que estiguin organitzades per tu.
0: Sí.
7: Per tant, la diada de la Festa Major de Granollers, per posar l'exemple de la meva colla, jo no la podria retransmetre sense el permís de la coordinadora, perquè l'organitzador és l'Ajuntament de Granollers.
2: Mm-hmm. Però ho pot retransmetre l'Ajuntament de Granollers, excel·lentíssim Ajuntament de Granollers, que suposo que es prestaria
0: a fer-ho. Això podria perquè no tindria els drets. Hauria de demanar-los a la coordinadora.
2: A títol individual jo puc deixar els meus drets a qui em doni la gana, o tampoc? Vull dir,
0: no.
2: Clar.
7: Tenim els drets cedits a la coordinadora, representa.
0: Clar, a partir del moment en el que signes el contracte i dius la coordinadora serà qui gestionarà els nostres drets, és ella qui ha de gestionar aquests drets. Llavors, si nosaltres no podem publicar les nostres imatges perquè ens hem autolimitat amb aquest contracte a només fer-ho amb les diades organitzades per nosaltres, llavors, ostres, vull dir, si no pots ni publicar tu les teves imatges...
7: I no només això, sinó que quan tu, per exemple, a Castellers de Mollet, que van aconseguir que Vallès Visió els hi retransmetés les diades que feien, fins ara només havies d'informar la coordinadora de que fora del que eren les diades que s'havien pactat amb la xarxa, em faries aquesta més. I a més molava a tope perquè agafaven després els de la xarxa la retransmissió de Castellers de Mollet i te la posaven. Ara no és que hagis d'informar. Ara és que la coordinadora tindrà l'última paraula de si aquesta diada es pot retransmetre o no es pot retransmetre. Que espero que tindran prou sandera i faran servir el sentit comú perquè quan passin coses d'aquestes diguin que sí. Fins al dia que sigui que no. I llavors tindrem el merder.
3: Per cal.
0: Clar, però si el problema ja era, de fet, fa poques setmanes, algú d'una colla

0: I aquí deixem, fem una petita pausa per aportar una dada, perquè estem parlant de la Lliga de Futbol molt airadament, i la Lliga de Futbol, l'última temporada, es va embutxacar 150 milions d'euros en patrocinadors.
1: Igualet que els castells.
0: Gairebé el mateix.
1: Igualet.
0: Vull dir que, clar, és que de cop i volta ens venen els diners al cap quan veiem la televisió, però, bueno, però qui els posa?
2: Clar, perdó, hi ha una cosa, a tenir, perdó. Però hi ha una cosa a tenir en compte, que tots aquells futbolistes
1: és que
2: ens caiguin millor o pitjor, cobren un bon sou també a final de mes, eh? Vull dir que aquí sembla que tots venim a bueno, no, jo vinc per amor a l'art, no sé vosaltres, i a fer castells, i vaig per amor a l'art, inclús em costa quartos. Vull dir que també estem valorant unes com es diu això, unes coses econòmiques que tampoc són del tot...
3: Clar, aquí entren moltes altres coses, a part dels diners, que entenc que la xarxa de televisions que fa les retransmissions inverteix molts diners, per tant ha de recuperar aquests diners. Jo ho entenc. O sigui, cap mena de problema, i de fet és el negoci que tenen, no?
0: Jo no estic
4: d'acord.
0: Diners
4: que són públics.
0: O sigui, la xarxa, la xarxa i TV3 no ha de recuperar aquests diners.
1: Perquè, per exemple, a RAC1 nosaltres no ens hi estem ficant, que quan vam presentar la temporada l'any passat, vam presentar unes quantes diades, les que farien a Castells de RAC1, totes a la zona tradicional, amb les mateixes colles, va haver-hi crítiques en aquell moment, però és que al final és una empresa privada i ells determinen on inverteixen els recursos, no?
5: No, no, sí, i ells ho diuen obertament, que al final ells es mouen per diners i si la diada no és rentable, no la faran, perquè a ells els suposa una despesa de recursos que han de recuperar d'alguna manera.
0: En canvi, la xarxa i TV3 no ho haurien de fer, perdona.
3: No és l'objectiu faig això per treure'n rèdit, vale? Sinó faig una retransmissió pel públic, bàsicament pel públic català i públic mundial. Ara, a part dels diners, jo em pregunto, val, i el vídeo aquest de qui és? Perquè la mateixa notícia ho posa. Hi ha un vídeo que ha arribat a 100 milions de retransmissions arreu del planeta, però el vídeo aquest de qui és? És de la colla? És de la xarxa de...
1: Quin vídeo és?
4: De Red Bull.
0: Alguns cops ho he explicat i a risc d'equivocar-me, perquè no tinc totes les dades, la lluita pels drets d'imatge dels castells van néixer en aquest vídeo.
1: Sí,
0: és
1: correcte.
0: A dir, quan Red Bull va aterrar al concurs de castells, que són molt professionals, van dir, a qui li hem de demanar els drets d'imatge?
1: I tothom es va mirar entre ells.
0: Tots es van mirar entre ells i van dir, què ha dit? Drets de què? I de cop i volta hi va començar a haver un... han dit drets d'imatge aquí, que doncs
3: el concurs van dir,
0: bueno, suposo que nosaltres, perquè és un lloc tancat i tal, però hi ha castellers, i llavors ves quan
1: qui va esclatar tot.
0: Esclata aquest vídeo, que és un vídeo molt curtet i que es reprodueix en milions de reproduccions, i a algú se li ocorre, ostres, doncs nosaltres podem fer el mateix. La xarxa comença a publicar les diades en castellà i en anglès i es fa el canal tancat cobrant de Xal. I de cop i volta ja hem canviat tot el model dels castells a la tele i hem dit, ara hi ha drets d'imatge. Per què? Perquè va arribar Red Bull i va dir, teniu drets d'imatge, aquí
2: li demano. Per culpa del concurs.
3: Perquè, bàsicament, el que busques és saber... a qui li ha de demanar aquest vídeo per fer-ne ús.
5: Doncs,
3: no?
5: Mira...
3: quan fèiem... moltes colles hem fet coses per anuncis, per d'allò, i després han sortit anuncis en els quals s'han fet servir imatges de les colles. Aleshores, clar, quan tu denuncies que aquella empresa X ha fet servir imatges dels castells, ja, i ella diu, no, és que jo he comprat els drets d'imatge, doncs et calles la boca. Però en aquell moment, fins fa uns anys, això no existia. Aleshores, entenc que els drets d'imatge han d'existir. Ara, a la pregunta, per mi, a part de diners, seria qui els ha de tenir. Perquè si les colles cedeixen els drets d'imatge... O sigui, si jo, com a casteller de la Vila de Gràcia, cedeixo els drets d'imatge a la meva colla quan estic fent castells, no ho faig quan no estic fent castells, per començar. Mm-hmm. Però si jo els cedeixo quan estic fent castells, que ho accepto, hauria de firmar. I aquesta firma hauria d'arribar a la coordinadora de colles perquè hauria de tenir una firma per cada casteller. No per firma, perquè, vulguis o no, la retransmissió no... O sigui, per molt que sigui de la colla, surten les cares. Aleshores, aquí anem a una part potser més...

0: de dret o de dret d'imatge de cadascú, fins a quin punt, no?
1: En principi, jo a les colles que conec, en el moment en el que es va canviar tot el joc dels drets d'imatge, tu quan entres a la colla, la teva fitxa, la teva inscripció, una de les coses que fas és cedir aquests drets. Vale. Per tant, ja ho has fet.
0: I si no vull?
2: I si no vols, per exemple, en el nostre cas, que hi havia alguna família amb canalla, no sé no sé quantos, si la canalla pujava al castell, vull dir, forma part d'un tot global, però no serà aquella canalla la que s'entrevisti mai.
3: De fet, això em va passar a mi, a Gràcia, la setmana passada a Santa Eulàlia.
4: Per començar, jo crec que tu mateix, com a persona que no vols dir els tres drets, no et posaràs en un lloc visible, perquè si et poses en un lloc visible, ets tu el responsable de que la teva imatge està allà. Estàs en un lloc públic fent un castell, en un lloc que saps que es grava, la responsabilitat és teva, per començar. Si tu no cedeixes els teus drets, doncs no t'hi posis.
3: Igual que sortiries d'espectador d'un partit de futbol.
4: Exacte. Llavors parlem d'una altra cosa. Has comentat el tema de qui li hem de demanar els drets. Mira, ens hem trobat amb Capgrossos com a colla, és a dir, Capgrossos com a colla cedeix els drets a la coordinadora els ven o els cedeix a la xarxa. Els drets són de la xarxa. I ens hem trobat que nosaltres com a colla volem fer un vídeo i hem d'anar a demanar permís a la xarxa per tenir un vídeo nostre.
0: Aquí anava.
4: I llavors encara et demanen que posis els crèdits, que els vídeos són seus i tal. Fins a quin punt això també és ètic?
1: De fet, la coordinadora, un cop cedeix els drets d'imatge, els cedeix per una funció concreta. No es poden fer segons quines coses amb aquests drets d'imatge. El problema és el que dèiem, no? Que estem cedint uns drets d'imatge i després no els podem fer servir ni nosaltres. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots. M'ha encantat aquesta tertúlia, realment.
3: Sí, molt interessant, Teníem
1: tot de preguntes preparades que s'han quedat allà. Ja les traurem quan toqui, en algun altre moment. Moltíssimes gràcies perquè ha estat superinteressant.

0: Després de la tradicional diada de Santa Eulàlia, seguim la petita travessa pel desert pel que fa a diades castelleres. En unes setmanes, amb l'inici del mes de març, la cosa es començarà a animar sense dubte, però de moment el mes de febrer continua sent un mes d'arrencada d'assajos i de posada en marxa de les noves tècniques i juntes. De moment, i per ordre cronològic, divendres, dia 21, a la capital del Bages, veurem camises castelleres.
1: Exacte, els Tirallongues de Manresa hi actuaran a les 11:30 del matí a les escales del Carme, motiu del Pilar de la Llum.
0: I diumenge 23 tenim cita cultural a Montserrat.
1: Sí, i és que al monestir de Montserrat, a la plaça de Santa Maria, a les 11 del matí, se celebra la renovació de la flama de la llengua catalana, amb la participació dels castellers del Riberal i els pallegos del Conflent, amb dues colles en representació de la Catalunya Nord.
0: Després del cap de setmana tenim alguna cita intersetmanal, en concret el dia 25 a Barcelona.
1: Sí, una molt especial, amb motiu de l'any nou xinès. A l'Arc del Triomf hi ha tradicionalment ja els castellers de la Sagrada Família i participen dels actes que s'han organitzat a les 12 del migdia.
0: I ja per acabar, una actuació el mateix dimecres que publicarem el nostre següent programa, el dia que matem Mirant Amunt, el dia 26.
1: Exacte, els castellers de Mediona es desplaçaran fins a les Coves Codorniu, a Sant Sadurní d'Anoia, a les 6 de la tarda.
0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Com sempre, tornem d'aquí 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys, a Ràdio Calella Televisió i també a través del podcast de Spotify, on sabem que ens escolteu molts de vosaltres. El podcast, com sempre, el trobareu enllaçat a totes les nostres xarxes socials i res més a dir-vos que recupereu tots els programes, doneu-los una segona vida, salut i castells.
2: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

0: Ràdio Arenys.
1: Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui dedicarem el nostre programa a repassar algunes de les més interessants novetats perifèriques que hem rebut en les últimes setmanes.

Doncs la primera novetat és aquest àlbum que es diu Dying Thieves for Love i està signat per Chris Driver, un escocès que des que el vam descobrir el seu àlbum de debut, Blackwater, l'any 2006, l'hem seguit molt constantment perquè és un home que ens agrada molt. Ha demostrat ser un cantautor amb un estil propi i un repertori molt atractiu, partint, a més, sempre d'un folk contemporani. Aquest ja és el seu sisè àlbum en solitari i, a part d'aquest sisè àlbum, ha col·laborat també amb moltíssims d'altres artistes. Chris Driver, nou àlbum, Dying Thieves for Love.

Chris Driver, 20 anys de carrera i realment disc a disc demostrant que és un personatge d'una qualitat per sobre de la mitja. Escocès, nascut el 1978, aquest és el seu nou treball, Doing This for Love. La segona novetat que us presentem avui està signada per una cantant nord-americana que es diu Yepa.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de, nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona. We've got in the bank. And you're not alright. How many more will it take to survive? Behind my eyelids.

Es diu, o s'ha dit, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debuta també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

ja tenim aquí, sencer, el nou treball d'Aldous Harding, un dels discos més interessants que hem rebut les últimes setmanes. L'àlbum es diu Train on the Island, i ella, que arriba des de les Antípodes, des de Nova Zelanda, jove, 36 anys, al costat d'altres veus, també com les de Nadia Reid o Marlon Williams, ha arribat a mostrar que aquella illa, que Nova Zelanda, té un talent dins de les seves noves generacions realment considerable. Així és que aquest nou treball el considerem una de les millors novetats que hem rebut últimament. És el seu cinquè àlbum i es diu Train on the Island. Ella és Aldous Harding.

Des de Nova Zelanda, el cinquè àlbum d'Aldous Harding. Es diu Train on the Island. I una sorpresa molt curiosa i agradable ha sigut la del disc de Pina Palau. Amb aquest nom ens vam preguntar d'on havia sortit i sabem que viu a Zurich, és suïssa, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It.

Es diu Pina Palau, és de Suïssa, instal·lada a Zúric, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It. I la veritat és que ens ha sorprès molt també la bona rebuda que ha tingut aquest tercer àlbum en tota la premsa internacional. La veritat és que té un estil molt personal en què les cançons funcionen com a gairebé entrades d'un diari íntim. Molt poca informació personal tenim d'ella i encara pues, ens preguntem d'on surt aquest cognom. Es diu Pina Palau.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu

que no veu més enllà del seu.

Ferran Palau, aniversari feliç és el seu disc d'aquest any 2026. Al seu costat, com sempre, el Jordi Matas, el seu cosí, arranjador, excel·lent guitarrista i un resultat fantàstic en aquest àlbum. Aniversari feliç.

Bang, bang, disparant a sang freda que fa baixada. I quin horror, i que salvatge era del

Ferran Palau, un personatge que ha creat tot un estil, una manera molt personal d'interpretar, de composar i de fer cançons, que també ha tingut, evidentment, la seva repercussió i la seva influència en d'altres veus, per exemple, la de la sabadellenca Venus.

0: jugábamos al escondite, jugábamos a la palma corrida, que se llamaba.
1: Es tracta del tercer àlbum ja de Venus, que en veritat es diu Valeria Núñez Saurí i és de Sabadell. La veritat és que en tres àlbums ha demostrat un crescendo realment important, una evolució molt interessant pel camí de l'indie pop electrònic. És, com us deia, de Sabadell, és totalment millennial, va néixer el 2000, té 26 anys i es diu realment Valeria Núñez Saurí. En definitiva, Mai vista trista és el títol d'aquest nou treball del 2026 de Venus.

Venus, un talent molt jove de Sabadell que seguirem amb molta atenció. Mai vista trista. Aquest és el títol del seu últim treball. I nosaltres ens acomiadem, l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortós d'aquí, al micròfon. Deixem enrere aquesta edició de novetats de Perifèries amb la de Ellie O'Neill, l'àlbum de debut d'aquesta jove irlandesa en què el minimalisme i el intimisme són protagonistes. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.